0: text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern.
1: Sobre los vehículos de movilidad personal en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. Esports, l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final que s'ha jugat a la Corunya. El Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo, el Pozo Múrcia, en el tercer partit de la sèrie final per al títol. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 mundials. També s'ha jugat aquest dimarts, l'Anglaterra 0, Ghana 0, i a aquesta hora juga el Panamà-Croàcia amb empat a 0 al descans. I relatiu al Barça, encara s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada Iñaki Peña ha jugat cedit a l'Elx.
2: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques. Després de la dura sentència contra el seu exministre José Luis Ábalos, el president espanyol compareix a petició pròpia per abordar els casos judicials del seu entorn. Des de la Moncloa condemnen la corrupció de l'extitular de Transports, però neguen que els casos que Sánchez hagi de dimitir, volien dir, com a conseqüència de tot plegat. El cap de l'executiu espanyol diu que seguirà endavant, tot i els obstacles. Sentim-lo ell i el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
2: Pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
3: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial y, por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
1: Mentre que els aliats parlamentaris del PSOE esperen escoltar les explicacions de Sánchez, el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. Repassem ara altres informacions en format breu. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han fet 175 sortides, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que ha acceptat l'entrada d'inspectors nuclears. Al Líban, Israel mata dues persones en el primer atac mortal des de la pausa dels atacs dissabte. El líder de Hezbollah exigeix un calendari per a la retirada de tropes israelianes. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i sempre s'haurà de portar casc. El govern ha modificat el reglament de circulació que ara també obliga els motoristes a portar guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de carreteres. Les sancions per incompliment seran de 200 euros. I els alumnes catalans suspenen les matemàtiques amb un 4,18 de mitjana, l'únic suspens de la selectivitat. Es tracta del pitjor resultat d'aquesta matèria en l'última dècada. En total, un 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. El govern assumeix el compromís d'actuar amb contundència davant dels últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que ja s'han reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per implementar millores de seguretat en els punts més crítics.
4: És molt greu el que es deriva d'aquests robatoris de coure. Per tant, millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
1: Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. L'últim ha estat a l'R3 entre la Garriga i Figaró. Aquesta és una de les línies més vandalitzades, tot i que en els últims dies també hi ha hagut furs a l'R13 i l'R14, que com a conseqüència no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí 2 mesos. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del 5è i definitiu partit de la final jugat a La Corunya. El Barça de Futbol Sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara domina l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 mundials. També s'ha jugat aquest dimarts l'Anglaterra 0-0 i fa pocs minuts s'ha acabat el Panamà-Croàcia amb victòria pels croats per 0-1. L'únic gol l'ha fet el davanter de l'Osasuna, Budimir. El Barça s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada Iñaki Peña ha jugat cedit a l'Elx. I a l'NBA, els Washington Wizards han escollit com a número 1 del draft l'aler Eiji Daipansa. El jugador nascut a Boston s'ha imposat a l'escorta Darren Peterson, que jugarà als Utah Jazz com a segona elecció del draft.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, amb 1.100, i el Vallès Occidental, amb poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i material pirotècnic. Repassem ara altres informacions en format breu. Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos judicials que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El Partit Popular, per la seva banda, ja dona per fet que no serviran de res. José Luis Rodríguez Zapatero busca la nulitat del cas Plus Ultra, pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge que reclami la resolució judicial que va donar peu a la investigació. Els lletrats de l'expresident espanyol apunten que no han aconseguit localitzar-la i que, en cas de no existir, les garanties del procediment s'haurien vist radicalment laminades. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i sempre s'haurà de portar casc. El govern ha modificat el reglament de circulació, que ara també obliga els motoristes a portar guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de carreteres. Les sancions per l'incompliment d'aquesta nova normativa seran de 200 euros. I el Pla Nacional del Llibre i la Lectura ha invertit més de 20 milions d'euros entre el 2013, el 2023 i el 2025. 72 de les 73 mesures que inclou ja s'han completat o bé estan en fase d'execució. El projecte Òpera del Liceu i el Museu del Disseny arriba a la cinquena edició amb l'estrena de tres microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu, i enguany compten amb llibrets de Paul Wask, Alicia Koft i Pablo Macho Otero. Víctor García Gomar és el director artístic del Liceu.
2: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística i el futur de l'òpera, d'alguna manera depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
1: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, i Opereta, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri. Esports, l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després. Els igualadins han sobrat al Liceu a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a La Corunya. El Barça de Futbol Sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de la Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara domina l'eliminatòria per 2 triomfs. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. També s'ha jugat aquest dimarts a Anglaterra 0, Ghana 0, i fa uns minuts s'ha acabat el Panamà-Croàcia amb victòria dels croats per 0-1. L'únic gol l'ha fet el davanter de l'Osasuna, Budimir. I a aquesta hora ha arrencat ja l'últim partit de la jornada, que enfronta Colòmbia i la República Democràtica del Congo. De moment el resultat és d'empat a 0. I a l'NBA, els Washington Wizards han escollit com a número 1 del draft l'aler A.G. Divansa. El jugador, nascut a Boston, s'ha imposat a l'escorta Darren Peterson, que jugarà als Utah Jazz com a segona elecció del draft.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: Catalunya Ràdio i Cant, units per la música.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Creixen les contradiccions entre Washington i Teheran sobre les negociacions nuclears. Els Estats Units asseguren que l'Iran ha acceptat inspeccions permanents, tot i que el règim islamista diu que no ha assumit cap compromís nou amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Donald Trump recupera el seu to d'amenaça i adverteix Teheran que cancel·larà la segona fase de les negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions.
2: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
1: Teheran també manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, cosa que Trump també nega. De fet, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret. En tot cas, aquestes discrepàncies alimenten els dubtes sobre l'abast real dels acords anunciats la setmana passada. Repassem ara altres informacions en format més breu. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb les fogueres i els petards. Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos judicials que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El Partit Popular, per la seva banda, ja dona per fet que no serviran de res. A Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials. Caldrà esperar fins a l'últim moment per saber si Abelardo de Espriella guanya els comicis, tal com va avançar el recompte ràpid. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, ha interposat més de 57.000 reclamacions amb l'objectiu de retallar distàncies. I el govern espanyol ha aprovat una inversió històrica per a la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. El Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX, repartides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar la història i transformar la fotografia i es pot visitar de franc fins al 10 de gener del 2027. Comissariada per Marta Daó, explora la fotografia com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcoberta o Oriol Maspons. La col·lecció va ser creada a la Galeria Fòrum de Tarragona pels galeristes Chantal Grander i David Balcells l'any 1981 i consta de 1.700 imatges de 300 creadors. L'exposició actual és la primera des que el fons es va incorporar a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. En el futur hi haurà noves mostres de fotografies de la col·lecció Fòrum presentades en diàleg amb les obres del Museu d'Art Modern de Tarragona. Esports, l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. 29 anys després, els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya. El Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia en el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 l'Uzbekistan. Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 mundials diferents. També s'han jugat l'Anglaterra 0 Ghana 0 i el Panamà 0 Croàcia 1, en joc l'últim partit de la jornada que enfronta Colòmbia i la República Democràtica del Congo al descans, empat a 0. El Barça s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada Iñaki Peña ha jugat cedit a l'Elx. I a l'NBA, els Washington Wizards han escollit com a número 1 del draft l'alè A.G. Daibansa. El jugador, nascut a Boston, s'ha imposat a l'escorta Darren Patterson, que jugarà als Utah Jazz com a segona elecció del draft.
0: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
6: Sabies que cogula, una mala herba, és una expressió de menyspreu cap a la dona? Es deia quan naixia una nena però es volia un nen. Reivindiquem l'orgull de ser cogula. Descobreix la història de les cogules, dones singulars.
7: Però és que la meva àvia, el carro del magnesi el va crear ella quan ningú hi creia, no?
6: Lara Feliu, dietista i neta de la química Ana Maria La Justícia, pionera en l'ús del magnesi. Una conversa sobre llegat, valors i salut.
8: Soc cogula, amb Roser Parera i Moragues. Aquest divendres a 2:45 de la tarda.
9: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
11: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
10: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
9: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
10: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
9: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
10: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
13: Aviam què passarà avui.
14: Jo m'estudio el diccionari directe.
15: No pot ser.
16: Hòstia, que divertit.
14: Ho intento. Miro la paraula, la seva
15: definició,
14: i les apunto en un Excel.
15: D'acord.
14: I és una forma d'optimitzar una mica la memòria.
15: Però te'n recordes de...
14: D'algunes, de totes no, és ja impossible.
15: Una paraula, digue una paraula amb B, per exemple, que sigui estranya.
14: Balbús. Balbús.
15: Balbús.
17: Qui és cara a la tele, Mercè? Nemesio Moreno, boníssim aquest tio, campió d'Scrabble, eh?
16: I jugueu vosaltres?
17: No, però en sé molt. Sí. Sóc un geni, sí. Però aquest tio ja ho veureu, aquest tio és boníssim.
13: Parlarem de l'anell, també.
17: Sí?
13: En saps, de l'anell, també?
17: Calleu, que arriba el jefe.
18: Déu vos guard!
19: I visca el Batlle!

0: Els primers anells daten de fa més de 5.000 anys a l'antic Egipte.
1: Quants programes queden, sisplau, Caio?
0: Què vols dir, quants programes queden?
1: Per això, per acabar la temporada, quants programes queden?
0: Sí, 8 o 9.
2: No? A veure, en queden 8 o en queden 9, Caio?
0: Bueno, depèn de si comptes els capítols de millors moments o no els comptes.
2: Hi ha capítols de millors moments?
0: Sí, els divendres, el 33.
3: Oh, sí? Sí. A mi el que em costa creure és que hi hagi prou moments bons en aquest programa com per fer un capítol sencer de millors moments.
0: I són. Escolta, sí. puc seguir amb la història de l'anell?
1: No, pots seguir, Paio.
0: Per què?
1: No pots seguir. Mira, si en aquests 8 o 9 capítols que queden per acabar la temporada torna a sortir una referència a l'antic Egipte, egípcica?
0: Sí.
1: L'antic
0: Egipte.
1: Lo dels egipcis...
0: Ai,
1: no marxaré,
0: És la història que tenim.
1: És la història dels egíptiques.
0: Bueno, noi,
1: no és la nostra de Catalunya.
0: Sí que és veritat que després d'una temporada gairebé sencera de la Renaixença, si una cosa hem descobert és que l'antic Egipte...
1: Ja ho van fer tot.
0: Bueno, es van inventar la immensa majoria de les coses.
2: Em anem molt enrere, trobo, Vull dir que sembla l'antic Egipte, i jo penso, i el nou Egipte, que no han fotut ni brot, aquests?
0: No.
2: Aquests no han fotut res,
0: Els del nou Egipte vendre entrades per veure les piràmides que van fer a l'antic Egipte, bàsicament. En fi, els anells de l'antic Egipte, els d'aquella època eren diferents als d'ara, evidentment, es feien amb canyes o fibres vegetals. Els egipcis associaven la forma circular de l'anell a l'eternitat, perquè un cercle no té inici ni final, és etern.
4: I això de posar-se un anell quan et cases o que te'l regalin per...
0: Això és
4: dels egipcis,
0: això
4: també?
0: Això no, els romans.
1: Menys mal.
0: Els romans, que amb un anell de ferro...
4: Jo pensava, a veure si marxa el Juri.
0: Amb un anell de ferro simbolitzaven el compromís matrimonial.
1: Ni or ni plata,
0: No.
1: Ferro.
0: Més barato.
1: I tant,
0: escenes ben tristes també ens ha deixat el tema de l'anell de compromís, senyors agenollats davant de la seva xicota que es casi amb ells, allò. Sí. Per què ho fan, això, la gent?
4: Perquè hi ha gent que li agrada.
0: Ho veu fer? Veu clavar el genoll a terra, vosaltres, quan veu demanar matrimoni a les vostres parelles?
1: Si la meva dona em veu allà jupit, pensaria que li passa, pobre nano. És que m'haurà agafat algun atac de cor.
0: Home, jo és que no, vull dir, puc entendre que algú li pugui agradar, però jo li faig que la meva xicota, si ho vull fer en sèrio, se li escaparia el riu.
1: Sí, esclar, la meva.
5: Et trobo que sou molt poc romàntics, la veritat.
4: Ah,
0: ho vas fer, tu?
4: Oh, i tant.
5: Jo vaig llogar un globus aerostàtic.
0: Què dius ara?
5: Sí. Vaig estar ensinistrant durant 2 anys una espècie de falcó blanc perquè portés l'anell al bec, es posés aquí a l'espatlla i el deixés caure a la mà de la noia.
1: Dios sant.
5: Em va dir que no.
0: De veritat, no sé quants capítols queden.
4: A mi m'agafa un atac de cor si em ve un ocellot i se'm posa aquí al costat.
0: No ho feu, amb un globus aerostàtic no ho feu. I vaig parlar una vegada amb un pilot de globus i em va dir que és mal puesto, perquè ell s'hi ha trobat a vegades que els puges en amunt, els hi demanen allà i la noia diu que no, i llavors queda tot aquell rato de baixar, nano.
1: Sempre pots baixar més ràpid.
0: Sí, pots tirar-te. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer, un dels millors jugadors d'Scrabble del país. Amb més de 20 anys competint, va tocar el cel l'any 2011 quan va coronar-se campió dels Països Catalans. També ha estat campió d'Espanya, però en aquest cas seria un títol menor. Per ell, una paraula no és només una paraula, és una combinació potencial de punts on cada lletra compta. Una persona que no sabem si té el diccionari al cervell o té un cervell al diccionari.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Nemesio Moreno. Nemesio, què has menjat avui per esmorzar?
2: Molt bon dia. Doncs he fet una entrepà de botifarra.
0: Entrepà de botifarra?
2: Oh, entrepà de botifarra.
0: Hòstia, vas fort, eh?
2: Em va sobrar de la barbacoa.
0: Ah, mira.
2: Del cap de setmana.
0: O sigui, botifarra rescalfada.
2: Sí, però està bona encara, eh?
3: Sí, sí, home, i tant. De sal i pebre, entenem, eh? Una botifarra de sal i pebre.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. Se les da tota la vida.
3: Sí. L'esmorzar dels campions.
0: Sí, sí, sí, sí. Escolta'm, tu has sigut campió dels Països Catalans d'Scrabble el 2011. Has participat a 6 campionats del món.
2: En castellà.
0: En castellà, al món? Es fa en castellà, això?
2: Sí.
0: En català no es pot?
2: El de català també diuen campionat del món.
0: Sí.
2: I un és en català i un altre en castellà.
0: D'acord.
2: I en català també he participat en 5 o 6, em sembla.
0: Molt bé.
2: De campionat del món.
0: D'on et ve aquesta mania per l'Scrabble i per les paraules?
2: Mira, va ser el 2005, estava un dia a casa i va arribar la dona.
0: Sí.
2: I diu, mira, porta un diari, una cosa que igual t'agrada. Era un diari d'aquells que donaven gratuïts al metro.
0: Sí. Eh?
2: Que es deia què?
0: El què? Sí que és veritat.
2: Us en recordeu del què?
4: Jo a Arbúcies no tenim metro.
2: Sí. Doncs va arribar i diu...
0: Hi havia el 20 minutos, també.
2: Sí, exacte. Sí. Doncs era un com aquest, va durar poc, em sembla, el què.
0: Sí.
2: I sortia una petita notícia que deia que al maig se celebrava el primer campionat mundial d'Scrabble en català a Viladecavalls.
0: Molt bé.
2: Que va ser al maig, i això devia ser un mes abans. Vaig posar a estudiar les paraules de dos, tres, alguna de quatre lletres...
0: La teva dona veig que et coneix bé, per això, ja et va veure i diu...
2: Sí, sí, sí. Ella ja sap que m'agraden aquestes coses. I em vaig posar a estudiar i vaig anar cap allà. Va anar fatal, per això, sí. El primer campionat va anar fatal. Però a partir d'aquí vaig començar a estudiar, primer jugant en català, després vaig passar al castellà i canviar tres o quatre vegades.
0: Uh-huh.
2: I ara estic més amb el català.
0: Amb qui ets més bon català, diguéssim?
2: No ho sé, ben bé.
4: Sou menys.
2: No, som més, eh?
0: Oh, fixa't,
4: molt bé, molt bé.
3: En català som més.
2: Som més. Bé. Jo crec que tenim al voltant de 80-90 jugadors habituals, eh? I en castellà som tot Espanya 40-50.
0: Mira,
4: mira. Tot Espanya 40-50.
3: Costa molt.
4: De colla de castellà s'està perdent el castellà.
2: Sí.
4: Si no vigilen, els hi quedaran sense jugadors d'Scrabble, els castellans.
2: I a les noves generacions els hi costa molt, eh?
0: Sí.
2: Això de seure, pensar durant una hora, estudiar... Ah, sí.
4: Per això també és català com castellà, això.
2: Sí, això també.
0: Hi ha un rànquing dels millors jugadors de Catalunya?
2: Sí.
0: Existeix, això?
2: Sí. Es diu Rascat.
0: Rascat.
2: Rascat. Qui és el... Rànquing d'Scrabble en català.
0: El primer, qui és el primer?
2: El primer és un de Sabadell, que és molt bo, que és
0: de Carles Cassanyes,
2: i un altre que es diu Martí Rué, que és molt jove, i són els dos millors, i són de Sabadell.
0: Tu, en quina posició estaries ara mateix?
2: Ara estic al cinquè, em sembla.
0: Cinquè?
3: Cinquè de quants? De 10?
0: De 100?
3: De 100.
0: De 100.
3: De 100.
2: Que hagin jugat durant els últims anys, sí, poden haver 100-120, més o menys,
3: el rànquing.
0: La gent tenim a la ment que el tema de l'Scrabble és fer paraules, simplement, però explica'ns una mica, hi ha algun tipus d'estratègia, com es juga?
2: Sí, és molt més que fer paraules, perquè al final és... Jo sempre explico que és com una batalla mental, no? O sigui, tu seus allà, jugues contra una persona, l'has de batre mentalment, i també has de saber més, però, clar, òbviament, primer estudiar.
0: Sí?
2: Primer s'ha d'estudiar.
0: I com s'estudia, això, perdona, eh?
2: Jo m'estudio el diccionari direct.
0: No pot ser.
5: Hòstia, home. Que divertit.
2: Ho intento.
0: Agafes el diccionari... I vinga, parlar
2: i començo i acabo per la Z.
4: Sí, sí, no hi ha més.
2: En castellà ho he fet dues vegades, del principi al final.
0: Sí.
2: I en català vaig començar fa 2 anys i vaig parlar D.
0: Collons!
3: Res, te falta moltes paraules.
2: Bueno...
3: N'hi ha més, després de la D.
2: Sí, però fins a la E ja tens la meitat, eh?
0: Què? Ah, sí?
2: Del diccionari, sí, sí.
0: De la A i la L n'hi ha més.
2: Sí, sí,
0: que de
2: sí.
0: la M a la Z.
2: És que de la C, la D i la E n'hi ha moltes.
3: En català n'hi ha moltes.
2: Moltíssimes.
3: Sí. Més que en castellà.
2: Són les mateixes, més o menys. Penseu que són 650.000 paraules. Òbviament no te les aprens totes mai, eh? A la vida.
3: Collons, és que... Sí, és que pretens... Vull dir...
2: No.
4: No te t'avalis. T'has quedat sense paraules. T'has quedat sense paraules, noi. Estudia una mica.
5: Agafa un diccionari.
4: Estudia una mica. Home.
0: Però com te les estudies? De, o sigui, és el xiste de l'Eugenio, diu, de memòria, diu, no, comprendiéndolas, comprendiéndolas. Però...
2: Miro la seva definició. Miro la paraula, la seva
0: la definició.
2: I les apunto en un Excel.
0: D'acord.
2: I és una forma d'optimitzar una mica la memòria.
0: Però te'n recordes de...
2: D'algunes, de totes no, és impossible.
0: Una paraula, digui'm una paraula amb B, per exemple, que sigui estranya.
2: Balbús. Balbús.
0: Balbús.
4: Qui és que balbús?
2: Qui balbusseja.
0: Balbussejar, balbussejar, el balbús, clar.
4: Us heu dit que anava amb un autocar, balbús.
0: I això és la manera que tens, estudiar, bàsicament. I llavors practiques d'alguna altra manera, o no? Mentre vas en cotxe, vas rumiant, per exemple,
2: sí,
0: paraules...
2: Hi ha una cosa que fem, que és amb les matrícules del cotxe que va davant, o del que t'avança,
0: doncs, ah, sí?
2: Pensem paraules.
3: No és pas neuròtic ni res.
0: No.
4: I això amb la família, o sigui, ja has emmerdat tota la família.
2: Amb qui vagis, ja. Sobretot quan anem jugadors de Scrabble, que anem a un torneig, això ho fem sovint, eh? I cadascú va dient la seva.
0: Ha de ser maco de veure això.
3: Un rato,
0: sí. A veure, millor això que no pas aquells matrimonis que estan allà sopant i no es diuen res amb tota l'estona.
3: Això és el que em passa a mi.
0: Ah, mira, agafes el pròxim sopar que vagis amb la teva dona i portes fitxes amb lletres.
3: Li diré balbús.
4: No. Això li regales pel Sant Jordi, el diccionari li regales a la teva dona. Estarà contenta.
0: Tenen diferents punts les lletres, eh? No, cada lletra no té el mateix valor.
2: Sí, sí, hi ha moltes d'un punt, que són les més habituals, totes les vocals, sí. La R, S, T, i després hi ha les que van... En català n'hi ha moltes de 8 o 10 punts.
0: Ah, sí? La més valorada, quina seria?
2: La C trencada.
0: Home!
2: L geminada.
5: I aquesta sí que te la saps de memòria.
2: No, totes.
5: No, eh?
2: Totes no, és molt difícil, eh? Tot i que n'hi ha poques, eh? Amb Z i L geminada n'hi ha molt poques en català.
5: I amb X?
2: Amb X n'hi ha moltíssimes.
5: Sí, eh?
2: Però val 10 punts, és la millor lletra. Quan l'agafes, la X, és meravellosa.
3: Xuriguera.
4: Feixedes.
0: Quantes hores setmanals dediques a entrenar?
2: Dos o tres
0: hores.
2: Habitualment.
0: Molt bé.
2: Hi ha èpoques que moltes més, eh? Depèn. Depèn del temps lliure que tinguis també de la feina, de la família, de tot, una mica.
0: Entenc que no t'hi pots dedicar professionalment, evidentment. Quin és el teu ofici? A què et dediques?
2: Jo soc metge.
0: Metge.
2: Treballo a l'ICS, a la pública.
0: A l'ICS, eh? Perquè dona punts.
5: Clar, dona 10 punts.
0: Perdoneu.
3: Sí, no, ben vist.
2: Però tothom ha de tenir un hobby, no? Sí. I aquest és el meu des de fa 21 anys, déu-n'hi-do. Wow.
0: Molt bé. Li has recomanat a algun pacient que jugui a l'Scrabble?
2: No.
0: Es diu Scrabble o Scrabble, com s'anava a dir? Els que jugueu, com li dieu?
2: En català, habitualment, és més habitual dir Scrabble.
0: Scrabble, eh?
2: Scrabble, sí.
0: Fixa't.
2: En castellà diem Scrabble.
0: Mira.
4: Més xulos.
0: Sí.
3: Scrabble.
0: Nemesio... Et sembla si fem una partideta?
2: Vinga,
0: no ho farem habitualment com es fa, però triem tres consonants. Jugareu, competireu Xuriguera i Fel?
3: Sí?
0: Vosaltres dos. Ui. Contra el Nemesio.
3: El matxacarem.
4: Sí. Estàs perdut.
2: Sou dos.
0: No comptarem punts perquè és molt difícil, simplement és formar paraules. Qui formi més paraules guanya.
4: Vale.
0: I ja està.
4: Sí, home.
0: Tenim tres consonants que hem escollit a l'atzar.
4: Ja m'explica'm, amb aquestes consonants hem de fer paraules.
0: Amb les vocals que hi vulgueu afegir, heu de fer paraules amb aquestes tres consonants.
4: I això és el gran joc, això és molt fàcil. Això.
0: Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. Vinga, les consonants escollides a l'atzar.
3: I on te'ls apunta ell?
0: Ell se l'aviam. Si se recorda de 600.000 paraules, se'n recordarà tres lletres, dic jo.
3: Però... Vull dir,
0: bueno. Ja les apunto jo, sí. Les que vagi dient les paraules.
3: Ah,
0: ja
3: ell les diu. Home, sí. Però si ell les diu, jo me les apuntaré.
0: No, home, però tu no pots repetir-les.
4: I això es tracta d'anar dient?
0: Sí.
4: Vale.
2: Però també pot tenir altres consonants, oi?
0: Només aquestes consonants.
2: Ah,
4: amigo, ja es veu derrotat ara.
2: Ja
4: s'ha collonit ara.
3: I es poden repetir les consonants?
0: Sí, això sí. Les tres que ja no es poden repetir.
4: I tu em pots fer servir dues i prou?
0: Duraran més les instruccions que el joc?
3: És molt difícil aquest joc.
4: Jo estic a punt, eh?
0: Estem a punt?
3: Sí.
0: Sí? Vinga, les consonants són P, S i C.
4: PSC.
0: Ja
4: guanyo.
2: Pesca.
0: Ja està, ja l'ha dit.
2: Pesca.
3: Pis.
0: Pèl, Xuri.
3: Pis.
0: Vinga, un a un, de moment.
2: Pisca.
0: Ja està. Nemesio.
2: Psico?
0: Psico.
2: No.
0: No t'agrada?
2: És que no sé si val, psico, eh?
0: No ho sé jo, però... jo menys.
4: No val. Psico no val, ja sóc.
0: Jo crec que sí que val. Psico, vinga, Dukes, Nemesio.
2: És que compliqueu, amb això que no pugui haver un altre consonant.
4: Psico. Psoqui.
0: Eh?
4: Què és? Això, el diccionari, la pàgina 333.000.
0: No, no, no, no. No, no, no.
2: No n'hi haurà gaires més, eh?
0: No?
2: No sé, eh?
4: Imagina't,
3: eh? Com a PSC?
0: Aquí podeu ficar les vocals que vulgueu, eh? A mi me'n ve una, ja, eh?
3: A mi també.
0: Vull dir que no cal que estiguin per ordre, eh?
3: A mi ara em ve pipí.
0: Pipí?
3: No, que em ve de veritat, vull dir.
0: Ah, no, però pipí.
5: Hi han de ser totes, eh?
0: És correcte, pipí. Jo us puc ajudar amb caspa. Caspa?
5: Ah,
2: ah, però no havia de ser en aquest ordre?
0: No, no cal, no cal en aquest ordre.
4: És que tinc així jo.
0: Ja ho hem explicat malament, si portem mitja hora explicant-ho.
2: Copes, capes.
0: Clar, t'hi entra tot.
2: Copsa.
0: Copsa.
2: Copsa.
0: Copsa.
4: Cepsa.
0: Ceps. No, cepsa, marques no es valen, no? Que no es valen marques, noms propis?
2: No.
0: No. Copsa. Nemesio.
2: Ceps.
0: Ceps.
2: Pics.
3: Pits. No, pits no, eh?
2: Pics.
4: Cops.
0: Pics.
4: Cops.
0: Cops.
3: Soc.
0: Soc.
3: Soca.
0: Soca.
2: I la P.
0: Exacte.
3: Ah, hi ha de ser sempre tot?
0: Estaria bé que hi fossin totes tres.
3: Home, doncs així...
4: Poques.
0: Poques. Va amb Q.
4: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Nemesio.
2: Apocàs.
0: Eh?
2: Apocàs.
0: Apocàs?
2: Del verb apocar.
0: Com pot ser? Vaig a buscar-ho.
4: Sí, sí.
0: Tinc el
4: diccionari. Com diuen Nemesio, ja tots dia boca, boca, boca.
0: Ah,
4: I
0: F,
4: jo,
0: a,
4: i tu esteu... No, no, no, no,
0: P, F, A, G, A, G, A, P.
2: Segur que està actualitzat, aquest?
0: M, N, O, P, A...
5: No gaire.
0: M, N, O... La P va després de la pàgina.
6: Les partides que tu jugues són així, també, Nemesio.
0: Van bo, a pocas? O amb bua?
2: A pocas.
0: A pocas. A pos, a po...
2: A poca.
0: A poca? Sí, sí, sí.
4: Sí, esclar. Sí, és l'estat de memòria, aquesta pàgina.
0: Apocar-se vol dir disminuir, minvar, humiliar-se, abatre's, deprimir-se.
3: Doncs vinga, una llengonista.
2: Donar-se a poca.
0: Jo el donaria ja.
3: Home, ha guanyat.
0: Sí, ha guanyat.
4: Bueno, però de molt poc, eh?
0: Eh?
4: De molt poc.
0: De molt poc. Déu-n'hi-do, Nemesio. I quan dura una partida d'Scrabble?
2: Una hora.
0: Una hora.
2: Sí.
0: Hi ha un temps límit?
2: De fet, en castellà juguem 30 minuts per jugador. Sí. Amb un rellotge d'escacs, i en català juga 25. Encara hi ha més pressió.
0: Hòstia.
2: Del temps.
3: Sempre més.
2: I de vegades se t'esgota, eh, el temps.
0: Sí. En català ho fem diferent només per tocar els collons, o... No?
3: És com, sí, sí, sí.
0: Els espanyols fan 30, no farem 25.
4: 25. Ah. 25.
2: De fet, la majoria d'idiomes fan 25, eh?
0: Ah, són ells que van...
4: És el revés.
0: Són ells, sí. Són ells.
2: Clarament, clarament.
0: Hòstia de Déu. M'agradaria anar a un metge,
3: oh,
0: no?
3: Sí.
0: Que imagina que fos el teu metge, el Nemesio. I vas allà i... No sé si, te l'he preguntat, has recomanat mai jugar a l'Scrabble a algun pacient o no?
2: No.
0: No, eh? No.
4: Ho havies preguntat, això.
0: Ja ho havia preguntat.
5: Sí, sí. No, però no pateixes.
4: Són els nervis de tenir un personatge així aquí que et diu paraules amb...
0: Clar, clar.
4: Bam, bam.
0: Clar, clar, clar, clar.
5: Capsigrany.
2: Capsigrany?
0: Ara t'ha vingut?
2: Però en té més de consonants, eh?
0: En té més.
4: La Laia, les partides li duren 2 hores.
3: Però capsigrany no val.
0: Has voltat per tot el món jugant a l'Scrabble. A on has anat?
2: Mira, en castellà he anat a 6 mundials, que aquest any aniré al de Mèxic, que és el novembre, i he anat a Cuba, a Mèxic també, a Argentina... Van fer una a França i altres dos a Espanya.
0: Això t'ho pagues tot tu de la teva butxaca?
2: Sí, sí, òbviament.
0: És un
2: has
0: hobby...
2: de comptar 2.000 euros cada mundial.
0: Hola. Collons.
2: Hola. I fan a pa.
0: Déu-n'hi-do. Sí,
2: sí. Però bueno.
0: No, no, està bé. I no hi ha mai cap premi? El primer té
2: sí.
0: Algun...
2: Sí? Sí, el primer guanya entre 2 i 3.000 euros.
4: Ah, mira, et surt
2: pagat. Però clar, estem parlant de 150 jugadors habitualment, és difícil guanyar.
0: Clar, clar, clar.
4: Si vas a jugar per Sud-amèrica, el castellà també és diferent.
2: Sí, valen totes.
4: Ah, collons.
2: Perquè totes hi són al diccionari.
4: Clar, clar, clar. Hòstia.
2: Tant les de Perú, Bolívia, Argentina,
4: si tenim ventes,
2: Colòmbia...
4: Si tenim ventes alguna, ho noten?
2: Sí, ho notes.
4: Ho noten.
2: Tothom estudia, ja.
0: Els catalans us deveu conèixer una mica, tots els que jugueu habitualment. Sí, hi ha rivalitat entre vosaltres o...?
3: I molta,
0: sí,
3: molta.
0: Eh?
3: No es parlen.
0: No es parlen?
3: Que va.
0: Sí.
3: T'ho diuen tot així en paraules d'escarabra.
0: Fill de puta.
3: Fill de puta.
5: Cap cigrany.
2: Fora de les partides som... Molt amics, però una vegada comença la partida no hi ha amics.
0: No hi ha amics, llavors.
2: No hi ha amics.
4: I feu sopar de Nadal, per exemple, tots els jugadors d'Scrabble, tots, sí. Allò, el mic invisible, així, no?
2: Dinem junts, quan hi ha torneig.
4: Ah, clar, veus?
0: Hi ha una última prova que fem sempre en aquest programa que no sé si fer-la avui. Provem-ho, no?
4: Fem-ho.
0: Vinga, va.
4: Què passa?
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Nemesio, si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
8: Vera!
0: La paraula d'avui, mira, comença amb B, és de les que t'has estudiat.
3: Després...
0: Ja passes a la D, sí? Ja passa la D de català. Per tant, amb B. Escateinar. Escateinar.
2: Escatainar.
0: Escatainar.
3: Escatainar.
0: A. Escatainar. Acció de cridar que fan les gallines.
3: Tinc una gallina que fot uns ous d'un pam. La sento escatainar des del menjador de casa.
0: B. Escatainar. Acció que fan els peixaters i peixateres quan treuen les escates dels peixos.
4: L'altre dia em vaig endur un llobarro i no sé com el vas escatainar, però semblava que m'estegués sorra.
0: O C. Escatainar. Gastar poc. Posar poca quantitat d'un producte amb l'objectiu de reduir els costos.
5: Bona merda de casament. Ho vam voler escatainar amb el pica-pica i a mitja tarda la majoria vam haver de marxar perquè ens fotíem de gana.
0: A, B o C?
2: No la sé, la veritat, eh? Però crec que la A.
0: La A.
4: Ostres, ostres.
0: Que qui ho va parir?
3: Qui ho va parir? No la sé.
4: Qui ho va parir?
3: Imagina't si la sabés. Ha fet un joc de paraules
0: sí,
3: i tot.
0: Sí, sí.
3: Diu, la sé, no?
0: Correcte! Déu-n'hi-do. Avui parlàvem de... Ja no me'n recordo
5: de què parlàvem. De l'anell, ara. Parlem de l'anell. Mira, senyora. A l'antic Egipte...
3: No,
0: anell, quants punts són? Anava a preguntar quants punts són anell.
2: Anells són pocs, perquè la L val un punt només. No, la N també, sí.
0: Va, anem a anell. L'antic Egipte, deies, perdona.
5: Estic esperant que el Xuri marxi.
3: No, és que em sac... Bueno, no, tira.
0: Xuri, que la història és la que és, ja ho he dit abans, tu.
3: Sí, ja ho sé.
0: L'antic Egipte.
3: A les temporades...
5: A veure què dius.
0: Escolta, relaxa't amb el tema de l'antic Egipte,
5: no, perquè... No, és que es posa nerviós i li agafarà
0: amb els,
5: cobriment.
0: Amb els pocs programes que queden, ara, tornarà a sortir. I a la segona temporada tornarà a sortir l'antic Egipte.
4: Hi ha segona temporada?
0: Suposo que sí, no sé, sí. Sí, sí, sí. Bueno, aviam, encara no és oficial, però tinc el compromís de la casa, que sí.
5: Quin compromís? Compromís amb quina casa?
0: Amb aquesta casa, Catalunya Ràdio i 3CAT.
3: No, és un compromís fort o és un compromís allò...
5: Xepi.
0: No, no està firmat encara, però...
4: Us heu regalat un anell?
0: Eh?
4: T'han regalat un anell?
0: Sí, sí. Va venir la Rosa Romà, jefa de la Corpo, sí. I es va genollar davant meu, va treure un anell i em va dir, voleu fer segona temporada de la segona Renaixença?
1: Això es fa així?
0: Això és el protocol habitual.
5: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí.
5: Va, doncs us deia que a l'antic Egipte també es va establir la tradició de posar-se l'anell al quart dit de la mà esquerra.
0: Ah, sí, el quart, eh?
5: El quart.
6: L'anular.
5: L'anular.
0: És l'anular.
6: Era el quart?
0: O... Sí, és el quart.
6: Sí,
4: que, també he de posar...
5: 3, 4, anular.
4: Posar un anell de compromís amb un dit que es diu anular, vull dir, ja es veu que aquest compromís...
5: Ja, no anirà gaire bé, oi?
4: Pintarà massa bé, això.
5: Doncs els egipcis posaven els anells en aquest dit perquè pensaven que hi havia una vena que anava directament al cor.
3: Això és veritat.
0: Ah, sí.
5: No, no és veritat.
3: Ah, no?
5: Anatòmicament no és cert, això ens ho pot dir el Nemesio.
3: Poder no és veritat.
5: No, no és veritat.
0: Ell és metge, el Nemesio ets metge, tu.
3: Sí, bueno, ja
2: sí, però que no és veritat.
0: No és veritat.
5: No, no.
2: Òbviament no és...
5: Però hi havia aquesta creença. Cada dit, per això, té un significat. Va, us els dic. El dit petit. Anells amb per segells familiars.
0: Ah, no en tinc d'aquest.
5: No, jo tampoc. L'anular és per compromís, matrimoni, per l'amor així en general.
0: Sí, sí. Te'l portes,
4: jo
0: Fel?
4: Sí, sí, l'anular. Ah,
0: sí, sí, sí, sí.
5: El dit índex...
3: No.
5: Que és el d'assenyalar, el de...
3: Sí, tu.
5: Assenyalar. Anells per demostrar poder i autoritat.
0: Fixa't.
5: Com el del papa de Roma.
0: El papa el porta a l'índex.
5: A l'índex el porta.
4: Quin xulo.
5: I el dit gros, demostració de força i rangs militars.
0: Mira, si ets portes un anell de l'exèrcit, el dit gros.
4: El dit gros.
5: I aquest d'aquí al mig?
0: Aquest és per fer això que fas.
5: És per fer això que fas. Sí. Per fer...
0: Aquest, els castellans...
5: El cartell de l'obra que estic fent, per exemple.
0: Els castellans li diuen dedo corazón, el del mig.
5: El del mig.
0: Corazón. Però, en canvi, els egipcis es pensaven que la vena del cor era l'altra. No sé qui es va equivocar. Els castellans,
5: tots.
3: Els castellans que han decidit ja que tot ho fan
4: diferent.
0: Nemesio, què dius?
2: S'equivoquen els dos.
0: Tots dos. No hi ha cap vena que vagi al... Bueno, totes les venes van al cor, al final.
2: Sí, òbviament, però no directe la del dit.
0: Clar, fa unes voltes.
2: Unes quantes.
0: Sí. Escolta, et pregunta molta cosa la gent, perquè jo quan veig un metge sempre tinc... Penso...
5: No li preguntis de mals, eh?
0: De mal aquí.
5: No, home, no.
0: Però ara tinc una hèrnia que em torna a fer mal.
5: Peio, controla't.
0: Fa mal.
4: Baixa't els pantalons.
0: Mira. Nemesio, escolta, gràcies per venir. Bueno, et seguirem i que segueixis guanyant molts campionats.
3: Home, i tant, sí.
2: Espero.
4: Quan guanyis vindrem a la rua.
0: Munteu una rua.
3: Que si necessites entrenament, que em truquis. Sí,
5: i tant, i tant. Els espàrrings perfectes.
0: Gràcies per venir a seure una estona a l'escola de la Renaixença. Nemesio.
2: Molt bé.
7: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. I potser l'entrevista et catapulta a la fama.
0: Arnau Tordera, Laia Gluck, parlàvem de l'anell, música, anells...
1: Home, doncs marxes nupcials, Peyu.
0: Home, clar!
1: Home.
0: Sí, la de... Tan-xam-patam...
3: Ja hi arribarem.
8: Ja hi arribarem.
4: No l'has fet, aquesta?
5: Tan-xam-patam-patam.
3: Que em va caure, va caure.
1: Vigila que cantes, perquè després t'explicarem de qui és aquesta obra.
0: D'acord.
1: Però comencem justament per l'altra, que és també molt coneguda en aquest sentit. I no us voldria decebre, però, en efecte, aquesta peça, que és la peça musical més associada als casaments al llarg de la història, no és, en realitat, una marxa nupcial.
0: Què dius, ara?
1: No.
0: El tan-xam-patam?
1: No, aquesta. No, aquesta no. Escolta aquesta altra.
0: Aquesta també és veritat.
1: Vols fer el favor, sisplau?
0: Perdó.
8: Jo ja ploro, eh? Jo sento això i ja ploro. Ja veig la meva filla entrant. Jo és que...
1: Doncs això que fa plorar en Fel, en realitat...
0: És jove la teva filla.
8: No ho sé, però quan d'aquí 20 anys es casi, ja ploro.
0: Home,
8: ara.
0: Tan jove no ho és.
5: Si no tens casa ara, també ploraràs.
1: Mira, una setmana preparant una secció de música...
0: Ara.
1: I ve el tio aquí amb unes llàgrimes falses de cocodril aquí amb la seva filla, que no
0: Arnau
1: es casarà mai,
0: no,
1: perquè,
0: no,
1: perquè no vol passar la vergonya de ser acompanyada pel seu pare a l'altre. En fi, aquesta peça que sentíem
0: sí
1: és obra de Felix Mendelssohn, el compositor alemany.
0: Ah, sí.
1: Felix Mendelssohn, amb respecte. I en realitat va néixer com a música incidental per a una representació de l'obra teatral El somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare.
0: Què dius?
1: Una representació que es va fer el 1842. No la va escriure inicialment com una marxa nupcial que formés part de la litúrgia.
9: Però bé, el gran salt cap als casaments com l'associem ara arriba al 1858, quan Victòria, princesa reial, filla gran de la reina Victòria del Regne Unit, es va casar amb el príncep Frederick William de Prússia. En aquella cerimònia, la peça de Mendelssohn es va fer servir com a música de sortida dels nuvis, i això va ajudar molt a popularitzar-la com a marxa nupcial com l'associem ara.
1: Exacte, tenim aquesta i aquella que cantussejaves abans.
0: Ram-patam, ram-patam.
3: Aquesta és la bona.
1: És la bona, però us haig de dir que tampoc va néixer com a marxa nupcial.
5: Ah, no. Ui,
3: Puc intervenir?
1: Però, Xuriguera, el que diguis ha de ser bo, eh?
3: Hem pogut disfrutar aquesta temporada al Liceu d'aquesta marxa nupcial que forma part d'una òpera que és Lohengrin, de
0: sí
3: Wagner.
0: Fixa't.
1: Això és Richard Wagner, eh?
0: Victor.
3: Wagner.
0: No és una Nadala?
3: No. Home, no. Haig de dir que al meu costat hi havia una parella, crec que d'estrangera, i en aquest moment es van agafar les mans.
0: Que maco.
1: Oh. Uita. Doncs sí, és...
0: No ploris, Fel.
1: És part d'una òpera estrenada al 1850, i la peça, de fet, no sona quan la núvia s'acosta a l'altar, sinó que apareix quan el seguici nupcial l'acompanya a Elsa, que és la protagonista, cap a la cambra nupcial, on es trobarà justament amb Lohengrin. Però fixeu-vos, les dues marxes nupcials...
0: No és una marxa nupcial aquesta, però s'acosta una mica més...
1: Està vinculada a la qüestió litúrgica d'un casament.
0: Sí.
1: Però bé, la qüestió és que les dues marxes nupcials més habituals en els casaments, una prové d'una obra de teatre i l'altra d'una òpera. I no és pas que vulgui dir que això del casament sigui una espècie de pantomima, però de fet és la història que ens hi du.
0: Però hi ha compositors que han creat marxes nupcials específiques i no s'estan fent servir?
1: Probablement. Mm-hmm. És el que ve després, després de la intervenció de la Laia.
0: D'acord.
9: Però això, com bé deia l'Arnau, és important conèixer la història perquè també, justament, a l'òpera de Wagner aquest matrimoni justament dura poques hores.
3: Mil.
9: I aquí no volem dir res, però... Però una cosa, deixem estar els alemanys i els britànics i fixem-nos, no, en qüestions mediterrànies. Jo em preguntava, el que es preguntava el Peyu, que si aquí tenim alguna marxa nupcial essencialment catalana.
0: Ara,
9: no cal anar a tenir.
0: Ara.
1: Doncs sí que en tenim.
0: Vinga.
1: I... Mira, el compositor figuerenc Antoni Juncà va escriure una marxa nupcial pels seus fills al 1930, però no tenim cap gravació de la peça.
0: Hòstia!
1: O el músic penedesenc Agustí Cuí, que el 1969 va compondre la marxa nupcial gallega catalana per uns amics que es casaven i tampoc tenim...
4: Va, cap... Ets un farsant, Arnau!
1: Però...
0: No pots tocar-ho tu amb la guitarra.
1: Però sí que tenim un enregistrament d'un altre compositor. Escoltem-lo. Des d'aquí, deixeu-me fer una reclamació que és important enregistrar les obres dels nostres compositors,
0: sí,
1: si no acabem posant sempre coses d'alemanys, que no és pas que no estiguin bé, però a veure si tenim compositors propis, gravem-ho i fem-ho servir, home. Això que sentim és... no és exactament una marxa nupcial, però és el més similar que he trobat. Concretament és una sardana del compositor barceloní Ricard Lamote de Grignon, escrita al 1925, i la va dedicar a la seva dona perquè la va escriure per celebrar el primer aniversari del seu casament.
3: No sé que és maco.
1: D'aquí que es digui nupcial.
0: No ploris, Pel. Quan es casi la teva filla, li poseu aquesta quan entreu.
3: Sí, ja ho sento, eh? M'ha semblat més un galop d'entrada, és veritat, eh? Pot entrar saltant la teva filla. Exacte.
9: No us penséssiu pas que la inspiració musical dels casaments només es pot expressar a partir de peces com les que hem estat sentint, gran diluqüència i de celebració. El món dels casaments també va servir en un moment d'inspiració per crear un couplet.
0: Mira.
9: Per això hem de viatjar fins al 1932, com sabeu, a l'Arnau i a mi ens agraden molt els couplets, i ens endinsarem en una espècie de vodevil anomenat el Pepito Sant Pere. Algú li sona?
0: Pepito Sant Pere, no.
9: Sant Pere, no? Ara us l'explicarà l'Arnau.
1: Pare de Mari Sant Pere.
0: Ah, sí?
1: Josep Sant Pere, i tant. Ell era un gran artista del moment. I dins d'aquest vodevil hi havia un couplet que portava per títol Consells del casament. I aquí s'hi despleguen una quantitat de veritats d'aquelles que fan mal, ja veureu. Tindrem el goig de sentir la mateixa Mari Sant Pere interpretant-lo en una versió del 1977 que formava part del disc de tribut anomenat Cançons del meu pare, música mestra.
10: Aquests són els consells del casament. Quasi sempre els donaven a les núvies, perquè els núvies, la majoria, ja sabien el que tenien que fer. Un cop és fet el casament, prens un cotxet amb ton marit i, avergonyida e innocent, baixes els ulls mirant.

0: Ei, home, l'hem trobat.
1: Els couplets sempre van a parar allà mateix una mica, també, eh?
2: La societat
3: tot
2: hi va parar.
3: Allà mateix.
1: Tot va parar allà mateix. Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.
3: Vinga.

0: està sonant, Arnau?
1: Home, aquest que sona és Ringo Starr, llegendari bateria dels Beatles. En aquest cas, com a artista en solitari, ens interpreta Photograph, el seu èxit de l'any 1973.
0: Va funcionar gaire aquest en solitari o no?
1: Tenia doncs aquesta dimensió de ser el bateria de la banda més popular de tots els temps. Però abans de convertir-se en Ringo Starr, aquest músic es feia... Bé, es deia, de fet, Richard Starkey. Aquest era el seu nom real, i quan va començar a tocar amb algunes de les seves primeres bandes va adoptar el nom artístic. Va ser llavors quan es va començar a fer anomenar Ringo Starr, i ho va fer justament perquè portava molts anells, rings, en anglès. Rings, Ringo. De fet, mai va ser el més llest dels Beatles.
0: Doncs escoltem Ringo Starr i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

0: porto el Jeca, que és un gos caçador de 7 anys.
1: Veiem-lo. És un mascle, eh?
0: És un mascle.
1: Mira, oi! Jo tenia un molt igual, en tenia.
2: Aquest m'agrada.
1: Suposo que és el que està en primer terme, perquè surt una altra cosa darrere.
0: En surt una altra, sí, però més o menys
1: semblen
0: bastant. No, el Jeca és el de primer terme, és de Roda de Ter i és de l'Ariadna.
1: Ja m'ha semblat que era la Plana de Vic, això. Sí, aquests camps de cols aquí darrere.
0: No sé com porteu el fred aquí a Vic, però... És que sabeu què passa? Que el Jeca és molt fredolic.
1: Ah, sí?
0: Sí, es passa l'hivern a la vora del foc, el que pot.
1: També es barreja amb els gossos a vegades, que és gandul, més que fredolic.
0: Ja, potser sí.
3: És veritat. Lamento que en Jeca sigui fredolic o gandul, perquè ens l'emportem a un lloc on a l'hivern hi fa un fred que pela.
1: Avui passegem el gos per París, el Regne de França, actual República Francesa. És 28 de gener de 1393.
4: Enrere.
1: Sí. Els que hagueu estat a París durant els mesos d'hivern sabreu que és una ciutat especialment freda. Hi ha un fred impressionant. Sí. Va, sembla una nevera.
5: És tremendo, París. El que passa que és un fred diferent.
1: Ah, sí?
5: És molt més sec que aquí, eh?
1: Sí. Sí.
4: Carai, no.
1: Ja doncs mira, al, al revés, Fel, és molt humit. És molt humit.
4: Estava dir que... Fet... Millor sí que ens entesta.
0: Allà al costat del riu.
1: I compte que actualment París és una ciutat freda, però a l'època en què ens situem encara ho és més. Som en el que s'anomena la petita edat de gel, un període on el temps es torna boig i les temperatures són insultantment baixes. El Sena s'ha congelat.
0: Ulala, però heu vist quina bogeria? El riu Sena s'ha congelat. Això deu ser culpa del canvi climàtic.
1: Això de ulala ho diuen els francesos.
0: Ulala,
1: sí, ho diuen.
0: Tota l'estona.
1: No som només els que els imitem, i ells ja no ho diuen.
3: A inici de cada frase, sempre.
1: Ulala.
0: Mon Dieu.
4: Ulala, bonjour.
1: Ulala, bonjour.
0: Ulala, bonjour.
1: Molt bé, molt bé.
4: Comment allez-vous?
1: Ulala.
4: Ulala.
1: L'entrada de la petita edat de gel és un detall, i la dada aquesta que us deia és un detall important per a la història d'avui. En Jeca, el gos, està desesperat amb el fred, i nosaltres també. Som en un dels palaus del rei, on esperàvem trobar-hi una temperatura més agradable, però el palau és enorme i és impossible escalfar-lo.
4: Imagina't.
1: Molt de fred.
4: Si el rei ja està així, els que no tenen res...
1: Ara.
5: Fa tres pàgines que parleu del fred. Fa tres pàgines.
1: Bueno, és que em fa molt,
5: Bueno, però molt fred, ha, quedar, endavant.
1: Ha quedat clar que fa fred.
5: Sí, ja us, he estat jo a París, molts cops. Ja
1: us quin tipus de...
5: sec. Tu pots dir el que vulguis, però allò és un fred sec.
1: És humit.
5: És sec,
1: és humit. No.
4: És com Girona.
1: Sí.
4: És Girona
5: sec.
4: No, és humida.
5: Déu no sabeu res.
1: En aquests moments, el tron de França pertany a Carles VI, un rei que va prendre possessió de la corona quan tot just era un adolescent. Ara té 25 anys, però no acaba de girar rodó.
4: Oi.
1: Ha patit brots psicòtics greus que l'han empès a fer moltes bestieses. Està tan sonat que se'l coneix com Carles el Boig.
6: Hòstia, no fotis, aquest el conec jo.
1: Ah, sí?
6: Sí, viu al meu barri. El Carles el Loco, li diem.
1: El Loco. No sé si és el mateix. En tot cas, en Carles el Boig està grillat. En el seu últim atac de bogeria ha matat 4 dels seus guardes personals a cops d'espasa.
5: Quan deies bogeries, em pensava que estaves parlant de tenir milers de mans.
4: Això res. O matar el seu germà, per exemple.
5: Coses de rei.
4: Normal.
5: Normal. Però matar els guardes amb espasa, això és passar-se.
1: És passar-se.
5: Ja, collons, ja no entra dins els cànons.
1: Doncs en Carles el Boig està així de sonat, i justament som en un dels seus palaus. I hem vingut a Manjeca, perquè s'hi celebra una festa en honor a una de les membres de la cort reial. La mossa, tu. Es veu que la mossa es casa i ho volen celebrar.
4: Home, com ha de ser,
1: a celebrar.
4: Home,
1: així no ho pagues tu encara més.
4: I tant que sí, home, colló. Aprofitem-ho.
1: Atenció, que el casament té un detall que cal saber. És la tercera vegada que la mossa es casa, i això fa que els preparatius siguin especialment difícils.
5: A veure, Peyu, difícils. Hi ha empreses que preparen casaments, Hòstia, això no...
1: Organizamos tuboda.com.
4: També n'hi ha de catalanes,
1: Sí, organitzem el teu casament.com.
5: Va venir aquell de la puta suegra, aquí.
1: Sí, que en feia, senyor, en Josep.
4: Ah, sí, sí.
1: Casaments de l'estàndic.
5: Ah, sí, home, sí, sí. Bueno, collons, aquest és del rei.
1: Sí, clar.
5: Els hi podria preparar ell, aquest.
1: Els preparatius són difícils perquè hi ha una circumstància que cal tenir en compte. En aquells temps està molt mal vist casar-se més d'una vegada, sobretot si et tornes a casar perquè t'has quedat vídua, com és el cas. La mossa s'ha quedat vídua 2 vegades.
4: Hi ha un valent que s'hi vol tornar a casar?
1: Sí. Has de ser molt valent perquè diuen...
4: O molt curta.
1: A la tercera va la vençuda.
4: Sí.
1: Imagina't si els altres dos ja s'han mort. El fet és que quan es donen aquesta mena de casaments, els francesos celebren una tradició anomenada el xaribari. Sabeu què és el xaribari?
4: El xaribiri.
1: El xaribiri.
4: És aquella...
5: És el xaribiri.
1: Això sí, però jo he dit el xaribari.
5: Xaribari no sé què és, però fot una mala pinta de Déu, això.
1: El xaribari és una tradició que permet als veïns d'algú que es casa de segones núpcies

0: o terceres, com és el cas d'aquesta mossa, doncs fer-los passar una nit de vergonya als nuvis.
1: O conxus.
0: Ara imagina que la teva veïna ha quedat vídua i es torna a casar.
1: Sí.
0: Doncs tu pots anar allà a fer un xaribari.
1: Anem a fer un xaribari.
0: Sí. Ara anem a representar com és un xaribari convencional una mica entre tots perquè vegueu de què va. Mira, s'agafen olles, cassoles, és una mena de cassolada, vas a casa dels nuvis i et fots a fer crits, bàsicament.
2: Degenerats per

0: Molt bé, és això.
1: Però la frase final costa, eh?
2: Sí, costa, costa. Sí.
3: No hem
2: anat
3: gaire, eh?
0: És com mínim d'independència.
1: Sí.
0: La veritat és que els xerivari són una mica diferents. Ah. No hi ha rimes, com heu fet vosaltres. No és la típica cassolada que es fa davant de la seu d'un partit polític. En un xerivari, simplement, el que s'ha de fer és molta fressa i cridar a la boca una mica. Sí. Prou. Ha quedat clar.
1: Què és que fa la gallina?
0: No ho sé. L'Arnau.
1: L'Arnau.
4: M'he crescut. Tothom té el seu moment.
0: Bé, ja sabem com es fa un xerivari convencional. És així. Ara que sabem com es fa el xerivari convencional, us he de dir, però, que el que preparen al Palau del Rei és diferent. Volen seguir la tradició, però evitant el baix to que hem representat. Clar, som a...
5: Sí, clar.
0: Per això porta tanta feina preparar el casament. El rei Carles el Boig vol continuar amb la tradició del xerivari, però també vol mantenir les formes. I ja sabeu que aquell home és boig. Vull dir que no sé com planeja la festa.
6: A veure, ja coneixeu el rei, eh? Si muntem una festa i no li agrada, potser ens matarà cops d'espasa.
0: Sí?
6: Algú té alguna proposta?
1: Hey, presenta.
6: A veure,
1: podríem fer una festa com la d'en Yamin Yamal?
0: Sí.
1: Sí, home, hi portem nans.
6: No sé, no.
0: No.
6: Sobretot, no prets boig. Res d'això. Jo tinc una proposta.
5: I si fem com les d'en Freddie Mercury, de festes, fem uns nans que portin uns bols aquí al cap ple de cocaïna.
6: No! Oblideu-vos dels nans, per favor.
7: I si ho enfoquem d'una altra manera? I si fem una festa com les del Michael Jackson?
6: No! Ni nans, ni nens!
1: Ni nans, ni nens.
6: Us recordo que som al segle XIV.
1: Ni nans, ni nens.
6: Ni nans, ni nens.
1: Em faria una samarreta. Ni nans, ni nens.
0: Ni nans, ni nens.
5: I a Mallorca, sí, ni nans, ni nens, ni nins.
0: Sí que és maco.
1: Ni nons, ni nuns.
0: Després de donar-hi moltes voltes, s'acaba acordant fer una barreja de xerivari i de ball de disfresses. Així es farà merder, però... Clar, com que no saps qui hi ha darrere les màscares, doncs mira. Arriba el dia del ball. A més de nosaltres hi ha en Jeca, el gos, que encara té fred, hi ha la flor i nata de l'aristocràcia francesa. Tots van disfressats amb màscares.
5: Ah, aquestes festes amb màscares ja sé com acaben.
0: Malament, sí, normalment. A més dels que porten màscares, hi ha uns personatges que cal destacar, els que van disfressats com si fossin uns monstres provenients del bosc. Faran de monstres grollers, seran uns sàtirs. Ells són els que faran el merder típic dels xerivaris. Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
1: Jo.
0: Moment, Xuriguera, tu vols fer d'aquest, eh?
1: Jo faig el personatge,
0: bueno,
1: no se sap greu.
0: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
1: No. Tot a fla, us farà parir per la tira i veuràs el...
0: Xuriguera, acabes de... Amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estella que una mica més i mates un noi del públic. Li has saltat un tros de fusta a la cullera.
1: Ai, sembla d'Olivera, això,
0: eh? Bueno, doncs li ha passat arran del coll, pobre nano.
1: T'imagines?
0: Cuida't.
1: Avui passejam el gos...
0: Per la mort d'un del públic de la Renaixença.
1: Que segueixo picant-ho?
0: No cal.
1: Ha quedat entès, eh?
0: Exacte.
1: Ho heu entès, públic?
0: Sí. Deia que la festa comença, que hi ha de tot, hi ha alcohol, hi ha de tot. Bueno, per cert, és el primer cop en què el nostre gos Jeca no té fred. Els monstres del bosc porten torxes i amb això, bueno, s'està caldejant l'ambient, eh? Mira, una torxa, que maco.
5: Xuriguera, para quiet, eh?
0: Què?
5: Fotràs mal algú amb aquesta torxa?
0: Sí. Ja fa estona que se'ls està advertint que és una mala idea portar torxes a una festa com aquella. Heu de pensar que les disfresses dels monstres es fan amb resina, que és un material altament inflamable. Però bueno, ells fan com qui sent ploure. Vinga, la torxa cap aquí i la torxa cap allà. En aquest punt de la història entra una persona clau, en Lluís d'Orleans, el germà petit del rei. El germà petit del rei sempre, sempre porta festa a la història.
1: Ajuda.
0: Aquí a Espanya menys, però en els altres països... Ui.
4: Has dit aquí a Espanya, tio?
0: Aquí a Espanya.
4: Ja pots tornar-te'n d'allà on sigui que vinguis.
0: O sigui, una cosa són els nostres anhels. L'altre és aquí, a dia d'avui, què és això?
4: Això és Catalunya.
6: Què pone tu de dir?
0: Sí. En fi.
5: Ai, que parem el programa aquí.
6: Ja està, tots deprimits.
0: No, perdó, és que estic agafant una depressió interna. Segueixo.
1: Sisplau.
0: En Lluís d'Orleans és un bala perduda, va molt passat, acaba d'agafar una torxa i està intentant veure qui s'amaga darrere les disfresses. Un tio una mica pesat.
8: Ei, hola,
1: A veure si et fotré un parell d'hòsties, eh? A veure qui s'hi amaga per aquí. Oh! Quina noia tan guapa!
2: No, Peyu, sempre em toca fer a mi la que aguanta els babosos.
0: Em sap greu, noia.
2: Deixi'm, sí, marxi, porc.
1: Vols veure una bona gralla?
0: Deixa'l.
2: Mira, mira! Oh!
0: Quin fas?
1: No, a veure qui hi ha per aquí. Hòstia, quin paio tan lleig.
7: Perdona? Sí, a mi m'has dit lleig? Vas veure com et foto una hòstia, noi?
1: Vols veure una bona gralla?
0: De cop i volta passa el que tothom temia. En Lluís d'Orleans toca una de les disfresses d'un dels monstres del bosc amb la torxa i el vestit s'incendia.
1: Ut! Idiota! Mira què m'has fet! M'estic cremant!
0: L'home que es crema comença a córrer i escampa el foc per tota la sala. Vols estar aquí, si t'estàs cremant? Hòstia, no t'abracis a les cortines, com a mínim. Hòstia. Hi ha flames per tot arreu. S'ha desencadenat un gran incendi per tot el palau. Les torxes que caldejaven l'ambient, l'únic que fan és empitjorar la situació. Per això deia que sent la petita edat de gel encara complica més les coses.
7: Sí, ara serà culpa del fred, això. És culpa del personatge Arnau, que sí. Com una cabra.
1: Oh, la, la!
4: El de la gralla.
0: En l'incendi moren 4 nobles.
4: Hombre.
0: 4.
4: No està pas.
0: Tampoc és tant.
7: No.
0: Jo per si els 100 nobles podien haver ser 8 tranquil·lament.
4: Sí.
0: El rei i el seu germà Lluís es veuen obligats a fer una disculpa pública i una processó de penitència pels carrers de París per intentar calmar el poble, que està fart de la decadència de la cort reial. Això no es va fer aquí, quan va passar allò de l'elefant. No recordo fer una mena de processó al rei Joan Carles en crosses.
4: Va fer aquella declaració sortint de l'hospital.
0: En aquella porteta d'aquella habitació.
4: Sí.
7: Sí. I ara ha escrit un llibre.
0: Ja ha escrit un llibre, que és tot verídic, el que surt del llibre.
7: Segur.
0: Tot...
4: Bueno, la penitència és anar a viure...
7: Ui, sí.
0: Però hagués sigut preciós,
7: molt.
0: No? En aquell moment.
7: Molt.
0: Fas...
4: Amb flagels.
0: Bueno.
4: Setmana Santa.
0: Agafes uns elefants.
4: Amb tropes d'elefants.
0: Una processó. De tot de gent, agafes l'Àngel Cristo, que no sé si era viu a aquella època.
7: Es viu encara?
0: Bueno, no, ara ja no.
7: Ja no, eh?
0: Però quan era viu ja a vegades no ho semblava. Però... Àngel Cristo, uns lleons, uns elefants i el rei Joan Carles.
4: És Àngel Cristo, però amb una relació amb la...
0: Home, sí que va tenir alguna relació. Va tenir més relació ell que ell.
4: Sí.
0: Sí.
4: Per això et dic, que hagis triat el marit d'ella...
7: No entenc la barreja de l'elefant amb l'Àngel Cristo, sí, sí, eh? Vull dir que...
0: Però no és igual.
7: Que no hi ha mala llet aquí.
0: Estàvem a veure... Ens queda un gos per veure si ha sobreviscut o no ha sobreviscut.
7: Ja som aquí, eh?
0: Hem viscut un incendi en el casament de la filla del rei de França i hem de veure si el gos ha sobreviscut a l'incendi en Jeca de Roda de Ter. Això està a mans d'una persona del públic, Mercè.
4: A veure qui hi ha.
3: Com
4: qui
3: et
4: és?
3: Dius?
8: Vicent.
3: Vicent? I d'on ets, Vicent?
8: De València.
0: En Vicent és el noi, és el noi que ha estat a punt de morir per culpa de la teva cullera de fusta.
4: Hòstia, perdona, Vicent.
0: T'ha passat la fusta a prop, Vicent?
8: Sí, sí.
0: Ho he vist, eh?
4: L'estell...
0: Ets de València, eh?
8: Sí.
0: Com has vingut a parar aquí?
8: Visca a Vic.
0: A Vic, eh?
4: Visca.
0: Visca, visca.
8: Visca.
0: Vicent, vinga, la responsabilitat de la vida del gos a les teves mans. El rei Carles el Boig es va salvar de morir en l'incendi d'una forma curiosa. Com es va salvar el rei? A. Es va amagar a l'interior d'una bota de vi. B. Va saltar des d'una finestra i va caure des de 5 metres. O C. Es va amagar dins les faldilles d'una adolescent.
8: La B.
0: La B. Engeca... és mort.
1: Oh, oh, oh.

0: Heu de saber que el rei es va amagar sota les faldilles d'un adolescent.
1: Per favor.
0: O s'hi va amagar, o poder ja hi era quan va haver-hi l'incendi. No ho sabem. Hem estat de mala sort, tu, el pobre Jeca, que, bueno, era un gos fredolic, doncs l'ha acabat condemnant el fred i el foc, bàsicament. El foc. El pobre quisso de roda de terra s'ha estat tota l'estona al costat de les torxes per agafar temperatura, i això ha fet que l'incendi l'enganxés de ple i el primer és d'escapar. Desgraciadament no el podrem tornar a casa, tot i que, sent de roda, tampoc sabem si és pitjor el remei o la malaltia. Ah, és molt maco, Roda.
1: I tant.
0: A Roda fa un fred més...
1: més sec.
0: Més sec.
1: Allà sí.
0: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre esperit.

0: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb les fogueres i els petards. Avui és l'últim dia de l'onada de calor que ens ha afectat des del cap de setmana. Tot i això, les autoritats demanen no abaixar la guàrdia perquè les temperatures continuaran sent altes i es manté el risc d'incendis. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. La conservadora Keiko Fujimori acaricia la presidència del Perú. Amb l'escrutini pràcticament acabat, ja té més vots d'avantatge que els que queden per recomptar. El candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, denuncia un suposat frau en el vot exterior, demana anul·lar-ne el resultat i adverteix que no reconeixerà un govern liderat per Fujimori. El govern espanyol aprova una inversió històrica per a la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. Kiko Veneno serà l'encarregat avui d'inaugurar el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, incloent-hi un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups i artistes com Alosa o el Petit de Calaril.
1: Esports.
0: L'Igualada s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya. El Barça de Futbol Sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara domina l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 l'Uzbekistan, Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana, Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan assolellat amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia, entre els 36 i 38 graus i puntualment s'arribarà als 40. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu. Donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, us informa Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: I en aquest cas, en emissió conjunta, per 3CAT Info i Catalunya Ràdio. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
2: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir i deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
2: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
4: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
5: Hay que tomar medidas y bueno, y lo que hay que hacer es que haya garantías de no repetición.
6: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
7: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
2: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna a Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
8: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
2: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: Gràcies, Paula. I ahir l'expresident socialista Felipe González es va tornar a mostrar partidari d'un avançament electoral. Ho va fer durant un acte a Toledo, acompanyat del president de Castella i la Manxa, Emiliano García Page. González va defensar la sentència contra José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor del Dama i afegeix que l'actual president espanyol té ara dues opcions.
9: Pero hay dos, claro, puede dimitir y el otro es convocar elecciones.
10: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
9: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
0: Un nou cas de corrupció esquitxa al PSOE, en aquest cas a l'Ajuntament de Sòria, a Castella i Lleó. La Guàrdia Civil va registrar ahir durant 12 hores les dependències municipals en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal. Van detenir almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme del Consistori, Yolanda Santos. Segons l'agència EFE, que cita fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. L'Ajuntament ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona en el cas com a part interessada.
1: 3CAT Info.
0: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria han sigut per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui, precisament, serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara, podran superar, volíem dir, encara el llindar de calor a bona part de la Catalunya central, Ponent i l'Alt i el Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
11: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc, i per tant cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I una de les feines que cal afrontar l'endemà de la revetlla és la neteja de les platges, escenari habitual de celebracions. A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recullen des de primera hora els residus i netegen la sorra de les platges després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9. Gavà, David Àngela.
12: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
13: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haver quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un possible risc per a les persones per a la resta de l'any.
12: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
0: I a taula aquest migdia encara hi haurà cuques de Sant Joan. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu igualar les dades de vendes de l'any passat. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres rècord perquè ha doblat els encàrrecs i això els ha obligat a canviar les rutines. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels seus propietaris.
14: Quan he fet llistes ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és clar, els processos, aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
0: Una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda els 20 euros, una mica més cara enguany per la pujada de les matèries primeres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 2 minuts i un quart, creixen les contradiccions entre Washington i Teheran sobre les negociacions nuclears. Els Estats Units asseguren que l'Iran han acceptat inspeccions permanents, tot i que el règim islamista diu que no han assumit cap compromís nou amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Davant d'això, Donald Trump recupera el seu to d'amenaça i adverteix Teheran que cancel·larà la segona fase de les negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears.
15: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
0: Teheran també manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, cosa que Trump també nega. De fet, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret. En tot cas, aquestes discrepàncies alimenten els dubtes sobre l'abast real dels acords anunciats la setmana passada. I una altra de les amenaces de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran són els enfrontaments entre Israel i el moviment xiïta Hezbollah al Líban. Dues persones van morir ahir per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah, Naim Qassem, ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
16: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
0: El màxim dirigent del moviment xiïta assegura que coopera al màxim nivell amb l'exèrcit libanès. I per primer cop des que van tornar al poder, els talibans s'han reunit amb la Unió Europea a Brussel·les per discutir com deportar immigrants afganesos cap al seu país. El club comunitari continua sense reconèixer el règim islamista com a govern legítim de l'Afganistan i per això les ONGs pro-drets humans denuncien que la trobada d'ahir els dona legitimitat. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
17: A la reunió hi van assistir funcionaris de la Comissió Europea i de 15 països comunitaris. Brussel·les remarca que són contactes tècnics, però la delegació talibana busca treure'n rèdits. Ha proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea. El portaveu de la Comissió, Magnus Lamart, evita concretar si han ofert res als talibans.
18: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats al nivell polític.
17: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat, però eviten aclarir si podrien acabar expulsats altres afganesos que no necessàriament hagin comès delictes.
0: I al Perú, la candidata de la dreta, Keiko Fujimori, ja es prepara per ser proclamada presidenta electa després que el recompte ja està pràcticament finalitzat. Té un avantatge de més de 42.000 vots i només en falten 38.000 per escrutar. Tot i això, el seu rival d'esquerres, Roberto Sánchez, rebutja el resultat, denuncia irregularitats en el vot exterior i assegura que no reconeixerà el futur govern. Sánchez parla de frau, reclama aturar el recompte i ha fet una crida a mobilitzar-se al carrer. Des de les institucions electorals es defensa la transparència del procés i es recorda que el recompte està gairebé completat sense incidències irrellevants. També diverses missions d'observació internacional i entitats civils afirmen que no han detectat indicis de manipulació i reclamen esperar la proclamació oficial dels resultats.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Encetem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada la onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts. El govern espanyol invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5 la inversió que s'havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
20: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
0: Ramírez també demana millorar els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova normativa obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders, és a dir, els repartidors a domicili, l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies i, finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
3: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. I el govern els proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
21: Resolvem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
0: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una seixantena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia a Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot o el tramvia de Tarragona, i s'incorporen altres, com la variant de Tàrrega o la nova estació de tren del Pla de Lleida. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat. S'hi invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Pràcticament un quart i mig, el govern assegura que actuarà amb contundència davant dels últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. La titular de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aplicar millores de seguretat en els punts més crítics.
22: Millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. Aquesta setmana n'hi ha hagut, per exemple, a l'R3, entre la Garriga i Figaró, i a l'R13 i l'R14, que, com a conseqüència dels robatoris, no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí a 2 mesos.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven a tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre del dels països de l'eurozona, tot i el dinamisme de l'economia. En la presentació de l'estudi del Congrés del governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá ha recordat que la cobertura de prestació per desocupació ha pujat fins al 80% i que mai havia estat tan alta.
23: La pregunta que hay que hacerse es: Es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: I abans dels esports us expliquem que el Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX repartides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar la història, transformar la fotografia, i es pot visitar de franc fins al 10 de gener del 2027. Comissariada per Marta Daó, explora la fotografia com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcuberta o Oriol Maspons. La col·lecció va ser creada a la Galeria Fòrum de Tarragona pels galeristes Chantal Grande i David Balcells.
1: Esports.
0: Amb en David Ubach.
24: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga.
4: L'Igualada sí que s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
5: Pai Bajà preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez. L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
4: És la narració que em feia Esport 3 d'aquest triomf de l'Igualada. Han superat Liceo la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a La Corunya després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta final. Per contra, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota el descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
6: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
4: Són declaracions a Esport 3. Dijous, quart partit, també a Múrcia.
1: 3CAT Info.
4: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València.
7: Convençut que demà guanyarem i convençut que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenen que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
4: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company João Félix, en declaracions a DAZN.
24: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
4: Del Mundial, un apunt encara. I és que el seleccionador francès Didier Deschamps ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i es perdrà el partit de la tercera jornada contra Noruega. Més futbol, Mundial a banda ara. A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
25: Tenir control, per suposat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
4: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon preparador el seu germà Òscar. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx. Recuperem ara el fil poliesportiu.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: Amb un minut per endavant, en què destaquem que en MotoGP Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
26: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
4: En Waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà on es va formar.
1: 3CAT Info.
4: En bàsquet, el Girona ha incorporat al base escorta polonès de 26 anys Andrei Pluta fins al 2028. Pluta arriba procedent de l'Legia de Varsovia. I a l'NBA, els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo, als Miami Heat.
1: 3CAT Info.
0: Són 2:15.

0: Estem en emissió conjunta a Catalunya Ràdio i Trescat Info. Moment de repassar les més destacades d'aquest matí de Sant Joan. Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol, malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. I en els pròxims minuts també us explicarem que la Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura, que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional, també pel risc de fugida. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. I un supercomputador xinès ha estat reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora cada 6 mesos. Pel que fa als esports, destaquem que l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins. 29 anys després, els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit que s'ha jugat a La Corunya. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana. Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan, assolellat, amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia, entre els 36 i 38 graus, i puntualment s'arribarà als 40 graus. Tarda, amb alguns ruixats al Pirineu, donarem per acabada l'onada de calor, però no pas a la calor intensa i sostinguda. Dos quarts i tres minuts i mig, continuem. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
1: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir, deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
2: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
3: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas nos ha quedado muy, muy corto.
4: Hay que tomar medidas y bueno, y lo que hay que hacer es que haya garantías de no repetición.
5: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo. Que dé explicaciones i que dissolva les Cortes.
1: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nul·litat de les actuacions. I un nou informe de l'UCO relaciona el PNB amb el cas Leire Díez. Segons la Guàrdia Civil, el suposat entramat va intermediar amb alts càrrecs dels nacionalistes bascos perquè una metal·lúrgica alavesa aconseguís ajudes públiques per valor de 112 milions d'euros ara fa 5 anys. A canvi, la xarxa hauria rebut almenys 115.000 euros en comissions. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha defensat la legalitat d'aquestes trobades.
8: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
0: La investigació forma part d'una peça separada del cas Leire, en què l'Audiència Nacional investiga una possible guerra bruta contra causes judicials a l'entorn del PSOE.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 2:15 en emissió conjunta a 3Cat Info i també a Catalunya Ràdio. La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni tampoc cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats ja adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar precisament el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara molt elevades i a bona part de Catalunya, de la Catalunya central, de Ponent i també a l'Alt i al Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
10: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar a la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I França va viure ahir el dia més calorós des del 1947, que és quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país va fregar els 30 graus i en alguns punts es van arribar als 43 graus de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França fins demà dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. Segons dades oficials, des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
9: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: Vladimir Putin diu que Rússia està oberta a negociacions de pau amb Ucraïna. Això la mateixa manera que diversos atacs ucraïnesos han malmès seriosament les instal·lacions energètiques russes i han aguditzat la seva crisi de carburants. El president rus ho ha dit durant una reunió amb el seu govern.
7: Rússia està preparada per a negociacions de pau amb Ucraïna sobre la base dels acords d'Istanbul, que us recordo van ser rubricats per la delegació ucraïnesa en aquell moment. Això vol dir que els convenia. No veig cap motiu perquè ens apartem d'aquests acords.
0: Les negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna es van obrir a Istanbul, a Turquia, un mes després de la invasió russa, fa 4 anys, i s'han reprès de forma intermitent posteriorment, sense cap acord sòlid, més enllà de l'intercanvi de presoners de guerra entre els dos països. I a Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, que encara es pot allargar una setmana. En el recompte ràpid, el candidat de la

0: uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
1: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garanties a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
0: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea, missió encapçalada pel vicepresident del Parlament Europeu, Esteban González Pons.
2: El sistema de gestió de resultats demostró una vez más ser fiable y eficaz en línea con las normas internacionales sobre transparencia.
0: El candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
3: 3CAT Info.
4: I abans de la previsió del temps, us expliquem que el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora de l'Estany. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais per on desfilaran grups i artistes com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic i el Petit de Calaril. Girona, Maria Rovira.
5: Durant 4 dies, el festival convertirà Banyoles en un circuit per diversos escenaris amb una programació que combina figures reconegudes amb propostes emergents. S'obre aquest vespre amb un esperat concert de Kiko Veneno, segons ens explicava Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
6: La Fònica inicia aquesta 22a edició a Banyoles amb Kiko Veneno, un dels referents de la música a l'estat espanyol, i que en aquest cas ens venia molt de gust a reivindicar després de quasi 50 anys de trajectòria musical, un artista doncs, que portem molt de temps darrere seu i que finalment doncs, hem pogut aconseguir que aquest any doncs, estigui present en un espai tan emblemàtic com és el Club Natació Banyoles al costat de l'Estany de Banyoles.
5: El festival recupera precisament aquest any un dels escenaris emblemàtics.
6: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'Estany i que en aquest cas doncs, tindrem dues actuacions amb dues sessions cadascuna de Raquel Lua i de Quim Carandell.
5: La Fònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella, al pop rock, passant per la música d'arrel, a través de la veu com a element vertebrador.
6: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibis.
5: Una de les propostes especials serà també ressons dels cants obscurs de cor de teatre al claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. També hi haurà, segons Francesc Viladiu, un espai per la música d'arrel en zones com Galícia.
6: Ens venia molt de gust tenir aquestes dues propostes ben diferenciades, la de Camaño de Mixeiras amb caràcter molt més tradicional de cançó, i després les Filles de Cassandra, un grup doncs, que ara mateix a Galícia doncs, és tot un referent i en aquest cas sí que combina molt més la música electrònica.
7: En totes les coses.
5: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Calaril a l'escenari de la Muralla.
3: El temps.
4: Amb la Gemma Puig.
8: Encetem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada l'onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible.

0: Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: 3:15 en emissió conjunta 3cat Info i Catalunya Ràdio. La Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns, el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. Segons l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí, els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Martí, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
2: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar aquí alguna cosa falla, per tant, ja t'ho estan dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
1: Martí també assenyala la desprotecció que pateixen molts socorristes en el seu lloc de feina pel que fa a l'exposició dels rajos solars.
2: La primera, doncs, malaltia que té un socorrista aquàtic i el càncer de pell. I ens trobem socorristes que estan vigilant encara amb samarretes o amb roba que no proporciona fotoprotecció i des d'espais que no estan protegits. Veig vigilants de zones de pàrquing més ben protegits contra la radiació solar que els socorristes.
1: Per tot plegat, el col·lectiu s'està plantejant una nova jornada de protestes que podrien acabar en una vaga al sector. Nacho Ibáñez és el portaveu de la plataforma sindical SOS Socorristes.
3: Estamos haciendo asambleas y como sector no descartamos tomar nuevas medidas reivindicativas, sean manifestaciones o sea incluso, y está planteado, una huelga general del todo el socorrismo en el litoral catalán.
1: Des de l'inici de la temporada de bany, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes, 3 menors a Tarragona i un a Barcelona.
4: 3 pèrdues en les quals hem d'intentar que això no torni a passar.
1: Precisament la platja de la Rabassada de Tarragona va acollir ahir un homenatge als 3 menors que van morir ofegats la setmana passada. Una 30 de motos aquàtiques van portar una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els 3 nens. Tarragona, Ricard Buigas.
5: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarracossi Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada del sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouzef Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
6: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
5: Una 30 de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
1: I la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Fuoli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte passat durant la celebració de l'ascens de l'equip a segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Fuoli persona no grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. Mentre el futbolista va fer un comunicat tebi demanant perdó, el club va lamentar i rebutjar públicament els fets i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. I un supercomputador xinès, reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom Langshan i ha destronat el Capitan dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El projecte Òpera del Liceu i del Museu del Disseny arriba a la cinquena edició amb l'estrena de tres microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu. I enguany compten amb llibrets de Paul Wask, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. Víctor García Gomà és el director artístic del Liceu.
4: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística i el futur de l'òpera, d'alguna manera depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
1: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, i L'opereta, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Poc més de 5 minuts i l'hora en punt.
0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
7: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
8: Pai Bajà preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez, l'Igualada és campió, campió de Lliga!
7: Així es vivia a la transmissió d'Esport 3 aquest títol dels igualadins que han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'argentí dels arlequinats, Matías Pascual, amb prou feina se'n sabia venir en declaracions a Ràdio Igualada.
9: Hockey Liga, con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
7: L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona. Però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta eliminatòria final. Per contra, en canvi, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominant la sèrie per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota al descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
10: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
7: Són declaracions de Sergio González a Esport 3. Dijous, quart partit també a Múrcia.
0: 3Cat Info.
7: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, que va ser el primer al Palau Blaugrana i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València. Sentim aquestes declaracions de Parra.
11: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenim que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
7: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix en declaracions a The Zone.
12: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido 2.
7: Més futbol mundial a banda, encara.
0: 3CAT Info.
7: A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
13: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
7: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades. I relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Recuperem el fil poliesportiu ara. En MotoGP, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
14: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado.
7: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els 2 últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
0: 3CAT Info.
7: I afegirem encara que en hoquei patins el noi ha fitxat Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter reusenc, de 21 anys, va començar a la base del Reus Deportiu i arriba procedent del Calafell.
0: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb les fogueres i els petards. Avui és l'últim dia de l'onada de calor que ens ha afectat des del cap de setmana. Tot i això, les autoritats demanen no abaixar la guàrdia perquè les temperatures continuaran sent altes i es manté el risc d'incendis. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. La conservadora Keiko Fujimori acaricia la presidència del Perú. Amb l'escrutini pràcticament acabat, ja té més vots d'avantatge que els que queden per recomptar. El candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, denuncia un suposat frau en el vot exterior, demana anul·lar-ne el resultat i adverteix que no reconeixerà un govern liderat per Fujimori. El govern espanyol aprova una inversió històrica per a la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. Kiko Veneno serà l'encarregat avui d'inaugurar el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, incloent-hi un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups i artistes com Alosa o El Petit de Calaril.
1: Esports.
0: L'Igualada s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya. El Barça de Futbol Sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara domina l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 l'Uzbekistan, Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana, Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan assolellat amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia. Entre els 36 i 38 graus i puntualment s'arribarà als 40. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu. Donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, us informa Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: I en aquest cas, en emissió conjunta, per 3CAT Info i Catalunya Ràdio. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
2: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir, deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
2: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
4: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas nos ha quedado muy, muy corto.
5: Hay que tomar medidas y bueno, y lo que hay que hacer es que haya garantías de no repetición.
6: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
7: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
2: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
8: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
2: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: Gràcies, Paula. I ahir l'expresident socialista Felipe González es va tornar a mostrar partidari d'un avançament electoral. Ho va fer durant un acte a Toledo, acompanyat del president de Castella i la Manxa, Emiliano García Page. González va defensar la sentència contra José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama i afegeix que l'actual president espanyol té ara dues opcions.
9: Pero hay dos, claro, puede dimitir y el otro es convocar elecciones.
10: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
9: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
0: Un nou cas de corrupció esquitxa al PSOE, en aquest cas a l'Ajuntament de Sòria, a Castella i Lleó. La Guàrdia Civil va registrar ahir durant 12 hores les dependències municipals en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal. Van detenir almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme del Consistori, Yolanda Santos. Segons l'agència EFE, que cita fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. L'Ajuntament ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona en el cas com a part interessada.
1: 3CAT Info.
0: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria han sigut per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui, precisament, serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara, podran superar, volíem dir, encara el llindar de calor a bona part de la Catalunya central, Ponent i l'Alt i el Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
11: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I una de les feines que cal afrontar l'endemà de la revetlla és la neteja de les platges, escenari habitual de celebracions. A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recullen des de primera hora els residus i netegen la sorra de les platges després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9. Gavà, David Àngela.
12: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
13: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haver quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un altre un possible risc per a les persones, per a la resta de l'any.
12: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
0: I a taula aquest migdia encara hi haurà coques de Sant Joan. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu igualar les dades de vendes de l'any passat. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres rècord perquè ha doblat els encàrrecs i això els ha obligat a canviar les rutines. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels seus propietaris.
14: Quan he fet llistes ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però esclar, els processos, aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
0: Una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda els 20 euros, una mica més cara enguany per la pujada de les matèries primeres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 2 minuts i un quart, creixen les contradiccions entre Washington i Teheran sobre les negociacions nuclears. Els Estats Units asseguren que l'Iran han acceptat inspeccions permanents, tot i que el règim islamista diu que no han assumit cap compromís nou amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Davant d'això, Donald Trump recupera el seu to d'amenaça i adverteix Teheran que cancel·larà la segona fase de les negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears.
15: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
0: Teheran també manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, cosa que Trump també nega. De fet, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret. En tot cas, aquestes discrepàncies alimenten els dubtes sobre l'abast real dels acords anunciats la setmana passada. I una altra de les amenaces de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran són els enfrontaments entre Israel i el moviment xiïta Hezbollah al Líban. Dues persones van morir ahir per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah, Naim Qassem, ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
16: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
0: El màxim dirigent del moviment xiita assegura que coopera al màxim nivell amb l'exèrcit libanès. I per primer cop des que van tornar al poder, els talibans s'han reunit amb la Unió Europea a Brussel·les per discutir com deportar immigrants afganesos cap al seu país. El club comunitari continua sense reconèixer el règim islamista com a govern legítim de l'Afganistan i per això les ONGs pro drets humans denuncien que la trobada d'ahir els dona legitimitat. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
17: A la reunió hi van assistir funcionaris de la Comissió Europea i de 15 països comunitaris. Brussel·les remarca que són contactes tècnics, però la delegació talibana busca treure'n rèdits. Ha proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea. El portaveu de la Comissió, Magnus Lamart, evita concretar si han ofert res als talibans.
18: There is no, offer...
19: no hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats al nivell polític.
17: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat, però eviten aclarir si podrien acabar expulsats altres afganesos que no necessàriament hagin comès delictes.
0: I al Perú, la candidata de la dreta, Keiko Fujimori, ja es prepara per ser proclamada presidenta electa després que el recompte ja està pràcticament finalitzat. Té un avantatge de més de 42.000 vots i només en falten 38.000 per escrutar. Tot i això, el seu rival d'esquerres, Roberto Sánchez, rebutja el resultat, denuncia irregularitats en el vot exterior i assegura que no reconeixerà el futur govern. Sánchez parla de frau, reclama aturar el recompte i ha fet una crida a mobilitzar-se al carrer. Des de les institucions electorals es defensa la transparència del procés i es recorda que el recompte està gairebé completat sense incidències rellevants. També diverses missions d'observació internacional i entitats civils afirmen que no han detectat indicis de manipulació i reclamen esperar la proclamació oficial dels resultats.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Encetem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada l'onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts. El govern espanyol invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5 la inversió que s'havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
21: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Catalunya.
0: Ramírez també demana millorar els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova normativa obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders, és a dir, els repartidors a domicili, l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies i, finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc, i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
3: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. I el govern els proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
4: Resolvem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
0: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una seixantena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, a Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot o el tramvia de Tarragona, i s'incorporen altres, com la variant de Tàrrega o la nova estació de tren del Pla de Lleida. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat. S'hi invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Pràcticament un quart i mig, el govern assegura que actuarà amb contundència davant dels últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. La titular de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aplicar millores de seguretat en els punts més crítics.
22: Millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. Aquesta setmana n'hi ha hagut, per exemple, a l'R3, entre la Garriga i Figaró, i a l'R13 i l'R14, que, com a conseqüència dels robatoris, no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí a 2 mesos.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven a tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre del dels països de l'eurozona, tot i el dinamisme de l'economia. En la presentació de l'estudi del Congrés del governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá ha recordat que la cobertura de prestació per desocupació ha pujat fins al 80% i que mai havia estat tan alta.
23: La pregunta que hay que hacerse es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX, repartides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar la història, transformar la fotografia, i es pot visitar de franc fins al 10 de gener del 2027. Comissariada per Marta Daó, explora la fotografia com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcuberta o Oriol Maspons. La col·lecció va ser creada a la Galeria Fòrum de Tarragona pels galeristes Chantal Grande i David Balcells.
1: Esports.
0: Amb en David Ubac.
24: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga.
5: L'Igualada sí que s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
6: Pai Bajà preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament atura Arnau Martínez. L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
5: És la narració que em feia Esport 3 d'aquest triomf de l'Igualada. Han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta final. Per contra, el Barça de futbol se l'ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota el descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
7: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
5: Són declaracions a Esport 3. Dijous, quart partit, també a Múrcia.
1: 3CAT Info.
5: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València.
8: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
5: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company João Félix, en declaracions a DAZN.
24: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
5: Del Mundial, un apunt encara. I és que el seleccionador francès Didier Deschamps ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i es perdrà el partit de la tercera jornada contra Noruega. Més futbol, Mundial a banda ara. A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip, en substitució de Michel Sánchez.
25: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
5: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon preparador el seu germà Òscar. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx. Recuperem ara el fil poliesportiu.
1: L'actualitat esportiva a fons.
5: Amb un minut per endavant, en què destaquem que en MotoGP Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
26: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado.
5: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Coma serà el nou entrenador de l'equip femení. Coma ha exercit d'assistent de Javi Aznar els 2 últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà on es va formar.
1: 3CAT Info.
5: En bàsquet, el Girona ha incorporat al bas escorta polonès de 26 anys Andrei Pluta fins al 2028. Pluta arriba procedent de Legia de Varsovia. I a l'NBA, els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo, als Miami Heat.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. Són 2:15 de 8.

0: Estem en emissió conjunta a Catalunya Ràdio i Trescat Info. Moment de repassar les més destacades d'aquest matí de Sant Joan. Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol, malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. I en els pròxims minuts també us explicarem que la Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura, que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional, també pel risc de fugida. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. I un supercomputador xinès ha estat reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora cada 6 mesos. Pel que fa als esports, destaquem que l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. 29 anys després, els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit que s'ha jugat a La Corunya. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana. Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan, assolellat, amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia, entre els 36 i 38 graus, i puntualment s'arribarà als 40 graus. Tarda, amb alguns ruixats al Pirineu, donarem per acabada l'onada de calor, però no pas a la calor intensa i sostinguda. Dos quarts i tres minuts i mig, continuem. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
1: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir i deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
2: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
3: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
4: Hay que tomar medidas y bueno, y lo que hay que hacer es que haya garanties de no repetición.
5: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna a Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo. ¿Qué de explicaciones? i que dissolva les Cortes.
1: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijó per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nul·litat de les actuacions. I un nou informe de l'UCO relaciona el PNB amb el cas Leire Díez. Segons la Guàrdia Civil, el suposat entramat va intermediar amb alts càrrecs dels nacionalistes bascos perquè una metal·lúrgica alavesa aconseguís ajudes públiques per valor de 112 milions d'euros ara fa 5 anys. A canvi, la xarxa hauria rebut almenys 115.000 euros en comissions. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha defensat la legalitat d'aquestes trobades.
8: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
0: La investigació forma part d'una peça separada del cas Leire, en què l'Audiència Nacional investiga una possible guerra bruta contra causes judicials a l'entorn del PSOE.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 2:15 en emissió conjunta a 3Cat Info i també a Catalunya Ràdio. La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni tampoc cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats ja adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar precisament el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara molt elevades i a bona part de Catalunya, de la Catalunya central, de Ponent i també a l'Alt i al Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
10: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar a la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I França va viure ahir el dia més calorós des del 1947, que és quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país va fregar els 30 graus i en alguns punts es van arribar als 43 graus de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França fins demà dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. Segons dades oficials, des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
9: Catalunya al dia. t'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Vladimir Putin diu que Rússia està oberta a negociacions de pau amb Ucraïna. Això, la mateixa manera que diversos atacs ucraïnesos han malmès seriosament les instal·lacions energètiques russes i han aguditzat la seva crisi de carburants. El president rus ho ha dit durant una reunió amb el seu govern.
7: Rússia està preparada per a negociacions de pau amb Ucraïna sobre la base dels acords d'Istanbul, que us recordo van ser rubricats per la delegació ucraïnesa en aquell moment. Això vol dir que els convenia. No veig cap motiu perquè ens apartem d'aquests acords.
0: Les negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna es van obrir a Istanbul, a Turquia, un mes després de la invasió russa, fa 4 anys, i s'han reprès de forma intermitent posteriorment, sense cap acord sòlid més enllà de l'intercanvi de presoners de guerra entre els dos països. I a Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, que encara es pot allargar una setmana. En el recompte ràpid, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria superat per la mínima el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. Bogotà, Joan Biosca.
11: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit, que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid, que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats. Uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això

0: el vicepresident del Parlament Europeu, Esteban González Pons.
1: El sistema de gestión de resultados demostró una vez más ser fiable y eficaz en línea con las normas internacionales sobre transparencia.
0: El candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
2: 3CAT Info.
3: I abans de la previsió del temps, us expliquem que el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora de l'Estany. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais per on desfilaran grups i artistes com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic i el Petit de Calaril. Girona, Maria Rovira.
4: Volando voy, volando vengo, vengo.
5: Durant quatre dies, el festival convertirà Banyoles en un circuit per diversos escenaris amb una programació que combina figures reconegudes amb propostes emergents. S'obre aquest vespre amb un esperat concert de Kiko Veneno, segons ens explicava Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
6: La Fònica inicia aquesta 22a edició a Banyoles amb Kiko Veneno, un dels referents de la música a l'estat espanyol, i que en aquest cas ens venia molt de gust a reivindicar després de quasi 50 anys de trajectòria musical, un artista doncs, que portem molt de temps darrere seu i que finalment doncs, hem pogut aconseguir que aquest any doncs, estigui present en un espai tan emblemàtic com és el Club Natació Banyoles, al costat de l'Estany de Banyoles.
5: El festival recupera precisament aquest any un dels escenaris emblemàtics.
6: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'Estany, i que en aquest cas doncs, tindrem dues actuacions amb dues sessions cadascuna, de Raquel Lua i de Quim Carandell.
5: La Fònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella, al pop rock, passant per la música d'arrel, a través de la veu com a element vertebrador.
6: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat divís.
5: Una de les propostes especials serà també ressons dels cants obscurs de cor de teatre al claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. També hi haurà, segons Francesc Viladiu, un espai per la música d'arrel en zones com Galícia.
6: Ens venia molt de gust tenir aquestes dues propostes ben diferenciades, la de Camaño de Mixeiras amb caràcter molt més tradicional de cançó, i després les Filles de Cassandra, un grup doncs, que ara mateix a Galícia doncs, és tot un referent i en aquest cas sí que combina molt més la música electrònica.
7: En totes les coses que fan sentir lliure.
5: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Calaril a l'escenari de la Muralla.
2: El temps.
3: Amb la Gemma Puig.
8: Ens atem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada la onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
3: 3:02 en emissió conjunta 3CAT Info i Catalunya Ràdio. La Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns, el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat.

0: ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. Segons l'expert en seguretat aquàtica, Ramsés Martí, els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Martí, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
1: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar, aquí alguna cosa falla. Per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
0: Martí també assenyala la desprotecció que pateixen molts socorristes en el seu lloc de feina pel que fa a l'exposició dels rajos solars.
1: La primera, doncs, malaltia que té un socorrista aquàtic és el càncer de pell. I ens trobem socorristes que estan vigilant encara amb samarretes o amb roba que no proporciona fotoprotecció i des d'espais que no estan protegits. Veig vigilants de zones de pàrquing més ben protegits contra la radiació solar que els socorristes.
0: Per tot plegat, el col·lectiu s'està plantejant una nova jornada de protestes que podrien acabar en una vaga al sector. Nacho Ibáñez és el portaveu de la plataforma sindical SOS Socorristes.
2: Estamos haciendo asambleas y como sector no descartamos tomar nuevas medidas reivindicativas, sean manifestaciones o sea incluso, y está planteado, una huelga general del todo el socorrismo en el litoral catalán.
0: Des de l'inici de la temporada de bany, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes, 3 menors a Tarragona i un a Barcelona.
3: No se trata de buscar culpables, no se trata de buscar inocentes, sino siempre hay 3 pérdidas en las cuales hay que intentar que esto no vuelva a pasar.
0: Precisament la platja de la Rabassada de Tarragona va acollir ahir un homenatge als 3 menors que van morir ofegats la setmana passada. Una 30ena de motos aquàtiques van portar una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els 3 nens. Tarragona, Ricard Buigas.
4: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarracoci Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouzef Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
5: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
4: Una 30ena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
0: I la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esports Sabadell, Diego Fuoli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte passat durant la celebració de l'ascens de l'equip a segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Fuoli persona no grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. Mentre el futbolista va fer un comunicat tebi demanant perdó, el club va lamentar i rebutjar públicament els fets i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. I un supercomputador xinès, reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom Lanshine i ha destronat el capitán dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic, i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El projecte Òpera del Liceu i del Museu del Disseny arriba a la cinquena edició amb l'estrena de tres microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu, i enguany compten amb llibrets de Paul Wask, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. Víctor García Gomà és el director artístic del Liceu.
7: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística, i el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
0: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, i L'opereta, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 5 minuts i l'hora en punt.
6: Esports.
0: Amb en David Ubach.
8: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
9: Pai Bajà preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez, l'Igualada és campió, campió de Lliga!
8: Així es vivia a la transmissió d'Esport 3 aquest títol dels igualadins que han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'argentí dels Arlequinats, Matías Pascual, amb prou feina se'n sabia venir en declaracions a Ràdio Igualada.
10: Hockey Liga, con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
8: L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona. Però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta eliminatòria final. Per contra, en canvi, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen la sèrie per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota al descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
11: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
8: Són declaracions de Sergio González a Esport 3. Dijous, quart partit també a Múrcia.
6: 3Cat Info.
8: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, que va ser el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València. Sentim aquestes declaracions de Parra.
12: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
8: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix en declaracions a The Zone.
13: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido 2.
8: Més futbol mundial a banda, encara.
6: 3CAT Info.
8: A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
14: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
8: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades. I relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Recuperem el fil poliesportiu ara. En MotoGP, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
15: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado.
8: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els 2 últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
6: 3CAT Info.
8: I afegirem encara que en hoquei patins el noi ha fitxat Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter reusenc, de 21 anys, va començar a la base del Reus Deportiu i arriba procedent del Calafell.
6: 3CAT Info.
16: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
17: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon Sant Joan. Deixem enrere una revetlla que, de moment, no ha deixat incidents greus. Les últimes dades que tenim són fins a mitjanit. Parlen d'unes 4.000 trucades al 112, d'uns 600 avisos als bombers, bàsicament per petits incendis i també afectació en contenidors. Però vaja, en principi, de moment, pel balanç que s'ha fet fins ara, no consten grans incidents en aquesta revetlla de Sant Joan. Evidentment, estarem pendents de les actualitzacions que es facin al voltant d'aquesta revetlla de Sant Joan i d'aquest balanç que s'hauria de fer a les pròximes hores. També és important recordar que avui és operació tornada. És un festiu enmig de la setmana, per tant, amb desplaçaments relativament poc freqüents, però ahir va haver-hi operació sortida, amb la xifra habitual de més de 400.000 vehicles sortint de l'àrea de Barcelona, i hem de dir que la sortida no va anar bé que diguem, perquè una persona va morir ahir en un accident de dos camions que es van encalçar a l'AP7 a Riudellots de la Selva. Una de les víctimes mortals és justament un dels conductors. Aquest xoc va fer tallar l'autopista en sentit nord i això va deixar 9 quilòmetres de cues. Tot això amb aquesta calor. Avui és l'últim dia de la onada de calor, però les temperatures en principi continuaran sent altes, molt altes, més del que és habitual en aquesta època de l'any, i per això es demana molta, molta prudència, molt especialment perquè el risc d'incendi continua sent molt alt. Recordeu que deia fa ben poquet el conseller d'Agricultura, dient que tenim una pèssima combinació, perquè tenim temperatures molt altes i, a més, una humitat molt baixa, i això és sinònim de tenir risc d'incendi molt alt. De seguida explicarem la qüestió de la revetlla de Sant Joan, de seguida actualitzarem el balanç. Per cert, si sou aficionats al futbol, també de matinada, el Mundial, Colòmbia ha guanyat 1-0 al Congo i ja és a 16ens de final, tot això en una jornada que tenia un dels morbos perquè jugava a Portugal, després que Messi marqués, després que Haaland marqués, després que Mbappé marqués, finalment Cristiano Ronaldo ha marcat, de fet no només ha marcat dos gols i és el primer jugador de la història que ha marcat gols en 6 Mundials, en 6 edicions del Mundial. Així comença un Sant Joan que, d'altra banda, pel que fa a l'agenda informativa, doncs no és festiu a Madrid, i això es notarà.
1: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno, quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
0: És Pedro Sánchez ahir dient que, malgrat les pedres del camí, es continuarà. Perquè avui, insistim, aquí és festiu, però a Madrid no ho és. De fet, és un dia d'alta intensitat política per aquí d'aquí a menys d'una hora, a partir de les 9, Pedro Sánchez compareix al Congrés per abordar els casos de corrupció que afecten el seu partit, la seva família i el seu govern. Això davant d'una pressió que cada vegada va a més. Pressió, per descomptat, de l'oposició, perquè dimiteixi o perquè convoqui eleccions, però també pressió per part dels socis de la investidura, que li reclamen unes explicacions molt més clares, diuen, de les que s'han donat fins ara. A les portes del Congrés hi tenim la Paula Brujats. Paula, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: Com anirà això? Què sabem d'aquesta compareixença?
2: El que sabem segur és que serà llarg, que serà tens i que acabarà convertit en un hito més entre Pedro Sánchez i el líder del PP sobre la corrupció, sobre qui és més net. El president del govern espanyol sortirà avui a l'atac. L'ofensiva arriba en un moment complicadíssim després de la condemna a José Luis Ábalos, imputació de Zapatero, el cas Leire o també el judici a la seva dona, però Pedro Sánchez ve deixar ben clar avui al Congrés que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar eleccions, que està disposat a resistir. No s'espera cap gran anunci. L'objectiu d'avui de Sánchez és desactivar aquesta ofensiva de la dreta i, sobretot, com tu deies, calmar els socis de l'investidura. Demanarà no fer una causa general de tot plegat, reduirà la corrupció a Ábalos i Santos Cerdán, dirà que ja es va fer net en el seu moment i per això Sánchez creu que seria desproporcionat dimitir per uns escàndols que, diu, ell mateix desconeixia.
0: Això és el que s'apunta que dirà Pedro Sánchez. Ho seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9, quan estan previstes aquestes explicacions del president espanyol. Però el que deia la Paula, el que tenim ara mateix és una pressió sobre el president espanyol pràcticament de totes bandes. D'entrada de l'oposició, d'entrada del principal partit de l'oposició, com és el Partit Popular. Però no només, també del PSOE, del seu propi partit, o de determinades figures del PSOE, si voleu. Per exemple, algunes d'elles que, és veritat que no és la primera vegada que critiquen Sánchez, però sí que parlen cada cop amb més claredat. És el cas de Felipe González, l'expresident espanyol, que deia ahir que Sánchez té dues opcions.
3: Pero hay dos, claro, puede dimitir, y el otro es convocar elecciones.
4: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
3: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
0: És el que va dir Felipe González, ja hagués hagut de convocar eleccions, deia l'expresident espanyol, ho deia Toledo, en un acte en què no estava sol. Hi havia també el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, també critica amb Sánchez, i que també va dir que, doncs, escolta, aquesta situació ja ha arribat a un punt insostenible i que s'haurien de prendre mesures. Tant l'un com l'altre van insistir que aquest dissabte hi ha comitè federal del PSOE i que el partit també hauria de dir alguna cosa, hauria de fer alguna cosa. En fi, tenim el PP crític, tenim el sector més crític amb Pedro Sánchez dins del PSOE. Però després, com deia la Paula, hi ha els socis de la investidura, els partits que van fer costat a Pedro Sánchez en un inici.
4: Yo creo que no se entendería que el número dos de Pedro Sánchez durante muchísimo tiempo fuera condenado a 24 años de cárcel y no pasara nada después de eso. Toca hacer una reflexión también del resto de socios del gobierno, ¿no?, en esta legislatura, sobre si ha tenido sentido, sobre si ha sido útil apoyar al PSOE a cambio de nada, ¿no?
0: Així ho deia en declaracions en aquest programa, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la secretària general de Podem, Ione Belarra. Com sentiu, apunta que això s'acaba, que no pot ser, que s'ha de prendre mesures, que no pot ser com si aquí no passés res, però és veritat que no demana eleccions anticipades. És veritat que, i mira que li van preguntar, però no demana eleccions anticipades. En qualsevol cas, Paula, de nou, al Congrés, com arriben els socis al ple d'avui, aquesta compareixença d'avui?
2: Sí, doncs arriben cada cop més indignats i més incòmodes pel suport a Sánchez i sobretot després de la dura condemna amb sentència ferma ara ja a Ábalos, l'exmadreta de Sánchez. Sumar, Bildu i Esquerra reclamaran avui al president espanyol més autocrítica, però sobretot més explicacions de tots aquests escàndols que l'acorralen i que faci polítiques de fons si vol salvar la legislatura.
5: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
6: Hay que tomar medidas y bueno, y lo que hay que hacer es que haya garantías de no repetición.
7: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
2: Es constatarà avui que Sánchez està cada cop més sol. Junts insistirà que la legislatura està morta, que cal anar a eleccions, i el PNB que s'ha d'anar a les urnes si no s'aproven pressupostos. El Partit Popular, ja us ho podeu imaginar, no perdonarà avui tota l'artilleria contra un Sánchez que veuen acabat.
8: Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
2: Però, Freddy, paradoxalment, avui també serà un ple incòmode pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè es constatarà un dia més que no té suports per tirar endavant una moció de censura, impossible, sense Junts i el PNB, i Vox, l'extrema dreta, li recordarà.
0: Doncs aquest és l'escenari que avui tindrem al Congrés dels Diputats, insistim, a partir de les 9, compareixença de Pedro Sánchez, la seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, i la comentarem a l'Àgora amb el Nacho Corredor, el Vicent Sánchez, el Marc Bataller i la Montserrat Nebrera, en aquest dia de Sant Joan, que pràcticament no es nota informativament. Tot això s'ha accelerat aquesta setmana amb la sentència del cas Mascaretes, però no hem d'oblidar tots els altres casos que afecten d'una manera o d'una altra al president espanyol. Avui n'hi ha un que el toca molt de prop, que és el de la seva dona, perquè avui mateix, com vam explicar, aquesta mateixa tarda, Begoña Gómez està citada al jutjat per lliurar el seu passaport. És una mesura cautelar que, Paula, ella mateixa ha recorregut ja.
2: Sí, la cita és a les 6, poca estona després que Pedro Sánchez acabi de compareixer al Congrés. El jutge Peinado, que no ha triat avui tampoc un dia qualsevol i que obliga Begoña Gómez a anar en persona al jutjat a entregar-li el passaport. Com tu deies, el seu advocat ja ha demanat a l'Audiència de Madrid que revoqui la decisió de Peinado, aquesta retirada del passaport, i que li aixequi també la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació d'anar a fitxar cada 15 dies al jutjat. Són mesures sense sentit ni fonament, diuen des de la Moncloa, i que han suposat l'inici d'un expedient sancionador del Poder Judicial contra aquest jutge, contra Juan Carlos Peinado, per haver posat la policia a la diana i per haver dit que la dona de Sánchez podria escapar d'Espanya amb l'ajuda dels seus escortes.
0: Doncs déu-n'hi-do, quin dia de Sant Joan que ens espera. Paula Brugès, tornem a parlar d'aquí una estona. Fins ara.
2: Molt bé, fins ara, adéu.
0: Casualitat o no, perquè això també és molt debatible, però a les últimes hores hi ha hagut diverses novetats també en d'altres casos que afecten poc o molt l'òrbita socialista i molt especialment Pedro Sánchez. Lara García, com estàs? Bon dia.
9: Què tal? Bon dia.
0: D'entrada, hem tingut un nou informe policial que relaciona el Partit Nacionalista Basc, el PNB, amb el cas Leire Díaz. Ella ja sabeu que és la coneguda com la lampista del PSOE, però aquesta investigació d'aquest cas hauria portat com a mínim a sospitar que ella utilitzava els seus vincles per obtenir rèdits econòmics.
9: Segons la Guàrdia Civil, el suposat entramat de Leire Díez va intermediar amb els càrrecs dels nacionalistes bascos perquè una metal·lúrgica alavesa aconseguís 112 milions d'euros en ajudes públiques. A canvi, la xarxa hauria rebut almenys 115.000 euros en comissions. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha defensat la legalitat d'aquestes trobades.
10: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
2: La investigació forma part d'una peça separada del cas Leire, en què l'Audiència Nacional investiga una possible guerra bruta contra causes judicials a l'entorn del PSOE.
0: I tot això sense oblidar un dels casos més, segurament, que més impacte han generat dins les files socialistes, com és el cas Zapatero.
2: L'expresident espanyol busca la nulitat del cas pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del seu disc dur amb els whatsapps privats de whatsapps que va donar peu a la investigació. Diu que, si no hi ha autorització, aquestes converses no es podrien fer servir.
0: I encara un nou cas de corrupció que hem tingut aquestes últimes hores, que també esquitxa el PSOE, en aquest cas a l'Ajuntament de Sòria, a Castella i Lleó.
2: La Guàrdia Civil va registrar ahir les dependències municipals i, segons l'agència EFE, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme, Yolanda Santos, que va ser detinguda amb 5 persones més.
0: En fi, ja ho dèiem, que avui, déu-n'hi-do, quin dia de Sant Joan. A més, insistim, que a Madrid no és festa i es nota, perquè avui també a Madrid l'Audiència Nacional reprèn el judici del cas Kitchen, aquella suposada operació policial per espiar Luis Bárcenas per evitar, segons la sospita, que escampés informació de la corrupció al Partit Popular. Avui declara Andrés Gómez Gordo, és un inspector que va ser assessor del govern de Maliardaró des de Cospedal a Castella de Manxa. En fi, així comença aquest dia de Sant Joan, un dia en què, evidentment, hem de parlar de la revetlla i, sobretot, de la calor.

0: Francesc Mauri, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bé.
0: Perquè avui s'acaba l'onada de calor, però això no vol dir que s'acabi la calor en si, no vol dir que s'acabin les altes temperatures, eh?
1: Ah, aquest és el titular. De fet, ha continuat baixant la temperatura, encara que costi de creure, però, per exemple, allà on hi ha més població del país concentrada, que és Barcelona Ciutat, l'Hospitalet, etc. Si ahir la temperatura mínima va ser de 27 graus, avui ha estat de 23. 4 graus menys. Qui ho ha notat? Doncs només els termòmetres, perquè evidentment el totxo, el maó, els materials de construcció, el que fan és carregar-se d'inèrcia, en els casos que no hi ha aire condicionat, està clar, o sistemes de climatització, i bé, en definitiva, els termòmetres sí que han enregistrat aquest descens. Aquesta ha estat una tònica a tot el país, de descens de 1 a 3 graus, però han continuat molt altes, han continuat per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any, perquè recordem-ho que encara estem al juny i en algunes zones interiors fins i tot la mínima, com el Gerri, com Vilanova de Meià, tot això a prop del Montsec, com Montserrat, a la cota 900, mínimes de 22 són molt altes. I avui i els propers dies, el que deies, la temperatura baixa una miqueta, però la calor continuarà molt intensa d'aquí a dilluns, per tant no veiem grans canvis, temps molt estable, aquesta tarda algun ruixat al Pirineu, però segurament aquests ruixats de tarda al Pirineu ja no hi seran ni divendres ni dissabte, amb sol al 100% de Catalunya.
0: Francesc Mauri, moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Aquest és el panorama pel que fa a les altes temperatures que han marcat en molt bona mesura la revetlla de Sant Joan. De moment, pel balanç que s'ha fet fins ara, no consten l'ara incidents greus com a mínim destacats.
2: El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el barcelonès, amb 1.100, el Vallès Occidental, poc més de 600. Els bombers han rebut uns 600 avisos, també fins les 12 de la nit, però cap greu ni cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació o de contenidors.
0: Sí, estem que això són balanços fins les 12 de la nit, eh? Per tant, estem esperant el nou balanç, el balanç actualitzat d'aquesta nit de Sant Joan, d'aquesta revetlla de Sant Joan, nit de molta festa, per exemple, a les platges. Ja sabeu que és tradició fer molta festa a les platges, i en el cas concret de Barcelona hi ha hagut una cosa diferent respecte a altres anys, que és que ha fet coincidir l'Ajuntament, ha fet coincidir aquestes celebracions a la platja, l'Ajuntament ha fet coincidir la revetlla amb la posada en funcionament de càmeres de videovigilància o front marítim.
3: Tenen un valor dissuasori, però també un valor probatori, i durant el mes de juliol instal·larem 13 a la Rambla del Raval i 20 a la plaça Reial. Això seguint aquest pla de implantació de càmeres, sobretot a Ciutat Vella.
0: Així ho deia l'alcalde de Barcelona, que avisava que aquestes càmeres que ja s'han activat al front marítim de Barcelona no seran les últimes, ni de bon tros, amb aquestes dues finalitats. D'una banda, doncs, dissuasori, perquè doncs, no es cometin delictes, diguem-ne, i de l'altra, probatori, és a dir, que en cas que se'n cometin, tenir proves per mirar d'agafar els responsables. El que dèiem, avui també, després d'aquesta revetlla de Sant Joan, és l'últim dia de l'onada de calor, però les autoritats adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes i això vol dir que hem de continuar molt atents al risc d'incendis, Lara.
2: Aquest migdia els agents rurals tornaran a avaluar el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures podran superar el llindar de calor a bona part de Catalunya central, Ponent, i l'Alt i el Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
4: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
2: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa iniciat divendres passat, el Servei d'Emergències Mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància a la persona afectada a un centre sanitari.
0: I ara que parlàvem de les platges, és important també, i és malauradament un tema que es repeteix cada estiu, els socorristes demanen millors condicions laborals i sobretot protocols comuns a totes les platges. Diuen que treballen sense protecció, que han de cobrir superfícies molt superiors a les que se'ls demana i que si la cosa no canvia, doncs que potser faran vaga i tot. Cristian Roldán.
5: Els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una situació que, segons l'expert en seguretat aquàtica Ramsés Martí, no es compleix a les platges catalanes.
6: Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
5: Els socorristes demanen menys temporalitat, protocols comuns a tot el litoral i es plantegen també fer vaga. Nacho Ibáñez és el portaveu de SOS Socorristes.
7: No descartamos tomar nuevas medidas reivindicativas, sean manifestaciones o sea incluso, y está planteado, una huelga general.
5: Des de l'inici de la temporada de bany, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i 2 minuts de nou, de seguida repassem els bàsics del matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: Maria, els tens?
14: Oh, fa un any que els preparo.
13: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
14: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
13: O sigui, ja bufo.
14: Bufa! Bufa!
15: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment ho necessita. Ganes de donar la benvinguda?
18: Jo infinit, no, més que infinit.
17: Més que infinit?
18: Sí. Sí!
19: Serà difícil? No ho sé. Però que serà guai, segur.
20: Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: Sangria, sangria, sangria, sangria.

0: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
1: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
2: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Un quart i cinc minuts de nou al matí de Catalunya Ràdio en aquest dia de Sant Joan. Repassem els bàsics amb la Sílvia Comet, el Francesc Soler i la Lara García. Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: I mentre els Estats Units i l'Iran encara no han tancat l'acord definitiu, avui és dia de reunions també d'alt nivell. De fet, es troben a Berlín els màxims líders d'Alemanya, de França, d'Itàlia, del Regne Unit i de Polònia.
6: Sobre la taula hi ha principalment el suport militar a Ucraïna, així com la preparació de la cimer de l'OTAN del pròxim juliol. El secretari general de l'Aliança s'hi podria connectar des de Washington, on es troba amb Donald Trump dies després que el Pentàgon digués que vol revisar el seu desplegament de tropes a Europa.
4: Ara bé, la reunió internacional que més comentaris està generant és aquesta primera reunió, aquesta primera trobada entre una delegació de talibans de l'Afganistan amb institucions europees. Davant de les crítiques, Brussel·les s'escarrassa a dir que això no suposa reconèixer el règim, però el cas és que s'hi han reunit. De manera secreta, gairebé, sense fotos, però s'hi han reunit. I bàsicament s'hi han reunit perquè Brussel·les vol que el règim dels talibans l'ajudi a accelerar la deportació de migrants afganesos que hi hagi a Europa. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
7: A la reunió hi van assistir funcionaris de la Comissió Europea i de 15 països comunitaris. Brussel·les remarca que són contactes tècnics, però la delegació talibana busca treure'n rèdits. Ha proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea. El portaveu de la Comissió, Magnus Lamart, evita concretar si han ofert res als talibans.
8: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats al nivell polític.
7: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat, però eviten aclarir si podrien acabar expulsats altres afganesos que no necessàriament hagin comès delictes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Aquest cas que avui està generant crítiques molt, molt, molt dures a aquesta actitud de les institucions europees amb el règim dels talibans. En fi, són les 8 i 22 minuts.
9: Voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
4: La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell ha denunciat per delicte d'odi al porter del Sabadell per aquests crits, aquests famosos crits que va fer des del balcó de l'Ajuntament en la celebració de l'ascens a segona.
10: L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar el porter persona non grata i ha demanat al club que li obri un expedient disciplinari. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults. El Sabadell ja va rebutjar els crits i va dir que no representen els seus valors.
4: Si us recordeu, el futbolista va fer un comunicat de disculpes tirant a tevi el comunicat. I a les últimes hores també n'hem sentit, i no els havíem sentit fins ara, el govern espanyol. En va parlar ahir, després de la reunió del Consell de Ministres, la ministra Elma Saiz, que és portaveu.
11: El portero del Sabadell no inventó ninguna expresión. Hay quien acuña el insulto como única herramienta política cuando faltan argumentos. Y iría un poco más allá, le preguntaría al portero del Sabadell si cuando se refiere al presidente del gobierno sabe que es el presidente del gobierno que ha multiplicado por 8 las becas.
4: 8 i 23 minuts. Del cas del nadó suposadament maltractat, la fiscalia creu que el seu pare l'hauria pogut intentar matar. Diu que les ferides que tenia el petit eren d'un risc vital.
10: Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança també pel risc de fuga. De fet, li han ratificat la presó. La mare de la criatura ara està en llibertat i ha demanat tornar a declarar davant el jutge.
4: I de les últimes hores, a la platja de la Rabassada de Tarragona, homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada, Ricard Boigues.
12: L'acte va reunir familiars i amics de les víctimes i membres del Tarracosi Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat és Mohamed Bouzebdawan.
13: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat i hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies, ajudar-los una mica.
12: Una de les mares va criticar l'actitud dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques. S'apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Des de Tarragona, Ricard Boigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Gràcies, Ricard. I atenció, perquè tenim una alerta alimentària per un fuet amb salmonella.
6: I un cap de llum amb lactosa no declarada. Les alertes les ha llançat l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària. La més seriosa és la que afecta el fuet extra de la marca Can Duran, en què les autoritats sanitàries de França han detectat presència de bacteris que poden produir salmonelosi. Els lots afectats s'han venut a Catalunya.
4: I encara alguna cosa més. Rassel Carau, el protagonista de Gladiator, ja està rodant a Catalunya, en concret a la zona zero de la pesta porcina de la Serra de Collserola. És aquella pel·lícula que, si us recordeu, el govern va frenar ara fa tot just un mes.
6: El rodatge s'ha reprès després que l'executiu exigís mesures de bioseguretat que, segons diu, ara es compleixen. Tot i que la zona està blindada per evitar que s'escampi la pesta porcina, el govern recorda que el decret de pesta porcina permet l'activitat econòmica si es prenen les mesures corresponents.
4: 5 minuts per dos quarts. El Banc d'Espanya critica que la crisi de l'habitatge no s'està tractant, diu, com el que és una emergència nacional.
5: Durant la presentació de l'informe anual del banc al Congrés, el governador de l'entitat, José Luis Escrivá, ha defensat la necessitat que les administracions reaccionin de manera conjunta en aquesta matèria. Segons l'estudi, a Espanya hi ha un dèficit de 750.000 habitatges.
14: La vivienda és una política que és responsabilitat compartida de l'Administració General del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Da la sensación de que la coordinación entre estos niveles de administración no ha sido el mejor posible. Hay grandes problemas y cuellos de botella en la planificación y gestión urbanística a nivel local.
5: També creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven tornar a treballar i planteja reduir la cotització per desocupació, que ara mateix és del 7%.
4: I també de les últimes hores, i no és menor, hi ha hagut un pas endavant cap a aquesta plataforma d'energia eòlica marina a Catalunya. El Ministeri, el govern espanyol, ha aprovat l'informe ambiental i ha avalat el que es coneix com el PlamCat, que és la plataforma experimental prevista just davant del Golf de Roses.
5: Es tracta d'un projecte que defensa el govern i que té l'oposició dels veïns i l'Ajuntament de la zona.
4: Maria Rovira.
15: El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable a la plataforma on es preveu provar tres prototips d'aerogeneradors marins. Jordi Puigcorbé és el director de l'IREC, l'organisme que impulsa el PlamCat.
16: Volem dirigir aquesta tecnologia, volem controlar-la, volem estar pilotant-la i és veritat que tenir un laboratori de recerca és d'una importància cabdal.
15: El projecte té l'oposició de veïns i ajuntaments. Sentim Jordi Puigjoan, portaveu de Stop Macroparc Eòlic Marí, i Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
17: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
18: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals.
15: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I una novetat important del dia d'avui, d'aquest dia de Sant Joan, perquè a partir d'avui mateix entren en vigor canvis en la normativa de circulació de patinets i de motos.
5: Els conductors de patinets elèctrics hauran de tenir com a mínim 15 anys i els motoristes hauran de portar guants i sabates tancades sempre que circulin per vies interurbanes. Són algunes de les modificacions del reglament de circulació que ha aprovat el Consell de Ministres.
4: Més detalls, Oriol Pujadó.
19: Les multes per incompliment d'aquesta majoria de canvis seran de 200 euros. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant també durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de carreteres. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc. Per tant, serà obligatori sempre. Elma Saiz és portaveu del govern.
20: S'exige casco de protecció obligatorio para conductores y además de deberán utilizar un elemento reflectante de noche. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
19: La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. Oriol Pujadó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Encara sobre mobilitat, demà, dijous, comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. Afectarà a les línies 9 i 10 Nord.
21: Durant dos mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per per a la zona del Macropou, per on passen aquestes línies, per a quan es prolongui la línia 4 des de la Pau a la Sagrera. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 de metro i les d'autobús H8, 34 i 126 que habitualment recorren aquest tram.
4: I d'altra banda, el que tenim ara mateix també avui a tots els diaris és els resultats de la selectivitat. Exposen que els alumnes catalans suspenen les matemàtiques. Atenció, perquè la mitjana és del 4-18. Es converteix en l'única assignatura no aprovada de les proves d'aquest any.
21: És el pitjor resultat d'aquesta matèria de l'última dècada. En total, un 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4.
4: Maria Costa.
0: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, defensa que l'examen s'ajustava al que s'havia treballat a classe.
1: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
0: Però la nota és 2 punts més baixa que l'any passat. La nota mitjana de tota la selectivitat, un 6,4, també és la més baixa des del 2013. Català ha tornat a ser la matèria comuna amb el resultat més baix, un 6,45, mentre que castellà ha fregat pràcticament el 7. Pel que fa als dispositius intel·ligents que els estudiants han fet servir els exàmens per copiar, el govern n'ha detectat 3 després d'escanejar el 90% de les aules. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Gràcies, Maria. Aquest és el balanç d'aquestes proves de selectivitat. Déu-n'hi-do, amb això de les matemàtiques. 4,18 de mitjana. 4,18. L'única assignatura no aprovada de la selectivitat. Deia abans que si avui agafeu els diaris trobareu, com és tradició gairebé, el dia que se saben els resultats de la selectivitat, quines són les notes més altes. En aquest cas és una noia de Banyoles, la Laura Tallada, que ha tret un 9,9 a les proves de la selectivitat. I encara alguna cosa més que volem explicar. Els Països Baixos han registrat la primera eutanàsia d'un menor de 12 anys.
6: Es tracta del primer cas d'eutanàsia practicada a un nen d'una edat compresa entre 1 i 12 anys. Des que el 2024 entrés en vigor la normativa que permet posar fi a la vida de persones d'aquest grup d'edat amb malalties incurables en fase terminal i que els provoquen un gran patiment. La decisió de donar accés a l'eutanàsia ha de comptar amb el consentiment dels pares i ser avaluada per, com a mínim, un metge independent. Quan es va aprovar la normativa, es va estimar que cada any hi podrien accedir uns 5 nens que complirien els requisits, la majoria amb anomalies congènites o malalties metabòliques.
4: Justament avui es compleixen 5 anys de l'entrada a vigor, en aquest cas a Espanya, de la llei de l'eutanàsia. I a Colòmbia ha començat el recompte de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, un recompte que encara es pot allargar ben bé una setmana.
6: En el recompte ràpid, el candidat de l'extrema dreta, Belardo de la Espriella, hauria superat per la mínima el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda.
4: Ha enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
22: El procés d'escrutini real dels vots ha començat a Colòmbia. Els resultats del passat diumenge a la nit, que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Belardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid, que es considera el país en dia altament fiable per proclamar guanyador les urnes, però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats, uns 250.000 vots. El president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia és Cristian Quirós.
23: Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
22: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I encara parlant d'eleccions, triomfa les primàries del Partit Demòcrata als Estats Units a les primàries estatals dels 3 candidats que avalava l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
6: Els electors novaiorquesos han apostat, doncs, pels candidats de l'ala més progressista del Partit Demòcrata en unes primàries que es consideren una prova del poder del mateix Mamdani dins del partit de cara a les eleccions legislatives de la tardor. La victòria més sonada a les primàries demòcrates de Nova York és la de l'activista Darializa Ávila Chevalier, filla d'immigrants dominicans, que saca va imposant el veterà congressista Adriano Espaillat després de 5 mandats a la Cambra de Representants.
4: I encara parlant de comicis, Keiko Fujimori és cada vegada més a prop de la presidència del Perú.
6: Amb el 99,8% escrutat, la dretana Fujimori té el 50,11% dels vots davant del 49,88% del seu rival, el progressista Roberto Sánchez. Tot i això, Sánchez ja ha advertit que no reconeixerà la victòria de la filla de l'expresident Alberto Fujimori, ja que considera que s'hauria d'haver anul·lat tot el vot exterior perquè considera que hi ha hagut irregularitats.
4: I de seguida els esports, però abans el projecte Òpera del Liceu, amb un signe d'exclamació al mig, i del Museu del Disseny, el Liceu i el Museu del Disseny, arriba a la 5a edició amb l'estrena de 3 microòperes de nova creació a la Fabra i Coats. Això serà del 2 al 5 de juliol dins del CREC. Marta Vives.
24: L'objectiu d'aquest projecte pioner combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. I és que les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu. I enguany compten amb llibrets de Pol Guasch, Alicia Koff, i Pablo Macho Otero. El director artístic de Liceu, Víctor García Guma, posa en relleu la importància de la proposta que permet obrir el món de l'òpera a creadors de diferents disciplines.
2: El futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
24: Les tres òperes es podran veure incloses en la programació del Festival Grec. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I parlem ara dels booktokers. És un fenomen que creix i, de fet, ja existeix la primera agència que el representa directament.
3: Cada vegada hi ha més editorials que aposten per aquests creadors de contingut d'àmbit literari.
4: Més detalls, Montse Camps.
7: L'agència Lenke representa una trentena de booktokers a tot l'estat. La fundadora, Guillermina Rosés, confirma a Catalunya Ràdio l'interès de l'ecosistema editorial per aquest segment.
8: Nosaltres al principi vèiem que encara costava, no? Que bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animava a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que hem començat potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
7: La comunitat catalana de booktokers és una de les més potents, segons Blanca Pujals, editora de Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
9: Recomanant moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig. Ho compares doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
7: Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I abans dels esports, expliquem que dos castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou s'han registrat a la Diada de Completes a Valls.
3: Avui la Colla Vella i la Colla Jove tornaran a actuar al migdia a la plaça del Blat en una actuació de Sant Joan que també promet emocions fortes.
4: David Prats.
25: Gran paper de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per Completes. Els del Portal Nou s'han anotat dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8. També han descarregat el 3 de 9 i el Pilar de 7. Per la seva banda, la Colla Jove ha estat més conservadora amb el 4 de 8, el 3 de 9, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Aquest dimecres, les dues colles dels Xiquets de Valls tornaran a actuar a la plaça del Blat a partir de les 12 del migdia en la Diada de Sant Joan. La previsió és que Vella i Jove es puguin intentar també més d'un castell superior al 3 de 9. Des de Valls, David Prats, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I ara sí, els esports.

0: Pau del Serra, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Igualada torna a guanyar l'Hockey Lliga 29 anys després.
1: Els igualadins s'imposen al Liceu a domicili i a la tanda de penals en el cinquè i definitiu partit després que aquest acabés amb empat a 2. La gesta dels de la Noia encara és més destacable si tenim en compte que perdien la final per 2-0 i han guanyat els 3 últims partits de forma consecutiva. Marc Montaner, l'entrenador de l'Igualada.
2: No soc conscient encara del que hem fet, però estic molt feliç i que ens faci història.
1: Aquest és el setè títol de Lliga de la història de l'Igualada. L'últim l'havia aconseguit el 1997.
0: En canvi, qui haurà d'esperar encara per ser campió de Lliga és el Barça de Futbol Sala.
1: Que hi va deixar escapar la primera oportunitat per aconseguir-ho al perdre el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia per 5-4 i situar ara l'eliminatòria amb un 2-1 encara pels blaugranes. L'anàlisi la fa el jugador del Barça, Sergio González.
3: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
1: El Barça tindrà demà mateix una segona oportunitat per assolir el títol amb la disputa del quart partit, també a Múrcia.

0: I el Mundial, Cristiano Ronaldo, ara sí, finalment, s'apunta als doblets de Messi, Mbappé o Haaland.
1: El davanter portuguès marca 2 dels 5 gols de la seva selecció davant l'Uzbekistan i tanca les crítiques rebudes després del primer partit.
2: No passa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
1: Cristiano Ronaldo, a més, es converteix als 41 anys en el primer jugador de la història marcant 6 mundials diferents, jugats també aquesta matinada Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0 i ahir la nit Anglaterra 0, Ghana 0. Per avui ens esperen els partits Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà.
0: I ens falta, evidentment, el bàsquet, perquè ara sí que això és a caixa o faixa avui pel Barça o dalt.
1: Els blaugrana necessiten guanyar el quart partit de la final de la Lliga CB davant el València si volen forçar el cinquè i definitiu. Si no, el títol se n'anirà avui mateix cap a València. Joel Parra, jugador blaugrana.
3: Convençut que demà guanyarem i convençut que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també hem d'estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
1: El Barça-València començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I un apunt més de bàsquet. Ja tenim número 1 del draft de l'NBA d'aquest 2026. Parlem de l'aler nord-americà AJ DiBanza, que ha estat elegit pels Washington Wizards.
0: Gràcies, Eudald. 5 minuts i arribarem a 8:45. Fem un cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí de Sant Joan. Sílvia Andrés, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia. Jornada a Sant Joan tranquil·la. La xarxa ferroviària del país a la línia R3 ja s'ha restablert el servei entre la Garriga i Ribes de Freser. Recordem que un robatori de coure havia afectat el servei. A la resta de vies, circulació sense incidències. A Barcelona, autobusos i metro funcionen amb l'horari festiu, sense cap alteració de pas. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha normalitat en la programació. Totes les companyies operen sense retards. Per acabar, fem un cop d'ull a les carreteres catalanes després de l'operació sortida d'ahir. Hi ha poc trànsit, no registra cap retenció destacable. Veiem només alguns trams de carreteres, especialment els que porten a les platges, amb circulació una mica més intensa.
5: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: I en el temps, Francesc Mauri, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Repetim el que dèiem, La onada de calor es va acabant, però les temperatures continuen sent més altes del que és habitual en aquesta època de l'any.
6: Doncs sí, aquest és el resum més precís, perquè efectivament la temperatura s'ha anat desinflant una miqueta. Ja sé que costa de creure en alguns casos, perquè dins de les vivendes, allà on no hi ha climatització, els materials s'han acumulat temperatura i, per tant, ara la deixen anar, i és aquesta inèrcia de bullir tot plegat. Els termòmetres, però, a l'exterior han perdut entre 1 i 3 graus respecte ahir, fins i tot 4 graus ha baixat la temperatura al centre de Barcelona, dels 27 de mínima als 23 de mínima, i per exemple, en el cas d'alguns observatoris de Ponent, dels 23 a 25 de mínima d'ahir, als 19 a 21 o 22. En definitiva, temperatura que continua molt alta per l'època de l'any, continuarà així els propers dies, i tot i que aquesta tarda esperem algun ruixat al Pirineu i també demà a la tarda, divendres i dissabte, ni tan sols això. Sol al 100% de Catalunya.
0: Gràcies, Francesc. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui, dia de Sant Joan, de seguida a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb Nacho Corredor, Vicent Sánchez, Marc Bataller i Montserrat de Breda.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Bon Preu i Esclat.
9: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
10: 24, 27, 43, 48, 50, 4, 12.
9: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat. Des de que arribem al món...

0: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
1: Ja no està de moda ser d'izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
0: D'altres temen el retorn del feixisme.
2: L'extrema dreta és com un virus. És un virus polític social que se va extendiendo.
0: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
3: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
4: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
5: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
6: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaxador l'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
7: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb Nacho Corredor, Vicent Sánchez, Marc Batalla i Montserrat Nebrera, Francesc Soler, que hem parlat fins ara.
10: Doncs atraques de petards.
9: Sí, sí. Molta festa, molta rebella, o no? Un valencià de pro, com és Vicent Sánchez, que ja ens va parlar dels petards.
11: Jo soc valencià de la ciutat de València. I això vol dir que és Sant Josep.
9: Sí.
11: Abans en deien solstici de primavera i aquest és el solstici d'estiu. Sé que parla vostè de solstici,
9: sí.
11: Francament.
9: Sí.
11: Per tant, no, jo... Sant Joan, els d'Alacant, van a la platja i... A València també últimament se fa alguna coseta, però vaja. Sí. Ara, clar, que si vostè el que vol és demanar qualsevol festa...
9: No, jo pregunto qui ha fet rebell aquí, qui... Us agraeixo molt que estigueu aquí d'entrada.
12: Jo poquíssima, sí. Però tenia al costat una i quan he sortit he vist... i a banda, amb el soroll, el nivell de petardos, traques i demés, sí. He pensat, amb el que costen tot aquesta cosa, aquest material, perquè no costa poc, qualsevol sí. Coseta ja costa uns diners, he pensat, si això és proporcional a com va el país, hem de donar la raó, però Sánchez d'Espanya va molt
9: com
12: bé.
9: Com una moto. I tu, Marc?
13: Però, rebella tranquil·let, eh? A casa amb els nens, tot i que sí que vam anar a tirar petards. No, no vam tirar els petards, com deies, Vicent, ecològics?
11: Ecològics.
13: És que abans en parlàvem, que a Vicent no li acaben d'agradar aquests petards ecològics.
9: Ell va parlar, sí.
12: Sostenibles.
13: Sostenibles, que no fan soroll, no li agraden.
9: Nacho, tu què tal, la rebella aquí per Madrid?
14: Poca rebella a Madrid. Poca rebella.
9: Més avui no és festiu a Madrid, o sigui, imagina't.
14: Per això estic aquí. Si no, escolta, té molt de mèrit el que fan la Montse i el Vicent.
9: Vinga, de seguida comencem l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb el Nacho Corredor, el Vicent Sánchez, el Marc Batallé i la Montserrat Nebrera.
3: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
15: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9: Vinga, doncs comencem l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Comencem actualitzant el balanç d'aquesta revetlla de Sant Joan, que ha estat una nit doncs intensa, però de moment continuen sense constar incidents greus destacats. Des de la redacció, Sílvia Comet, bon dia.
16: Hola, bon dia. El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 10.000 trucades relacionades amb la revetlla fins a les 8 d'aquest matí, que han generat més de 5.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona.

0: Barcelona amb 700 i Tarragona amb 250. Els bombers de la Generalitat han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i material pirotècnic.
1: Saludem ara mateix el Miquel López, que és inspector del cos de bombers. Senyor López, com estem? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: En principi, per tant, per aquest balanç que vostès han fet ara fa ben pocs minuts, tenint en compte l'altíssim risc d'incendis que hi havia, de moment ha anat raonablement bé, podríem dir?
2: Sí, ha anat força bé. Vull dir, hem incrementat el servei respecte a l'any passat, que hem passat d'uns 1.350 pues, a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla. Bàsicament, pues, contenidors i urbans.
1: Per tant, de vegetació, poqueta cosa.
2: Sí, bàsicament han sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja és bé ser l'habitual.
1: Ho dic perquè s'havia insistit molt en això, és que tenint en compte el risc d'incendis, sobretot que la gent vigilés amb fogueres i petards en zones boscoses.
2: Bueno, i el resultat ha estat bo en aquest sentit. Hem tornat a demostrar que quan ens hi posem pues, ho sabem fer bé i el resultat d'aquesta nit pues, ha sigut una nit intensa, és la nit més intensa que tenim a nivell de serveis, però no hem de destacar cap servei així de greu.
1: A l'hora de ferides, allò que a vegades passa amb els petards i tot això, tampoc, eh?
2: Bueno, això les dades les tenen més al SEM. Nosaltres, en aquest sentit, no les tenim recollides, per tant, no t'ho puc donar, aquesta dada.
1: Tornant als incendis, és important destacar, de tota manera, abans quan fèiem la previsió del temps ho dèiem, que avui l'onada de calor comença a afluixar, però les temperatures continuen sent altes, molt altes, pel que és un mes de juny, amb una humitat baixa, per tant, el risc d'incendis continuem tenint-lo molt alt.
2: Sí, prova d'això és l'incendi que ha començat aquest dematí a la Sénia, que tenim treballant 17 dotacions i encara estem intentant perimetrar-ho. Portem treballades una hectàrea i mitja i és com a conseqüència d'aquesta situació que hagi acabat la nit més forta de simultanitat de petits incendis urbans, no treu que continuem en ple estiu, en plena onada de calor, amb el bosc molt sec i amb aquest risc que estàveu comentant molt alt.
1: Aquest incendi de la Sénia que en deia una hectàrea i mitja, de moment?
2: Aproximadament, a falta d'acabar de perimetrar i de tancar-ho, és el que les línies estan treballant. Tenim interiorment aquesta hectàrea i mig.
1: El temps en aquella zona acompanya l'extinció o pot ser que s'escampi?
2: Bueno, ara a primera hora encara no tenim els vents instaurats i això ens està donant una oportunitat i sobretot la nostra estratègia és intentar que no entri dins de la part del massís. És un incendi compartit amb Castelló perquè està a la frontera i estem treballant conjuntament amb els companys de Castelló.
1: Aquest incendi doncs, és un dels que tenim ara mateix. Quines altres són les zones del país on el risc és especialment alt d'incendis?
2: Ara, no ja per la simultaneïtat de la revetlla, sinó per el risc alt, tenim tota la zona de Ponent, el que vindria a ser pues, tota la sortida del vent més sec entre Lleida, el sud de Lleida, Terres de l'Ebre, Tarragona, la Metropolitana Sud, tota aquesta sortida és la que tenim amb els combustibles més disponibles i més sec.
1: Pinta un estiu complicat?
2: Bueno, pinta un estiu complicat, estem esperant a veure com evoluciona la sequera, estem esperant sobretot com evolucionen els episodis d'onades de calor i si ve algun episodi de precipitació, que és com a bombers a l'estiu és el que estem esperant.
1: Clar, a vegades aquest estiu, els estius tenim aquestes tempestes, sobretot a les zones del Pirineu a les tardes, però també aquestes tempestes poden ser perilloses per llamps i aquestes qüestions, no?
2: Sí, sí, de fet, ahir a la nit vam tenir també un llamp a la zona de Tremp, justament per aquest límit quan la tempesta ens entra seca i que no deixa precipitació, pues és un problema afegit que hem de gestionar.
1: I aquest llamp a Tremp va causar un incendi, em deia, o no?
2: Sí, va causar un incendi, vam estar treballant ahir tota la nit, el vam poder deixar estabilitzat a última hora de la nit, i avui a primera hora tornem a pujar personal per continuar comprovant que estigui dins de la zona que vam perimetrar i no hi hagi cap punt calent fora.
1: Per tant, hem tingut aquest tip de Tremp, aquest de la Sénia. Ara mateix en tenim alguna altra, de zona que hi hagi algun incendi susceptible de fer feina, diguem-ne, per part dels bombers?
2: Així que tinguem actiu, no? Són aquests dos els que tenim d'ahir. Tenim petites foguetes, tenim petits punts calents, però així com incendis que haguem de treballar, aquests dos serien els més remarcables.
1: El Miquel López és inspector del cos dels bombers. Senyor López, de debò, moltíssimes gràcies per atendre el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ara mateix falten 6 minuts per arribar a les 9. I per tant falten 6 minuts també per l'hora prevista perquè comenci aquesta compareixença de Pedro Sánchez, que a banda de la revetlla de Sant Joan i de tot plegat, diguem-ne, és un altre dels temes informatius del dia. Tornem al Congrés amb la Paula Brujats. Paula, bon dia de nou.
3: Hola de nou, què tal?
1: Pedro Sánchez començarà a parlar a les 9, eh?
3: Sí, començarà a parlar a les 9, de fet ja és aquí al Congrés. Us he de dir que avui tampoc porta corbata, recordareu que la setmana passada la sessió de control tampoc en portaven i alguns van dir que era una manera de que es parlés més d'això que no de la declaració d'aquell dia de Zapatero. És veritat, Freddy, que avui a Madrid arribem a 38 graus i el govern espanyol ja va decidir fa temps que no s'havia de vestir corbata quan fa calor. Dit això, anècdota a banda, el que sabem a aquesta hora és que Sánchez arrencarà la intervenció fent una breu referència a l'últim Consell Europeu, per tant una arrencada en clau internacional de pocs minuts, però de seguida entrarà el tema del dia, aquests casos de corrupció que esquitxen el PSOE. Serà una intervenció inicial més o menys curta, d'uns 30 minuts, i després ja s'hi recrearà la rèplica, que és quan hagi escoltat el que li diuen tots els grups aquí al Congrés. Avui ens diuen que sí que entrarà a valorar, veurem com, la sentència contra José Luis Ábalos, recordeu que fins ara no n'ha dit res, i de ben segur que ho farà per desmarcar-se doncs, del que va ser el seu home fort, per dir que no sabia res de les seves irregularitats i que ja se'l va fer fora, fins i tot abans que se'l comencés a investigar. És veritat que aquesta sentència d'Ábalos ha trastocat una mica els plans de Pedro Sánchez per avui, perquè ell venia amb l'aire que li havia donat tota la polèmica del jutge Peinado pel judici contra la seva dona i la retirada del passaport. Li anava bé aquest tema per vendre una persecució judicial com a mínim en aquest cas, però aquesta recent sentència d'Ábalos, dictada fa només 2 dies, doncs marcarà de ben segur el debat d'aquest matí.
1: Paula, deies que es guarda bona part del material per la resposta en els grups. Se sap si respon un per un o fa allò de respondre'ls a tots de cop?
3: A tots de cop. Sempre en aquestes compareixences Sánchez fa aquesta intervenció inicial, després escolta els grups, que tenen 15 minuts per grup, començant de gran a petit, per tant començarà Alberto Núñez Feijóo, i després Sánchez el que fa és respondre'ls a tots alhora i ens té acostumats a respostes molt llargues, gairebé d'una hora i mitja o de dues. A més avui el plat és fort, hi ha molta teca, per tant entenem que Sánchez, per això us deia, que s'hi recrearà a la rèplica que faci als grups.
1: Doncs ara de seguida connectem amb el Congrés una altra vegada per sentir les paraules de Pedro Sánchez. Gràcies, Paula, fins ara.
3: Fins ara, adéu.
1: Montse, què n'esperem?
4: Ara estava pensant que això de respondre a tots a la vegada, estava pensant en les tesis doctorals i en els treballs de final de grau i de màster, que es fa, i es fa, en realitat es diu que per afavorir a la persona que està exposant, no? Entre altres coses perquè té un domini del fet de tot el que li han dit i pot respondre de manera, diguem, alternada entre les coses per donar-li una certa ordre a la seva resposta, no? Això és, bueno, acadèmicament està més que vist. I per tant, pues, segurament és una bona manera ell també de controlar, primer tastar, imagino, quin és la sintonia que encara troba entre els socis de govern i després els que han donat fins ara suport. Ara estava llegint que l'empresariat de el País Basc ja comença a dir als seus dirigents que a veure que això ja no és aguantable, que ja això ja no té més recorregut, però no se sap fins al moment. És cert que aquesta sentència ha vingut a trastocar una mica el que seria aquest relat més victimista de que en realitat està allà i està sent objecte d'una persecució infame.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Coblejant.
1: Som a tot el país.
2: Coblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coblejant,
0: amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui tornem a estar amb tots vosaltres per parlar dels llibres que parlen de la nostra història. Espluguins i espluguines que ens expliquen com era Esplugues doncs fa molt temps o poder no tant de temps. També parlem de l'actualitat. Avui tenim que parlar-vos d'un llibre que es diu Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues. I amb nosaltres a la seva autora, que és la Roser Camps. Hola, Roser, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: Hola. La Roser Camps neix a l'any 1949, inicies els estudis de Geografia i Història i el teu delit per la història, per estimar Esplugues, t'ha fet estar sempre en contacte amb tot el que és el patrimoni d'Esplugues. També veig que, segons diu la sinopsis i la presentació del llibre, vas estar membre fundadora del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues, que és el que et porta a tenir aquesta gran vocació, et porta finalment a qui posa fundadora. Això en seguirem parlant. I també has col·laborat amb la Crònica de la Vida d'Esplugues i has publicat altres relats de viatges per centres excursionistes. Roser, neixes a l'any 1949. Explica'ns una mica, Tona, com era Esplugues quan tu eres petita.
1: Doncs jo em sento una mica privilegiada pel fet que vaig néixer al carrer Montserrat. Els meus avis eren uns antics pagesos d'aquest carrer, senzills, però molt implicats en tot el que passava al poble. Aleshores, jo des de molt petita vaig anar bevent d'aquestes fonts. O sigui, tenia molt testimoni oral de tot el que passava en aquell moment.
0: Molt bé. I aquesta transmissió oral tu l'has continuada?
1: L'he continuat. Així és. Perquè he tingut sempre una gran curiositat per les coses que passaven al meu poble. I potser el motiu principal és perquè la meva generació és la que ha viscut el gran salt de ser un poble, una població rural petita, relativament petita, el que tenim en aquests moments.
0: Els companys que han passat per aquí, tant el Josep Florença com el Miquel Casellas, els hi pregunto sempre el mateix. Els que heu nascut allà sota el campanar, marcava el campanar al migdia, a la tarda de la vostra vida, quan
1: sí.
0: Jugàveu al carrer?
1: Sí, i et diré més. Seré breu, però vull explicar això. Avui en dia els pagesos tenen assegurances, sobretot els que fan grans collites, tenen assegurances, però en aquell moment els pagesos no podien fer res més que encomanar-se a Déu, perquè les collites se'ls hi salvessin. I el fet de viure al carrer Montserrat marcava molt, perquè les famílies que vivien allà, que la majoria eren pageses, tenien una gran relació amb tot el que representava la fe, el tenir l'església tan a prop. Doncs amb ells els hi era com un consol quan hi havia mal temsades, i tot ho encomanaven doncs a la fe. I llavors era una pràctica molt molt molt molt, o sigui, es practicava molt sovint.
0: Molt instaurada, sí.
1: Sí, molt instaurada, i la gent anava sovint a l'església. I clar, nosaltres de vegades sentíem que els avis deien: au, que ja toquen les campanes, anem, marxem cap a l'església. I això era una cosa de cada dia.
0: Roser, en aquella època, a quina escola anàveu?
1: Nosaltres anàvem, i gairebé, o sigui, jo crec que els nens d'Esplugues es dividien amb els que eren potser més de caire religiós, les famílies, doncs anaven a les monges. I alguns que no els hi semblava gaire bé que els nens estessin tan vinculats amb la religió, i precisament perquè era una època que tampoc feia gaires anys que havia acabat la guerra. I llavors l'escola Isidre Martí era una escola fantàstica, com també ho és ara, i eren les dues escoles principals, a banda de que en els barris hi hagués alguna escola més petita.
0: Eren les monges del Raval.
1: Les monges del Raval.
0: Situem el Raval. On estava el Raval d'aquí d'Esplugues?
1: El Raval d'aquí d'Esplugues, si ho explico amb la morfologia d'ara, sobre un plano d'ara, hi ha la Casa Mestres, que és una casa molt gran de color de rosa que pertany a la institució de l'Opus, doncs just al costat mateix les parets es tocaven, l'escola de les monges era allà, i part estaria situada on ara passa l'autopista.
0: Estem parlant del capdamunt del carrer Sometents?
1: Sí, exactament, eh? Exactament.
0: A dalt de tot.
1: El capdamunt del carrer Sometents. Llavors, hi havia, com que quedava una miqueta separat del poble, hi havia unes senyores que es deien acompanyantes, així tal com sona, que recollien a les nenes que vivien en els barris més allunyats de l'escola, i cada dia feien el camí d'anada i de tornada amb un grup de nenes.
0: Molt bé, curiós, eh? L'època com era. Roser, què et porta a fer aquest llibre, Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues?
1: Doncs això ja ve de bastant endarrere. Quan vam iniciar el grup d'estudis, se'ns va acudir que podíem fer un relat de tots els carrers, però ens ho vam plantejar una cosa a llarg termini, i buscant, que llavors encara no funcionava gaire internet, i ho buscàvem a l'Enciclopèdia Catalana, els noms dels personatges que portaven els carrers d'Esplugues. I així vam començar. Vam dir, bé, fem una definició de cada carrer amb el personatge que porta el nom. Després ens vam anar... Bueno, després això va quedar aturat, perquè el grup d'estudis vam tenir molts projectes que estaven més en el moment de notícia que...
0: D'aquell moment precís, o
1: sí.
0: El que diuen que les urgències deixen de banda les coses importants.
1: Això mateix.
0: Eh? Finalment el pots publicar el 2016.
1: Sí.
0: I també és una feinada poder-lo publicar, perquè clar, si us explico, és un llibre molt gruixut, que pesa molt, tenim els plànols d'Esplugues, moltes fotografies. On has aconseguit totes les fotografies, Roser?
1: Doncs algunes eren de casa, de pròpies de casa, i la gent d'Esplugues ha sigut molt amable, que me'n van facilitar moltes. Moltes han sortit dels veïns i veïnes del poble.
0: I finalment aconsegueixes la publicació del llibre amb la col·laboració d'Òmnium Cultural d'aquí d'Esplugues?
1: Bé, el finançament del llibre,
0: sí.
1: Se'ns va acudir que el que podíem fer era posar és com una plataforma que hi ha a internet que es diu Verkami.
0: Sí, fer un Verkami.
1: És un Verkami,
0: sí.
1: Aleshores, ja quan va començar el Verkami, ja la mateixa gent que tenia interès en comprar el llibre, doncs vam fer la publicitat de que podien comprar el llibre a un preu més ajustat que els que després, quan vinguessin a la presentació. I així va ser. Molta gent es va subscriure, va pagar el llibre, i el dia que es va fer la presentació també se'n van vendre, i posteriorment la gent que venia amb el val o amb el tiquet d'haver fet el Verkami, doncs se'ls hi entregava.
0: I ara val a dir que es van exaurir tots els exemplars.
1: Tots.
0: I qui no va comprar en el seu moment per Verkami o el dia de la presentació del llibre, ja no el podrà trobar a cap llibreria.
1: De moment no.
0: De moment.
1: I el que sí que vull recalcar...
0: Digues.
1: És que aquest llibre... jo crec que un gran mèrit d'aquest llibre va ser la impremta
0: de la copisteria NB, l'antiga bicicleta que
1: exacte.
0: Li dèiem abans, sí.
1: Aquesta gent, sobretot sí. En Joan Sant Agustín,
0: sí.
1: L'edició del llibre és creació d'ell, i penso que és un gran mèrit d'aquest llibre. Està molt ben presentat i molt fàcil de trobar al carrer i de trobar el que busques, no?, en cada moment.
0: La veritat és que en Joan Sant Agustí fa uns treballs molt bons, molt delicats,
1: sí.
0: I fa una maquetació impecable sempre que,
1: sí, sí, sí.
0: Que ha fet un treball, o almenys els treballs que jo li he conegut en el Joan
1: Sant
0: Agustí.
1: Sí, sí, sí.
0: I a què parlem del Joan? Tu tens un apartat en el que fas els agraïments a les persones que t'han ajudat a fer el llibre. Diguem, comencem, si un cas, pels agraïments abans de seguir amb com està estructurat el llibre. vaig a buscar la pàgina dels agraïments, que està cap al darrere, ja em perdonareu. Diu: agraïments a la Mercè Malaret Soler.
1: Sí, té molt de mèrit el que va fer ella, perquè va estar sempre al meu costat i em va animar sempre.
0: A la meva germana, que m'ha acompanyat pacientment a trepitjar els carrers. Especifiques, a la meva germana Montserrat.
1: És que ens vam passejar durant un any i mig.
0: I ara seguiré recitant, A la Montserrat Marigó, Josep Prats, la Roser Vilardell, la Marta de Planell, i amb més persones, Josep Florença, el Francisco Duran també de l'Arxiu, i a les famílies que han aportat totes les seves imatges, i ara aquí hi ha un llistat de molta gent. Per tant, quan una persona fa les coses amb amor i dedicació, com has fet tu, tothom està disposat a ajudar-te.
1: Sí, és veritat, sí, sí.
0: I és molt maco sempre agrair a tothom la seva participació. Ara m'agradaria que ens expliquis una mica com és l'estructura del llibre. Ja hem començat dient, va estrictament per ordre alfabètic. Podem agafar, obrir el llibre, i jo ara obro el llibre i diu: carrer de Laureà Miró, barri del centre, i posa exactament on està situat en el plànol, que el plànol el tenim al darrere de tot del llibre. Nom: Laureà Miró i Trepat, Barcelona 1883-1916, advocat i polític català. I aquí comença tota la descripció d'aquest polític, així tots els carrers del llibre. I després hi ha un apartat que es diu obertura, noms anteriors, orígens, urbanització del carrer, i aquí comences a parlar, doncs, de totes les masies o totes les cases que estan a dintre d'aquesta via, en aquest cas del carrer de Laureà Miró. Dius obertura, noms anteriors, canvis de noms. Hi han hagut molts canvis de noms als carrers d'Esplugues?
1: Bé, sí, perquè això també ve donat una miqueta pels canvis polítics que hi ha, perquè quan hi ha un... Bé, això és molt sabut de tothom, no?, que quan hi ha un canvi de govern a l'Ajuntament, doncs cada règim, cada govern vol fer ressaltar els seus, no? I això, doncs, s'ha donat des de que hi ha la transició, ha sigut el canvi fort, perquè perdó, sí que antigament, doncs, algun potser se n'havia canviat algun, ara no ho recordo perquè està molt, molt ben reflectit,
0: sí,
1: en el llibre.
0: Sí, fullejant el teu llibre, és que està superben detallat, perquè a més poses, en aquest cas, poses que el 16 de març de 1916 es fa un acord de l'Ajuntament, de la Corporació Municipal, i acorden posar-li carrer de Laureà Miró. Després en el llibre també es veu plaça Santa Magdalena, que havia sigut la plaça de la República.
1: Sí.
0: I està tot superben documentat, perquè clar, aquí hi ha una feina d'arxiu, de transmissió oral, de recopilació de fotografies i, evidentment, de dades històriques.
1: És que de cada... Si es vol donar una imatge de com és... I precisament Esplugues, això s'havia de fer, penso, i si no ho hagués fet jo, suposo que ho hagués fet algú més, perquè és allò que dèiem abans, el poble ha sigut un salt tan bèstia, per sí, dir-ho d'aquesta manera, que algú havia d'explicar com era abans i com ha tingut tres fases molt marcades, Esplugues. La part agrària, o sigui, l'època de rural, després va passar a zona industrial, perquè els pagesos, com que ja no eren rendibles els camps que tenien aquí, eren petites propietats, i la pagesia va fer un tomb, doncs els pagesos van vendre els terrenys i va venir la indústria, als anys cap als 50-60. I posteriorment, com que les indústries, algunes van començar a marxar, perquè anaven a llocs més amples i més grans, doncs llavors, a més, va venir la gran immigració, la gran època d'Esplugues de la immigració, que s'havia de construir per ubicar tota la gent que anava venint cap aquí.
0: I, per tant, hi ha una època que es creen carrers nous i tots aquests carrers han,
1: sí,
0: de donar-se el seu nomenclator i se'ls ha de posar els,
1: sí,
0: noms. I hi ha tant personatges de tot tipus, polítics, de la vida cultural, hi ha noms de persones en general, per exemple, Narcís Monturiol, doncs és un nom universal, i també tenim noms que són propis d'Esplugues.
1: Sí, de persones que havien destacat per algun motiu, sí, però a més hi ha una cosa molt curiosa, i és que, per exemple, a la ciutat Diagonal, va ser el propietari dels terrenys i el que va fer la urbanització qui va decidir quins noms hi posaria. I va agafar, era una cosa molt, molt còmoda i molt fàcil, va agafar pintors, o sigui, gent del món artístic,
0: cultural, sí.
1: Que si hagués tingut alguna relació o no amb Esplugues o amb Barcelona, tampoc està molt clar, però tots són noms d'arquitectes, de pintors, inclús del segle, inclús de l'època medieval, i arquitectes, ja ho he dit, pintors i escultors.
0: Tenim noms de tot, perquè també hi ha el carrer de les Flors, que està a la Miranda, podem tenir el carrer de la Lleialtat, el carrer de la Constància, el carrer de la Pau,
1: sí, això és Can Clota. Eh? I al barri del Gall hi han diferents compositors de música de sardanes.
0: Ah, està bé això, per tant, els podem trobar com localitzats, sí, geogràficament.
1: Josep Rodoreda, sí. Després hi ha... Bé, ara potser la memòria em falla una mica, però...
0: Ara aquest hauríem de buscar en el
1: sí,
0: plànol.
1: Sí, hauríem també de buscar-ho.
0: Val, lo interessant, ara vaig a buscar el plànol. Sí, està
1: Juli Garreta, també, exacte, que també és un compositor de sardanes.
0: Uh-huh. I anant com abans que estava jo parlant del carrer d'en Laureà Miró, perquè si ens n'anem justament al carrer d'en Laureà Miró, és molt extens tota l'explicació que fas, parles de Can Oliveres, de Can Vialet, explica'ns una miqueta ara el tenim a la carretera de Laureà Miró, però clar, abans això no era el centre del poble antigament, la Can Oliveres.
1: No, és que si ens n'anem molt més enllà, perquè la carretera data del 1780 aproximadament, si no recordo malament, hauria de mirar ara la carretera de quan data.
0: De l'Aurea Miró.
1: Sí, si ho mirem en el llibre trobarem exacta la
0: sí,
1: data.
0: Sí, crec que abans he dit 1916 que li posen el nom.
1: No, el nom sí, però l'antiga carretera d'Esplugues era la Via Augusta, sí. Era el camí que travessava la nostra població, sí, però que venia de la plaça Espanya, que era el camí romà. Per Can Oliveres pujava el que és ara el carrer de Sant Mateu,
0: sí,
1: i quan estem a l'alçada de la Masia travessava cap a l'altra banda, pujava cap a Can Juncadella, entrava al Raval,
0: sí,
1: travessava el Raval i seguia cap a Sant Just.
0: Sí, aquí ho posa. Una via principal d'Esplugues, que travessa Esplugues venint des de Collblanc,
1: sí,
0: des de la plaça Jacinto Benavente, de Sant, sí, Just d'Esver, i després també, això que has dit tu, de la Junquera. I després la carretera es va construir per mandat del rei Carles III d'Espanya durant els anys 1763-1765.
1: D'acord, sí, val? Això era, sí. Jo he dit 1780, però bueno, m'he equivocat una miqueta.
0: Però ara ja estem al segle XXI, ara no ve de 20 anys, no, el 1700.
1: Llavors ens trobem que quan es construeix aquesta carretera és quan es comença a fer un nucli en la carretera, un nucli de cases, perquè al principi era a dalt al Raval. Sí. Aquí on hem dit de la Via Augusta, el nucli principal era allà, però al construir la carretera molts pagesos van baixar i es van construir més cases. Tot el que era a banda i banda de carretera eren cases,
0: sí. Està molt bé,
1: com ara, però eren cases més petites.
0: Follejant Càmping Barcino, quins records.
1: Sí, eh? Això va ser molt posterior,
0: sí, als anys 60, sí, finals dels 70 ja, eh?
1: Sí,
0: i moltes, moltes, moltes fotografies. Bé, està molt bé, agafem la paraula G de Girona o de Gavà o com vulguem, i trobem que tenim el carrer Galleta Faura, carrer Gai, Gandhi, Gaspar Fàbrega, Generalitat de Catalunya, Germans Serra, Ginestà i Glicines. Però d'aquest llibre hi ha algun carrer que ja no té aquest nom.
1: Sí, en algun lloc es fa esment d'això, de que precisament quan jo estava fent el llibre, quan ja es començava a parlar dels canvis de nom. I va ser això que deia jo, perdó, això que deia jo abans, de que, bé, aquest ajuntament actual va decidir canviar alguns noms.
0: Es va fer per ple municipal i va ser posat a votació a tots els,
1: sí, però
0: a tots
1: ja eren,
0: els partits polítics.
1: Però eren carrers que havien estat nomenats pels mateixos,
0: Sí, sí, sí, sí, sí, exacte. Això és així, correcte. Havien estat nomenats, si no recordo malament...
1: Josep Català, Gaietà Faura...
0: Es va aprovar quan estava l'Antoni Pérez d'alcalde.
1: Sí, sí.
0: Carrer de l'Església, carrer històric, aquest no, ens, no el podem deixar de banda, perquè clar, ja hem perdut el Raval, ja no el tenim aquí, però el carrer de l'Església sí que hem de parlar d'aquest carrer.
1: Però abans s'havia dit altres noms, eh?
0: Ah, ho busquem.
1: Sí, s'havia dit...
0: Calle del Duque de la Victoria.
1: No. Bé, sí, sí, sí, sí.
0: Diu, sí, consultant que... els fulls del cens de població, constatem que l'any 1857 un tram del carrer s'anomenava Duque de la Victoria. Val?
1: Sí, sí, sí.
0: I després, en el ple de l'Ajuntament del 7 de febrer del 1910, se da cuenta del estudio de nomenclatura de calles y plazas en el término municipal, el cual queda aprobado por de la siguiente forma: Calle de la Iglesia, que continuará también con este nombre. Bé, és que ha estat superben documentat, perquè clar, a més, totes les transcripcions que ja han fet els dels plens municipals, doncs estan exactament com es van escriure, no s'ha fet cap tipus de traducció. I després parles també dels anys de la Segona República, que van haver-hi molts canvis també de carrers. Déu-n'hi-do.
1: I una cosa molt curiosa, que bueno, ara no té a veure amb això, però està proper per edat. Això també ho explico aquí. Aquest pont que hi ha nou, que enllaça els barris de la Plana i Can Clota...
0: Sí, a sobre del torrent d'en Ferrer.
1: Sí, el 1936 ja es va aprovar fer aquest pont.
0: Sí.
1: El que passa que per la guerra va quedar, aquest projecte va quedar mort.
0: Sí.
1: I mira, amb els anys s'ha recuperat i està molt bé, està
0: jo
1: molt...
0: Soc de Can Clota i la meva mare m'explicava, jo no vaig conèixer el meu avi, la meva mare m'explicava que el meu avi ja li havia explicat que tota una sèrie de coses, que al final la ronda de dalt ha passat per l'altra banda del barranc de Can Clota cap a la banda de Can Vidalet, però inicialment estava projectat perquè passava per tot el torrent d'en Ferrer fins a baix a Hospitalet. Parlo de fa molts anys, dels anys 50.
1: Això el desconec.
0: Això ja li preguntaré a la meva mare. I després també hi havia un projecte molt important que no s'ha acabat de fer, que és tot lo d'Avinguda Isidro Martí, que venia al camí des de dalt de Sant Just, havia d'enllaçar Sant Just amb Esplugues, però l'autopista, aquest traçat de l'autopista va trencar altres projectes.
1: Sí, és que bé, Esplugues, ja tothom sap que aquest traçat de l'autopista no és el que havia de ser.
0: No. Perquè, clar, si havia de ser l'original, se n'anaven a Norris les cases senyorials que es van haver de perpetuar, i per poder protegir les cases senyorials, doncs van enderrocar el centre històric d'Esplugues.
1: Senyorials i una masia que hi havia al Raval del segle XIV, Can Carbonell, que tenia una importància per la seva biblioteca i per la quantitat de personatges que havien fet nit allà, i era una masia de les maques d'Esplugues, i no es va poder aturar el fet de que la tiressin a terra.
0: Hi havia uns interessos econòmics del règim molt forts, perquè clar, quan es va fer l'autopista, doncs ja sabem els criteris que hi havia. M'agradaria anomenar els capgrossos d'Esplugues. És una plaça que està al barri del centre, està a Isidre Martí, ja amb el que seria la separació,
1: el gall. Sí, sí.
0: Diu, els capgrossos són els germans petits dels gegants, són unes figures de la cultura popular que es representen amb uns caps humans de considerables dimensions. Bé, aconsellar que obtingueu aquest llibre, no sé si hi ha un exemplar a la biblioteca, perquè
1: sí,
0: el puguin consultar.
1: Sí. I a les dues biblioteques hi ha.
0: A les dues biblioteques i a l'arxiu municipal segur que també tenen
1: sí,
0: el seu
1: també
0: exemplar.
1: Hi
0: doncs emplaçar-vos a que aneu a la biblioteca i demaneu aquest exemplar. No us el podeu emportar a casa, perquè hi ha llibres que no es poden emportar a casa, eh? El podeu consultar a la biblioteca. I no sé si vols afegir alguna coseta més, Roser.
1: Doncs bé, en un principi intentarem fer una nova edició. Quan jo sí que vull avançar,
0: sí?
1: que se n'està fent un altre de llibre.
0: Ah, molt bé.
1: I que el fil conductor així com el primer han sigut els carrers, doncs tindrà un altre fil conductor, però ara no avanço res més.
0: Doncs no avancem, perquè el que volem és fer la presentació del llibre des d'aquí de la ràdio, acompanyar-te el dia de la presentació, allà on sigui. No sé si la faràs aquí a l'Avenç, que ja està sent un lloc
1: segurament de trobada. El que passa que encara falta temps, encara s'ha d'acabar de perfilar.
0: Perquè aquests llibres porten molta feina.
1: Sí,
0: t'ha portat molta feina,
1: sí,
0: aquest llibre. Quants anys vas estar? Entre que vas començar i vas poder...
1: No tants. Així molt de dedicació total, potser uns 2 anys.
0: Però vas fer molt, però molt intens, perquè vas fer moltes entrevistes, vas parlar amb moltes
1: persones...
0: Bé,
1: haig de dir, això sí que s'ha de dir, que quan vam començar el llibre, quan estàvem treballant en el grup d'estudis, hi va haver gent que m'ajudaven a buscar sobretot els perfils dels personatges que hi ha en el llibre, no?
0: Clar.
1: Que dels carrers. I això va quedar així, amb els perfils fets dels personatges. La resta és el que em va tocar a mi acabar-ho.
0: Doncs, Roser, gràcies. Sí, que l'en tornarem a parlar, perquè no podem parlar extensament de tot el llibre. Dir-vos que Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues és un llibre que per ordre alfabètic podreu trobar tots els carrers d'Esplugues i que a més està estructurat doncs, amb una descripció del nom del carrer. En aquest cas, per exemple, diu carrer de Llevant, doncs fa una descripció de què és el Llevant, si és una descripció de l'enciclopèdia, si és un personatge doncs explica la seva vida, ens explica quan es va obrir aquell carrer, quins són els orígens i l'urbanització d'aquell mateix carrer, i tindrem moltes sorpreses perquè hi ha moltes coses desconegudes. És el nostre poble, però hi ha moltes coses desconegudes.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins un altre dia.
0: Una abraçada.
1: Espero que si el fullegeu, que us agradi i que pugueu aprendre alguna cosa nova del nostre poble.
0: Segur que sí. Gràcies, Roser, per la teva feina.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
3: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us volem parlar de l'Event Centre Cultural i parlarem d'una cosa molt concreta, del projecte NYAC. És una iniciativa cultural, un espai que vol dedicar i vol promoure les arts escèniques en totes les seves formes i expressions. I per aquest motiu tenim avui amb nosaltres a la Laia Bovés, que és la programadora cultural, i el Sergi Vila, que és el productor i tècnic de NYAC. Ells són els responsables de NYAC. Així que benvinguts a tots dos, bon dia.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies, Isabel.
1: Expliqueu-me què és NYAC, si us plau.
2: NYAC és la programació d'arts escèniques que es fa aquí al Teatre Joan Brilles de l'Avenç i neix amb la idea de separar la vida associativa del centre de l'Avenç, no?, amb l'activitat que es fa al Teatre d'Arts Escèniques. Donar-li realment, que no fos una sala més, no?, donar-li realment un nom d'un teatre d'Esplugues que programa arts escèniques a Esplugues, que de fet és el que més, per no dir que avui dia potser és l'únic teatre que programa una programació estable tot l'any realment. Llavors neix d'aquesta necessitat de diferenciar la vida, no?, les activitats que fa l'Avenç, no?, i les seves seccions, les entitats que estan vinculades amb les obres de teatre, concerts que es fan al Teatre Joan Brilles.
1: Doncs dintre d'aquestes activitats ens voldríem centrar en el que programeu a través de NYAC i que m'expliqueu en què consisteix aquesta pàgina web de NYAC.
2: A la pàgina web de NYAC el que la gent trobarà és la part de la programació, o sigui, tots els espectacles que hi ha, que ja, al ser una programació estable, s'estaran posats amb molta antelació i la gent ja podrà comprar les entrades, i també tenim uns abonaments per si algú es vol abonar a algun cicle concret, que ara t'explicarem que hi ha diferents cicles dins la programació, o

0: que és un projecte de l'Avens, llavors, en el que pertoca anyar, que és la programació d'espectacles infantils i familiars, que es duen a terme cap a la tardor o hivern. Després també hi ha part del cicle de l'Avens Lila, que també és un projecte de l'Avens amb perspectiva de gènere, i el que pertoca sobretot a la part d'Anyac és programar espectacles, no, que donin visibilitat a la dona artista, a la dona creadora, doncs espectacles que hagin estat escrits per dones, interpretats per dones, dirigits per dones, i també hi haurà una part més centrada en sensibilització, més per commemorar dies concrets com el 8 de març i de la dona o el 25 de novembre, el dia contra la violència masclista. I després hi ha una cosa, per dir-ho, que és un cicle de teatre amateur, serà anual, que es diu Escenari Viu, i aquest cicle de teatre amateur comptarà amb 4 representacions de diferents grups de teatre d'aquí propers locals.
1: Vale, llavors, o sigui, trobarem bàsicament música, teatre i arts escèniques,
0: sí, en general, sí, correcte. Vale. I a part de lo que és la programació dels espectacles, també hi ha una part que és més d'informació per les companyies.
2: Dins del NYAC tenim un apartat d'informació per les companyies, on posem a disposició seva tots els espais i recursos del centre cultural per desenvolupar els seus projectes. El programa de les residències artístiques contribueix a la professionalització del sector.
1: Entenc, Sergi, que si feu això és perquè hi ha una necessitat d'aquest sector que no s'està cobrint d'alguna manera amb aquestes residències artístiques?
2: Bueno, trobem a faltar que Esplugues, pel motiu que sigui, no els sabem trobar nosaltres, o no veiem que existeixin els espais perquè no veiem que hi hagin espais, ja siguin de l'Ajuntament o d'entitats privades o d'empreses privades, on les companyies puguin desenvolupar els seus projectes artístics, i llavors creiem que aquí nosaltres podem tenir podem posar el nostre granet de sorra en aquest sentit, ja que tenim la infraestructura necessària per poder desenvolupar, perquè ells puguin desenvolupar aquestes activitats.
1: I l'experiència,
2: exacte.
1: Perquè hem de comptar que aquí a Esplugues hi ha diversos grups de teatre. A l'Andoi tenim Teatre i Punt, després tenim Les Dones de la Plana. Hi ha altres centres que també tenen els seus grups de teatre.
0: Sí, a Macael tenen.
1: Per tant, seria una miqueta aglutinar tot aquest pòsit que tenim i tot aquest talent que tenim aquí a Esplugues i d'alguna manera coordinar-lo des d'aquesta proposta que ens feu.
2: Exacte.
0: Sí, i a part, a més, també ara gent d'Esplugues que desconeixem, no? Perquè nosaltres, al formar part d'entitats, coneixem aquestes entitats,
1: pastorets,
0: no? Que acabes de dir,
1: pastorets.
0: Però és veritat que també hi ha gent artista que es vol dedicar a nivell professional que desconeixem. I també és una mica per donar espais a aquesta gent, a gent que realment s'hi vol dedicar professionalment, però no és tan fàcil trobar espais on poder assajar o poder crear, poder fer guions, poder, no?
1: Per tant, feu producció i programació.
0: Correcte.
1: Que aquí entreu la Laia i el Sergi,
0: sí,
1: a les seves vessants.
2: Correcte.
1: Molt bé, està fantàstic, perquè esteu fent... Tenim un projecte que està en una web, però que aquest projecte va més enllà de la web, va més enllà d'una informació.
0: Sí.
1: Estem parlant d'un projecte. Jo avui venia a parlar amb vosaltres d'una web, però no m'he equivocat.
0: És un projecte.
1: És un projecte. Per tant, expliqueu-me tot el projecte una miqueta més estructurat. Això, una cosa són les residències artístiques.
0: L'altra, bueno, de fet, això ja ho fem, però diguem que a vegades ho fas d'una manera poc organitzada, no? Que és la part aquesta de dir, ei, doncs, si tens un espectacle que vols portar, escriu-nos, no? Hi ha gent que ja ho fa, però hi ha gent que tampoc sap com fer-ho. Doncs, per exemple, això sí que la web, al ser tan centralitzada, no? En específica d'arts escèniques, ajudarà molt. Tindran la part detallada, ei, escriu-nos. Farem segurament períodes perquè la gent ens pugui presentar propostes d'espectacles. I una cosa que ja m'agradaria molt, però que això és cap a futur, que entraria dins el projecte d'Anyac, també seria fer alguna formació d'arts escèniques.
1: Perquè, de fet, ja teniu teatres de
0: fet,
1: taller
0: sí.
1: aquí a l'Avens de fa molt de
0: llavors,
1: temps.
0: Fer alguna masterclass d'aquestes que toqui temes que puguin també interessar a gent més professional del sector.
1: Aquí hi ha una part de programació administrativa, no? I d'organització.

0: administració administrativa, però també és molt important que el tècnic, que en aquest cas és el Sergi,
1: el millor tècnic d'Esplugues,
0: coneixi
2: el segon.
0: Coneixi com es mou una companyia de teatre, perquè ara faig una collita pròpia, que l'he vista i l'he viscuda. Una persona que va venir l'altre dia a la secretaria de l'Avenç, a part de donar les gràcies per tota la feina, va dir gràcies perquè hem vist que el tècnic que teníem de sala sap perfectament com treballa una companyia de teatre.
1: Això
0: és molt d'agrair, perquè no tots els tècnics de teatres...
2: I això el tècnic t'ho està agraint ara mateix.
1: Això ens ho ha dit molta gent.
0: Clar. Per tant, aquí sí que m'agradaria una Sergi... avalar la teva tasca.
2: No me'n sabeu tant perquè trencant una llança a favor de tots els tècnics, perquè som aquells que estem allà darrere i som els primers que arribem, els últims que marxem.
0: Correcte.
2: I se'n saluda breument des de l'escenari. O sigui que moltes gràcies a les persones que valoreu la feina dels tècnics.
0: Però, de fet, suposo que aquesta aposta que fa l'Avenç Centre Cultural també és perquè confia en aquesta persona que farà de productor i de tècnic.
1: Mm-hmm.
0: I així sí. Ho heu decidit la Junta.
1: Sí.
2: Bueno, clar, jo aquí precisament no hauria de parlar, perquè si no seria tirar-me flotes.
0: Doncs va, anem a parlar de Nyac.
1: Vinga.
0: Per què es diu Nyac, la web?
1: Es diu... Vam estar buscant diversos noms perquè volíem un nom que fos així com modern o estrident, curt, no? Que cridés l'atenció, que també tingués relació una mica amb Esplugues i amb les arts escèniques, i després de fer una gran pluja d'idees amb molts noms...
2: Molts noms.
1: Vam trobar aquesta paraula nyac, que per nosaltres doncs això compleix com amb tres, no, objectius que teníem molt clar. Un és que fos un nom curt, que cridés l'atenció, com una onomatopeia. L'altre és que tingués a veure unes arts escèniques, i nyac, aquí hem jugat una mica amb l'idioma, perquè ja ve d'una paraula castellana que és nyaque, que era com se li deia a les companyies de dues persones que feien teatre còmic i anaven itinerants pel poble a presentar el seu espectacle. Llavors, també en honor al teatre, doncs hem agafat el nom aquest del nyaque, l'hem catalanitzat. I després, el tercer punt és que nyac, hi ha un camí aquí que va d'Esplugues a Hospitalet, que es diu el camí de Can Nyac, i una mica és el que ens porta com a la nostra real tradició d'Esplugues, que a més és un camí, no, que té aquest simbolisme de cap on vols anar, cap on vols arribar, i de caminar constantment cap endavant.
0: I de connexió.
1: Correcte.
0: Val. I aleshores, què trobem amb aquesta pàgina de nyac.cat?
1: Doncs trobarem tot això, que és la programació dels espectacles, trobarem tota aquesta informació que poden trobar les companyies, tant per venir a fer una residència artística com si volen proposar-nos espectacles, i sobretot això.
2: Sí, bueno, i després pues, la part més pels assistents, pues, abonaments, bueno, preguntes i respostes sobre les entrades, etc.
0: O sigui, les entrades les podem comprar directament
2: sí.
0: A través de
2: sí.
0: Nyac.
2: Sí.
1: Sí.
0: Que bàsicament sí, ho feu a través de Codeticket.
1: D'Entràpolis.
0: Ai, perdó, Entràpolis.
1: Sí, Entràpolis. Vull dir, a la sí. Pàgina de Nyac es trobarà l'enllaç que et portarà a l'Entràpolis.
2: I ja està. És que
1: ja està.
2: És una pàgina molt petita, molt curta, però
0: intensa.
2: Però tot el contingut està bastant condensat i ben exposat, penso.
0: Aquesta informació també la trobarem a la web, perquè clar, estem acostumats a entrar a avencesplugues.cat.
1: Sí, també la trobarem. Ara la pàgina de la web de l'Avenç canviarà una mica, perquè estarà més centralitzada en això, en la vida associativa, en les seccions, no? Fins ara, clar, estaven totes les activitats i totes les coses allà posades, i ara el diferenciar-ho canviarà una mica la pàgina web. Però on posa la programació, diguem, si tu vas a avencesplugues.cat, hi ha una pestanyeta que posa programació, i dins hi haurà programació del nyac, que et portarà a la pàgina web de nyac, o la programació d'activitats de l'Avenç, que sobretot seran les activitats de les seccions i entitats que venen aquí a fer les seves activitats o els seus actes.
0: Molt bé. No sé si ens hauríem deixat alguna cosa per explicar, per acabar ja. No. Penseu que ja ho hem dit tot?
1: Sí. Si no, ja tornarem,
2: ja tornarem,
1: eh?
2: Ja tornarem.
0: Ah, sí, això, si no... perquè estarem molt pendents d'aquesta web de nyac.cat, sí. I si un cas a tu, Laia, t'emplaçaríem per un altre moment perquè parléssim més concretament de totes les activitats que genera l'Avent Centre Cultural i els tallers també.
1: Perfecte.
0: Val? Doncs moltes gràcies a la Laia Bovés i al Sergi Vilà, que són els responsables del projecte nyac de l'Avent Centre Cultural. Gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio. Sí.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: La Marinette compartix pis en un xaval que està colat pel seu nòvio. I Mario sap que el seu amor és impossible, però no hi pot fer res. Se torna boig sent lo culet que passeix a Gregorio. Se l'imagina en ple holgorio.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast, espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.

0: On vas amb tants papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugas FM.
3: L'Avens, Centre Cultural Esplugas de Llobregat. Esplugas FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 12 del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, al nostre espai d'entrevistes, tenim en Ramon Cervera. Bon dia, Ramon.
3: Bon dia, servidor de vostè.
2: Bon dia, Ramon.
4: Bon dia, Isabel.

0: Avui tenim en Ramon Cervera. Els tenim per duplicat, són dues persones diferents. En Ramon Cervera pare i en Ramon Cervera fill. I avui parlarem de moltes coses de la vida social d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Així que comencem amb en Ramon. Explica'ns una mica qui ets, d'on vens. Tu ets nascut aquí a Esplugues?
1: No. Jo vaig néixer al barri de la Torrassa d'Hospitalet de Llobregat, el 6 del 3 del 33. Vaig néixer a la Torrassa, sóc enginyer industrial i resideixo a Esplugues des de l'any 1967. He estat membre actiu en el desenvolupament social i cultural, una mica en la mesura de les meves possibilitats, de la ciutat d'Esplugues. Des de que vaig arribar m'hi vaig integrar totalment, i mentre vaig estar amb actiu no vaig poder fer gaire una cosa perquè la meva feina m'ocupava moltes hores, però tant punt com vaig plegar em vaig dedicar per sencer, vaig deixar tota la tecnologia i em vaig dedicar per sencer a les qüestions culturals, cíviques i polítiques, perquè també vaig estar política.
0: És curiós perquè amb les entrevistes que hem fet al llarg d'aquests mesos, aquests dos darrers anys, a diferents persones que formen part de les entitats, molts veniu del sector de la enginyeria, i sí, després són persones que els agrada escriure, els agraden les arts, els agrada la poesia, i són persones que activament i socialment molt actives aquí a Esplugues, eh? Jo, i és el seu cas també.
1: Si em permets, això té una explicació, eh? Normalment l'enginyeria requereix d'estudis constants, sempre es va renovant i sempre estàs fent, després que acabes la teva jornada laboral, t'has d'anar fent cursets i formant, i això és durant tota la teva vida laboral. El dia que plegues dius, prou tecnologia, no vull saber res més de tecnologia. Jo he arribat a l'extrem de que la nova tecnologia d'ordenador ja em va costar molt d'agafar-ho, perquè ja no volia, ja, jo em volia dedicar amb altres coses que no havia pogut durant tota la meva vida, i una d'elles era la música, sobretot, però també tot el que forma part del conjunt sociocultural del meu poble, que en aquests moments, a partir del 67, va ser Esplugues, eh?
0: Què va començar primer, l'activitat social i les inquietuds o la política?
1: Vaig començar per l'activitat, sí, social.
0: Val.
1: Vaig recuperar, aquí havia existit la associació de dins del centre, però va ser una... En acabar la Guerra Civil es va crear l'associació, però no va tirar massa endavant. Llavors va desaparèixer. Llavors, no me'n recordo quin any va ser això, espera que t'ho dic, perquè em sembla que per aquí ho tinc apuntat.
0: Hem de dir,
1: sí,
0: que...
1: L'any 1993. L'any 1993, quan jo parlo de... Jo estic parlant d'un equip, eh? O sigui, jo em poso en primera persona, però no era, estava sol, evidentment, no? Ara, sí que vaig agafar les dents, les vaig agafar jo. Vam crear l'Associació de Veïns del Centre, Gall.
0: En fi,
1: era Associació de Veïns, districte primer, centre Gall. Llavors, paral·lelament, quan nosaltres estàvem creant aquesta associació, recuperant aquesta associació, el Gall també l'estava formant. I, bueno, es van trobar un dia i es van posar d'acord. No, no hi ha cap problema, nosaltres quedarem com a centre i vosaltres tireu com a Gall. I a partir de llavors ja vaig entrar en el que era la vida social, diguem-ne, del poble, no? I a partir d'aquí ja es van anar generant altres activitats, com va ser la política, em vaig ingressar també. Vaig estar durant uns anys secretari del grup municipal.
2: Convergència
1: i Unió, sí. Aleshores, vaig estar uns anys, bueno, vam estar uns anys, les coses van anar com van anar. Jo vaig agafar el problema que després, posteriorment, hem tingut amb la família, amb el Pujol. Jo, quan estàvem aquí, ja vaig captar-ho, ja, no? I vaig dir, oi, no, fora, no vaig jugar a la piguera de la política, no? I llavors vaig marxar, i a partir d'aquell moment em vaig dedicar, la meva afició és la música, eh? Des de molt jovenet. I llavors em vaig dedicar a observar aquí el panorama musical d'Esplugues, que en aquell temps era molt, molt petit, era molt poca cosa, no? Concretament hi havia els concerts de la Coloma i llavors els concerts de final de curs de l'escola Albéniz, eh? I alguna cosa de l'escola municipal de música, però que en aquell moment que jo vaig entrar-hi estava molt, molt apaveigada l'escola municipal.
0: Sí, sí, sí. I mireu, Ramon, això em dona peu per parlar de com veieu actualment l'estat musical aquí a Esplugues, i li donarem veu al Ramon fill, perquè tu també la música t'agrada molt I tu també organitzes tota una sèrie de trobades de músiques dels anys 80 i 90. Per tant, ara sí, una altra vegada, bon dia, Ramon.
2: Bon dia, un altre cop.
0: I parlem de música que Esplugues una estona, vinga.
1: Esplugues una
0: estona. Com ho veus, com està ara el panorama musical?
1: Actualment és un panorama esplèndid. Els Amics de la Música, amb el que jo tinc alguna part de culpa també,
0: sí,
1: han creat el Festival de Música Clàssica i Tradicional, que ja està passant fronteres, ha augmentat, està assolint un nivell, francament, no diré extraordinari, diré molt bo, perquè extraordinari, i tot està en funció també de la disponibilitat econòmica, no? Però, diguem-ne, la relació qualitat-preu és molt bona, jo diria que és superior, i al marge d'això hi ha una quantitat d'entitats que fan música a tota pastilla. Si em permets un moment, jo vaig començar amb aquest món, va ser l'any del Disco Forum, l'any no el recordaré, ara és igual. La primera activitat musical que vam crear va ser el Calidoscopi. El Calidoscopi va ser una idea meva, per cert, de recollir totes les entitats que feien música a dintre casa seva, de recollir-les i que sortissin a fora. I aleshores vaig contactar amb tots ells i vam anar... El primer el vam fer a l'escola aquesta d'aquí dalt del... Ramon, ajuda'm.
2: El primer Calidoscopi es va fer a la sala d'actes de l'INEF. Vale? Darrere de la residència Blume, a l'Institut Nacional d'Educació Física.
1: Bueno, allà vam aconseguir, amb aquell temps, vam aconseguir 400 assistents. Amb un acte musical, això va ser, bueno, una revolució a Esplugues. Bueno, el cas va ser que va tindre molt d'èxit, no? I ho vam repetir durant diversos anys, això. I a partir d'aquí van néixer diferents idees, entre elles el club els Amics de la Música de Santa Madalena, però la primera entitat que es va formar aquí, que es va dedicar seriosament a la música, va ser l'Agrupació Programes Musicals d'Esplugues, la PAME. La PAME, que es va dedicar a agafar xavals, gent jove, molt jove, que encara alguns d'ells no havien ni acabat la carrera, i els vam muntar uns concerts periòdics al Robert Brilles, els diumenges a la tarda, a les 6 de la tarda. I vam arribar un moment, l'entrada, com és natural, era gratuïta, no? Va arribar un moment en què ja no hi cabíem. I aleshores jo, en vista d'aquest èxit, vaig dir, potser és hora de fer un pas més endavant, no? I aleshores se'm va ocórrer això, no? I si muntéssim una entitat i féssim un festival i tal i qual, i bueno, i vaig pensar primer, bueno, on t'ho poses això, no? Perquè segon on t'ho poses un festival, i vaig proposar-ho a l'Ajuntament. Vaig posar-ho a l'Ajuntament i recordo que l'alcalde d'aleshores, que era el Dani Pérez, em va dir unes paraules que em van quedar molt gravades. Em va dir, no. I vaig quedar tot sobtat, perquè, esclar, la primera entrevista va ser molt, molt, molt agradable. No, bueno, doncs hem parlat, vinga. Va ser un no radical. I vaig quedar parat, dic, home, llavors era clar que continuem parlant, no? Diu, no, és un no, i t'explico per què. Diu, no ets el primer que ha vingut amb aquesta proposta. Diu, m'han vingut altres propostes. Me n'ha vingut una altra. I vaig dir que sí. I va acabar, saps com va acabar? Diu, fent els concerts a una finca particular. Diu, i aquí vaig dir, s'ha acabat. Això, si és, ha de ser pel poble. I no, si tu em demostres que això va dirigit al poble, en parlem, però de moment no tens ni un duro. Llavors, bueno, què faig jo aquí? Tens? Llavors, com que la PAME sí que l'havíem engegat i teníem uns socis, que vaig agafar els socis de la PAME, vam fer una concentració, una reunió, i vam acordar passar-ho al festival, als Amics de la Música de Santa Madalena. O sigui, poder començar amb algun diner, que jo també vaig tenir que afegir, naturalment, amb els diners, amb el poc que recollíem de la PAM. I així vam fer el primer any. Els Amics de la Música van començar... quin any va ser? El 96, em sembla que sí. No, el 96 abans.
0: Val a dir que el Ramon ho porta tot apuntat amb un full que s'ha preparat.
1: Home, és que...
2: Escolta, el 96 va ser el programa de ràdio.
1: La memòria ja costa una mica. Ramon, ajuda'm una mica. La fundació dels Amics de la Música està per aquí.
2: El 96 va començar a fer un programa a Ràdio Estudis Pluga, sí, sí, sobre música clàssica. I estem parlant que això va ser abans del 2000. El Festival de Música Clàssica, bueno, va ser abans del 2000, finals dels 90.
1: L'any 2002 ha fet els 25 anys.
2: Sí, exacte. Sí, es va fundar a finals dels 90, principis del 2000.
1: I, bueno, llavors, el primer any va ser així, el segon any quasi que me'l vaig rascar jo, el vaig pagar jo, i llavors ja vaig dir, bueno, ja no... Això sí, no. I llavors em va cridar el Toni Pérez i em va dir, endavant, perquè va veure que allò no es cobrava res, que era, estava fet allà, i es feia obert al públic. Què va passar? Per què el vaig dur a l'església? Em va semblar, en principi, que era el lloc, físicament era el lloc millor, no? Perquè el Robert Brilles, llavors, ara l'han arreglat molt bé, però llavors la sonoritat era horrorosa.
0: I malauradament, en tots aquests anys, no hem tingut una sala adequada per la música.
1: Això també diré que la vaig demanar jo pel Toni Pérez. I tinc la fotografia del dia que li vaig demanar. I recordo que em va dir, la tindrem. Va dir, la tindrem. Abans de començar les obres de que estan acabades, estan aturades.
0: Tot el de l'auditori, el forat de la vergonya, que li diem.
1: Exactament, sí, sí. Doncs, bueno, vam posar-ho a la parròquia i allà a poc va anar creixent. Al cap d'un temps jo vaig deixar-ho per tenir altres idees que no les he pogut dur a terme, possiblement perquè tampoc són, diguem, Esplugues no té prou volum, per dir-ho d'alguna manera, no? Per acollir el que jo volia fer, que era fer un grup de cambra i una orquestra de cambra pròpia d'Esplugues, no? I per això ja requeria de molt... Bueno, en fi, la cosa no va acabar de sortir bé. Bueno, millor dit, no va començar ja, no? Però, bueno, els Amics de la Música van seguir. Després, jo el recordo al principi, si em permets donar els seus noms, això ho vam començar amb en Manel Fabregat, era un dels allò, l'Enriqueta Llavinés, Josep Maria Puiggròs...
2: L'Enric Flavià.
1: El Flavià també.
2: L'Enric Flavià també hi era.
1: Bueno, una sèrie de gent, tots... que quan jo vaig començar em van dir, ui, però què dius tu ara, un festival de música aquí a Esplugues? Això no te'n sortiràs. Diu, home, si no ho provem no ens en sortirem. Doncs però el cas va ser que ens n'hem sortit. Sí, la meva activitat amb aquest camp sociocultural ha estat intensa, no he parat. Després d'una cosa a l'altra, o diverses coses a la vegada. No?
0: Amb el Disco Fòrum també has esmentat abans?
1: Abans del Disco Fòrum, el 96... vaig crear el programa setmanal de ràdio Passió per la Música, que el vaig crear aquí a Ràdio Estudis Esplugues, i va tenir molt d'èxit, va costar molt d'arrencar, però va tenir molt d'èxit, i va durar, això el vaig començar el 96 fins al 2004, que és quan va tancar, quan l'emissora ja, per qüestions econòmiques, etc., va tancar. També vaig crear dintre de la mateixa ràdio el Novus Magnificat. Va ser un programa mensual, el fèiem un diumenge al matí, que era un portaveu de la parròquia, de les activitats de la parròquia, no sol religioses, sinó també culturals, no? Això va durar un any, no va durar gaire. I a partir d'aquí vaig establir relació amb el director de la biblioteca, o Narcís Fluvià.
0: Narcís, sí.
1: I parlant, un dia, bon dia, vam sortir parlant què podríem fer, quina activitat podríem fer, doncs, que la biblioteca pogués col·laborar i tal i igual, i aquí va néixer on va néixer el Club de Música de la Biblioteca Pare Miquel. Dintre d'aquest club hi han diferents apartats, hi ha l'apartat de poesia, l'apartat de dones que deixen empremta, l'apartat que encara no l'hem pogut engegar, que és infantil, la música per infants, però que això la biblioteca hi troba molts inconvenients de tipus, és perillós, tractar amb la canalla és molt perillós, no? I llavors també el Disco Fòrum. El Disco Fòrum és el que més èxit ha tingut, perquè clar, és el més proper a la gent, eh? El Disco Fòrum vam començar fent unes conferències, vam començar amb Josep Maria Busquer, un company encara actual, i jo, vam començar així. I llavors fèiem unes petites conferències, i allò no acabava d'anar. I llavors, buscant, és clar, fèiem el tipus de conferència que coneixíem nosaltres, no? Parlar sobre un músic, sobre la música i tal. Llavors, se'ns va córrer a dir, escolta, ja, per què no posem imatges i tal i qual? I vam posar imatges actives, o sigui, en moviment. Carai, això va agradar molt a la gent. I a partir d'aquí, ja hem començat, som un grup de sis, un d'ells, el Pere Reverter, el pobret, es va deixar, sí, fa temps, fa un parell d'anys, i érem set, però som sis, i continuem fent o sigui, agafem una selecció, normalment fem una selecció de peces curtes perquè la gent, perquè sigui més amè, no? Aleshores, les comentem i les projectem, i això està tenint molt d'èxit. Ho fem cada 15 dies i pràcticament el dia es queda petit a la sala de la biblioteca, eh? I això continua encara. Jo ja cada vegada menys, jo ja estic, he delegat moltes coses, però continua molt actiu, en fi, estem al peu del canyó encara.
0: I en Ramon Fill, la teva aportació musical, amb quina línia va?
2: És una altra cosa, és bastant diferent. Mira, jo concretament, jo vaig deixar la política el 2011, saps que ja no em vaig tornar a presentar, I el dia 15 d'octubre de 2011 era un dissabte a la nit, me'n recordo perfectament. I amb un amic de l'Emili, estàvem al Facebook els dos, i diu, escolta, tal, estàvem al Messenger, creem un grup de música dels 80 per publicar vídeos de YouTube i tal. I vam crear el grup i li vam posar de nom Ochenteros, amb aquest amic meu, amb l'Enrique Tamayo, que ja no és amb nosaltres, pobre, aquí a la seva memòria. Aquella nit vam ser 50, l'endemà 200 i així. Ara hi ha 18.000 persones al grup d'Ochenteros de Facebook. Tenim gent dels 5 continents. Bàsicament la gent és de per aquí, del voltant. Baix Llobregat, Barcelona, província... I va ser molt fort. Va ser en 3 mesos, o menys inclús, vam tenir una pujada molt forta. La gent de la zona ens va demanar trobades presencials. I vam començar el desembre, aquell any, el 2011, al Dora Gran. Vam fer una trobada amb ball, amb música i tal. I vam anar pujant, i vam anar canviant de locals. Vam fer festes a la Tasca d'Àngel, també. Tot es va centralitzar molt a Esplugues, per això Ochenteros i Esplugues està lligat. I va arribar un moment que no cabíem enlloc. I llavors ja Ochenteros s'ha lligat molt amb l'Avens. És un matrimoni molt maco, i del que estem molt contents, i que amb totes les juntes ha anat força bé. I hem fet moltes... El que fem és un revival, una sessió de ball, com eren els anys 80, amb disc jockey. També hem portat orquestres de versions. Hem fet una mica de tot, amb el Lluís Tarrés, amb la Marta, ara amb el Jordi Figueres com a presidents, amb tota la gent de la junta. Doncs, bueno, som ja una... No som una entitat, som una comunitat virtual de Facebook, molt vinculada a l'Avens. I la gent que és de lluny, quan ho veu, diu, ostres, quina enveja sana, no? Que pugueu estar allà tots junts i que tingueu un local tan bonic al teu poble i que pugueu fer això amb gent que coneixeu des de que éreu crios, no? I bueno, aquí estem. També vaig fer un programa de ràdio 2 anys, el 2014 al 2015, amb un altre amic de Ochenteros, amb l'Eduardo Martín. Vam fer un que es deia Viernes Ochenteros, el divendres a la tarda, i vam repassar tota la dècada. Música, anàvem repassant, no? Cada vegada un any. Després vam repassar grups, estils. Vam estar així 2 anys fent el programa setmanal, i també fèiem la campanya de Reis. Fèiem la maratona dels Reis, que fa una de Sants, la vam fer els 2 anys, i vàrem fer, doncs no sé, per fer la maratona que fèiem, no sé si eren 48 hores en directe, per la campanya de recollida de joguines, nosaltres vam participar amb 4 hores cada any. ¿Vale? Sí, era molt maca, la maratona de Sants tenia molt de ganxo, molta potència aquella època, no? Després ja per qüestions personals ho vam deixar, no? Després, dintre de la meva trajectòria, jo sóc de lletres, purament. Mestre de català, castellà i anglès, prejubilat.
0: A la docència, sí.
2: Exacte. I jo he continuat amb les lletres. Jo no he canviat. La tecnologia la utilitzo, tot el que necessito, pel que em fa falta només. I la meva afició ara és escriure relats.
0: I tens el teu blog.
2: I tinc un blog personal que es diu Històries per a no pensar. ¿Vale? Són relats breus, no molt llargs. Terror, ciència-ficció i distopia. D'acord? En castellà, perquè les meves lectures van ser en castellà i jo escric en castellà. M'és tan còmode escriure en català com en castellà. Però amb això he tingut sempre la tendència, amb aquest gènere especialment, a escriure en castellà. I bueno, aquí estic jo amb moltes ganes de fer coses també.
0: Doncs ara anirem una miqueta més a la part personal. I amb Ramon Cervera, quan vas arribar aquí a Esplugues, quins records tens?
1: Esplugues, mira, al principi que vaig arribar aquí, la veritat és que gairebé no vivia a Esplugues, perquè treballava moltes hores, m'anava al matí i tornava a la nit, i els caps de setmana ens anava a Barcelona. O sigui que, pràcticament fins que no em vaig jubilar, aquí era allò de la... per mi, era la ciutat dormitorio, no? I en el moment en què em vaig jubilar, vaig començar a moure totes aquestes activitats. La primera que vaig moure va ser... No, dic mentida, la primera va ser entrar en política. Vaig entrar en política i després ja, com ja t'he dit, vaig crear l'associació de veïns, etcètera, etcètera. No? Records d'aquí, doncs, mare, llavors recordo que davant de casa... Per cert, tu has dit una cosa, Ramon, que deixa'm que clarifiqui un punt,
0: I tant!
1: Sí, m'has dit sobre la música i tal. La música et van enverinar a casa teva. Eres un bailet... i senties música per tota pastilla, i quan es posava molt nerviós, perquè sempre ha estat un temperament molt nerviós, i d'allò, i volia calmar-se, em deia, papa, posa Tchaikovsky.
0: Tchaikovsky.
1: Recordes aquest tal?
2: Sempre m'ha agradat,
1: El Tchaikovsky, deia, papa, posa'm Tchaikovsky. I es quedava planxat al llit, al sofà.
2: Tots els ballets m'encanten.
1: Sí, sí. Un petit detall, simplement.
2: Sí, és veritat, és així.
1: Però, sí, la vida costa de molts petits detalls, Si ho analitzes bé... el que et queda sempre són aquestes coses. Les grans coses normalment s'evaporen, Aquestes no, aquestes queden.
0: I Ramon, fill, quin record recolliries tu de la teva infantesa o adolescència que tinguis aquí d'Esplugues?
2: Sí, nosaltres quan vam venir l'any 67 vam venir a Can Clota, al carrer Encel Clavé, que tu coneixes molt bé.
0: Barri, bon barri, perquè jo vaig néixer allà al 61.
1: Can Clota, sí, vam estar molt bé nosaltres, excepte per un...
2: I, bueno, vam, per circumstàncies vam marxar al centre quan jo tenia 7 anys, crec, i als 12 anys vam marxar allà al centre. Però tinc un record molt maco de Can Clota. Dos relats que tinc estan basats en vivències infantils, tant de la zona de Can Cervera, de tota la zona de Garrofers, com de la baixada al camp de futbol, per les dues bandes, per darrere el laboratori i just pel cantó del torrent. Doncs d'algunes vivències d'aquelles m'he basat per fer algun relat, no? Totalment... Clar. Després ficcionat al 100%, no?
0: Però... És que en aquella època, al 67, quan tu vas arribar a Can Clota, doncs la canalla, que eren del barri, baixàvem corrents per entremig dels camps que hi havia d'ordi.
2: Sí.
0: Ens n'anàvem a baix a Can Cervera, que hi havia la vaqueria, sí, encara, hi havia vaques.
1: Sí, sí, sí.
0: I clar, bueno, ara si ho expliquem poder hi haurà gent que no s'ho pot imaginar, però és que era així. I a més, baixàvem a baix, on estava la ronda de dalt, que també hi havia horts,
2: sí,
0: i allà si pillàvem,
2: sí, sí, sí.
0: En el meu cas personal no, però jo sé que baixàveu a baix i fèieu, no diré destrosses, però
1: que no baixessin el dret,
0: us perseguien, perquè...
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí.
1: Havien de vigilar-los que no baixessin el dret.
2: Jo perquè... estava molt avisat de no passar pels aqueductes.
1: Ah, exacte.
2: Perquè teníem el tema dels aqueductes, que hi havia cert risc, estaven tapats i molta gent passava per dalt,
0: sí.
2: I s'havia de tenir equilibri, eh? Allò no era tan fàcil. I això ho recordo, allà no passis, a mi em feia respecte i no havia passat mai. No?
0: Jo només ho vaig fer una vegada perquè tinc una miqueta de vertígens, ara sí. Més, de jove no tant, i feia molt de respecte passar per dalt, però hi havia molta gent treballadora que, sí, per fer la drecera, perquè no hi havia ponts abans, havien d'anar
1: allà. Jo ho feia amb el cotxe, eh? Jo treballava llavors a Xilis Hospitalet i llavors agafava aquell camp i més d'un susto havia tingut, perquè hi havia molts mussols, però uns animals enormes, i a vegades una vegada me'l vaig trobar al vidre, el vaig enclastar contra el vidre. I jo baixava sempre del carrer que vivíem, pel camp aquests, baixava avall, cap a Hospitalet.
2: No estava asfaltat tot allò, clar.
1: No,
2: hi havia la pista que baixaves cap a Can Serra, per darrere de Can Cervera.
0: Exacte.
2: Flanquejaves Can Cervera i arribaves a Can Serra, que ja estava asfaltat. Sembla, sí, que ja el van asfaltar primer, el primer que van asfaltar va ser Can Serra, i després ja, fins que no va venir la ronda, ja no es va arreglar del tot. Jo crec que no.
0: No estic segur. Quan a Hospitalet van arreglar el parc de Can Buixeres,
2: sí,
0: aleshores van començar a arreglar aquella zona, però ja era la banda d'Hospitalet, no?
2: Exacte,
0: a
2: baix de tot,
0: eh?
2: Per sota dels, sí, París, Roma, Londres, ja.
0: Exacte.
2: Els edificis que són, sí, d'Esplugues.
0: Parlem de que teniu moltes coincidències, pare i fill, la música, les aficions,
1: sí,
0: la política...
1: La política, ella ha estat en primera línia. Jo sempre he estat a darrere, en segona línia.
0: Vostè també va ser regidor?
1: No, jo no.
0: No.
1: Jo vaig ser secretari de Convergència aquí.
0: Ah, val. Aleshores, el que sí, en Ramon fill sí que recordo que vas arribar a ser regidor.
1: Sí, el Ramon ha estat regidor diversos anys, sí.
0: Però em pensava que en Ramon pare també havia arribat a ser regidor temporalment.
1: M'ho havien proposat, eh? Però jo no volia estar...
0: No va arribar a ser-ho.
1: No volia estar amb...
0: Ara us faré una pregunta que segurament que us uneixi no té res a veure ni a política ni amb les vostres aficions. Un menjar que us agradi a tots dos quan esteu a parar en taula i que disfruteu conjuntament.
1: Bueno, a tots dos o cada un seu?
2: Jo crec que els dos,
0: algun?
2: I crec que el sabem.
0: Sí?
2: Sense parlar, jo
0: va,
2: crec que
0: doncs
2: sí.
0: En pare que ens digui
2: que sí.
0: Quin
2: que,
0: és el que
2: li agrada. Que el primer i llavors,
0: sí,
2: diré sí.
1: No, jo no.
2: Això dic el mateix.
1: A mi no se m'ocorre res. Digue-ho.
2: No se t'acudeix res?
1: No, ara sí.
2: Els cargols, els dos. Ens tornem bojos pels cargols. Ens agrada guisats. I a la llauna de totes les
1: maneres. Saps per què no se m'ocorren? Perquè fa molts anys que no me'ls deixeu menjar.
2: Perquè no te'ls deixen menjar, però...
1: No me'ls deixeu menjar fa anys.
2: Però,
1: fa anys.
2: Perquè no li deixen. Però cargols, clar, picant, molt salat.
1: No, per picant
2: però,
1: el pel sal.
2: Però, sí, per la sal. Però els cargols, els dos. Els cargols, els dos, segur. Però vaig començar a menjar cargols perquè m'ho va dir, prova això. Escolta, dic, això és boníssim.
1: No volia.
2: Marís, res, clar, de petit. I a adolescent vaig provar els cargols i fins avui.
0: M'heu dit que musicalment el Tchaikovsky el compartiu?
2: Aquest sí.
1: Bueno, jo Tchaikovsky, jo comparteixo tot. Jo sóc un entusiasta de Mozart. Però per mi són tots... Cada músic té el seu moment, eh? Cada músic té el seu estil i tu tens els teus moments en què t'agrada més un o t'agrada més l'altre. Jo he estat aquí, al Palau, jo he estat molts anys, fins fa dos anys, des de l'any 70 i pico, he estat abonat a la ciutat de Barcelona. Primer estàvem el Palau de la Música, i tenia la fila 13, la cadira número 13, que no la volia ningú, em van dir la val, dic sí, perquè no, la meva dona tenia el 15 i jo el tenia el 13, doncs vam estar molt rejuvenats, i llavors allà, bueno, sempre m'ha agradat tot tipus de músiques, i tinc una anècdota que ara no, però temps enrere era una mica selectiva la música clàssica, no? I sempre anàvem els mateixos, i hi havia molts professors de música, anàvem al dematí, perquè al dematí estàs més, jo estava més receptiu, m'agradava més. I sortint, que havia acabat el concert, al meu costat va estar durant 20 anys un professor de música del Conservatori de Barcelona. I, bueno, vaig aprendre molt d'ell. Per cert, una anècdota que em va dir, un dia li vaig dir, jo dic, senyor Rius, es deia Rius, dic, jo li agraeixo perquè m'ha ensenyat molt de música. I em va dir una cosa, diu, vostè a mi també. Dic, jo, però jo que li puc haver ensenyat a vostè? Jo no sé de música. Diu, sí, vostè no sap de música, però vostè és un aficionat a la música. I se la veu des d'una perspectiva que jo no coneixia. Ells són molt crítics. Són més crítics que no pas tu. Tu vas a disfrutar. Ells van a veure, a trobar la falla, diguem-ne, no? Diu, no, és una anècdota.
0: Això és una característica que no sé si és pròpia del teu pare, Ramon. La humilitat no ens fa valorar aquelles coses que nosaltres podem aportar a les persones que tenim al nostre voltant.
1: Sí, sí, sí.
0: Podria ser una característica,
2: sí,
0: del Ramon?
2: Sí.
1: Ell em va deixar parat, perquè em va dir, oh, i vostè a mi també, em va dir. I vostè a mi, ell era molt més gran que jo, I vostè a mi també. I jo em vaig quedar parat, diu, no, jo, si jo no en sé de música, diu, carai, no en sap de música, diu, però vostè m'ha ensenyat a escoltar, a sentir la música, no escoltar-la, sentir-la. Una cosa és escoltar-la, i l'altra cosa és sentir-la, Quan veritablement una obra musical t'arriba a calar de veritat, és tot el teu organisme que la sent, no són les orelles, tot el teu organisme entra en un estat de xoc, per dir-ho d'alguna manera, no? Potser exagero, no és un estat de xoc, però sí que és un estat diferent al normal, Bueno, jo parlo des del punt de vista d'un gran aficionat a la música. Jo, per mi, la música no és un passatemps, no és un hobby, és una manera de viure. Jo sense música no l'entendria, perquè ja des de molt jovenet, recordo, el meu cunyat, que era molt més gran que jo, naturalment, tenia un amic que era wagnerià, i sempre parlaven del Wagner, i un bon dia, dic, jo he de sentir el Wagner d'alguna manera, perquè, i donaven per Ràdio Nacional les òperes del Liceu, el diumenge a la tarda, i feien el Parsifal. Jo vaig dir, doncs jo l'escolto aquest. I vaig estar les 4 i pico d'hores que dura el Parsifal, em vaig morir, vaig estar anys que no volia sentir el Wagner, de cap manera, no? Imagina't, tu era un crio que tindria 11 o 12 anys, Però jo tenia interès per saber qui era el Wagner. Clar, el Wagner als 12 o 13 anys, sense preparació de cap tipus, és impossible.
0: Sou dels que...
1: El vaig avorrir, després no, Després, quan ja vaig anar sabent el que era la música, han fet passatges... Wagner és del més gran, el més, diguem-ne, no diré avorrit, però sí una mica, les seves lectures de vegades són una mica... Has d'estar molt posat per entendre-la,
0: Ja. Sou dels que el dia 1 de cada any us poseu al concert de Viena, a la televisió?
1: Sempre l'escoltem, sí. És un espectacle molt bonic.
0: I fins que no s'acabava el concert no començàvem a parar la taula del dia 1 pel dinar. I tinc una anècdota, mireu, és que a mi m'agrada explicar coses personals,
1: sí, sí, sí.
0: També. El meu fill, quan va néixer el juliol, i com que el meu pare escoltava els concerts, doncs jo crec que el nen tenia 18 mesos i estava sentat davant de la televisió amb l'avi escoltant el concert. I vam fer una pausa per posar publicitat, que de tant en tant ho fan. Es va posar a patalejar i a plorar perquè volia la música, no volia els anuncis. I quan va tornar al concert, es va posar a aplaudir 7 mesos. No ens ho podíem creure. I realment és que la música és per tothom.
2: Sí.
0: Fins i tot pels... Bueno, diuen que els nadons han d'escoltar la música dintre ja del claustre amateur.
2: Sí, és veritat.
1: Sí. Bueno, és que ara ja hi ha els aparells aquests... L'altre dia, qui va ser? Me'l deixo un. Jo vaig estar a la Puigverd ingressat molt de temps, i llavors a mi em deien el de la música. Allà, perquè sempre estava escoltant música, i vaig estar molt de temps, I aleshores, quan deien, ara qui toca? No, el de la música, deien. Bueno, i em va dir, oiga, ¿sabes? I sí, li vaig localitzar uns aparells que la mare se'l posa el d'allò, posa el d'allò, el disc, el connecta, i llavors la criatura està sentint les vibracions de la música. I jo crec, perquè hi ha anècdotes, hi ha una que no l'explico massa. Nosaltres tenim una terrassa que agafa tota la longitud del pis, són uns 12 metres, em sembla que són, tota la terrassa, vista al mar, vista a la muntanya, no? I aleshores, clar, la meva dona tenia, a la barana de la terrassa, tenia unes plantes posades, no? I tenim la sala, i després una habitació, i una altra habitació que donàvem a aquesta terrassa. Les plantes que teníem davant mateix de la porta de la del menjador, de la sala, no? I les plantes es feien enormes, maques, boniques, i a l'altre costat, no? Això, tu vosaltres ho veu viure. A l'altre costat no hi havia manera. I se li va córrer un dia canviar-les de lloc. Coi, aquestes es van refer de seguida, les altres no. Les va tornar a canviar i el mateix efecte. I l'única diferència és que teníem el tocadiscos enfocat directament en aquelles plantes. No dic res més, jo. Perquè, però sí que he llegit alguna cosa que sembla que sé que influeix també, eh? Que les plantes tenen un poder de captació, serà de les vibracions, ja no diré de l'art musical, no?
0: Sí, les vibracions, digues.
2: No, a més, això va millorar al canviar l'equip. Va canviar l'equip, va posar un equip millor, sí, i
1: exacte,
2: encara va millorar més.
1: Exacte.
2: Hi havia alguna planta que va ser espectacular. Va ser espectacular com van créixer, quina bardo. Estaven, eren per fer-los fotos. Sí. Crec que ma mare té alguna, però li va fer alguna foto. I va canviar, va posar un equip, crec que a aquella època era quadrafònic, estem parlant ja de l'alta definició en música, no?
0: Sí.
2: Del milloret. I amb aquell equip va millorar moltíssim les plantes. Això me'n recordo. Era una cosa provada a casa, que no ens imaginàvem, no. Era real.
0: Sí, és real.
1: Sí, però no ho expliques sempre, perquè aquest no, equip s'ha sonat.
2: No, però ara ho pots veure molts documentals de televisió, ara sí, que hi ha tantes cadenes,
1: coses, sí,
2: que t'ho expliquen i donen uns arguments científics.
0: També diuen que va bé parlar-li a les plantes.
2: També. És que la mare els hi parla. La mama, sí, bueno, fa, com que ho està fent i parla amb les plantes, que és una cosa, la mare de normal, com quan estàs tenint cura d'una mascota, és exactament el mateix, no? És un ésser viu.
0: Que maca que estàs, que bonica, o avui et veig pensida, que necessites, o si se li poden parlar les plantes.
2: Exacte.
0: I ja està. I això són sensibilitats que tenim, eh? Després, qui ens vulgui dir que no estem bé, o que tal, és una altra història. Són les seves manques de sensibilitat.
2: Sí, sí, sí.
0: Ara també una pregunta per compartir. Un viatge que heu fet junts. Heu fet algun viatge junts, de vacances?
1: Junts, sí, bueno, hem fet ara fa ja anys que no, però hem fet molts, sí, sí, hem fet molts.
0: I junts, pare i fill?
1: Pare i fill sols.
0: No, amb la família, vull dir.
2: Amb família n'hem fet.
0: Família.
2: És que n'hem fet uns quants.
1: Uns quants, sí.
2: Però jo crec que els més bonics de tots són els que hem fet pel Maestrat a Castelló. Que la família, tota la família paterna i materna, són originals d'allà. I clar, hem trobat en temes de turisme rural, ja quan ja ells ja eren avis també, que tenien els meus fills, trobàvem algun maset i tal, de turisme rural a l'estiu, i d'estar tots sis, i després venir ma germana al set, i fer per allà rutes, tal. Jo tinc uns records impressionants. Del, clar, és que té un color especial. A l'Alt Maestrat i tota aquella zona li diuen ara la Toscana espanyola, pel color, pel vi, per una sèrie de factors, li dona la Toscana espanyola. Tota la part del Maestrat d'Aragó i del Maestrat de Castelló. Clar, té uns colors preciosos, i hem estat a l'agost, a l'estiu, ja que comencen a minvar la llum de les hores de llum per la tarda, tal, i tenim records molt bonics. Imagina't tu a un mas, al Bocàsser, veient tota la serra de Culla, de Benassal, de la Font Ensegures, des d'allà, estar al set allà, a un mas, doncs, són records molt bonics. I després voltar tota aquella zona. Ell, i sobretot la part de Baix Maestrat, que ell la coneix més, perquè de jove hi havia anat. Però són els més macos que tenim de viatges. Precisament anar a l'origen, no? Anar a la terra.
1: És el que anava a dir ara.
2: Sí, és la terra.
1: Allà diem la terreta.
2: La terreta,
0: la terreta.
2: Sí, exacte.
1: Que tira la terreta.
2: Sí.
0: La terreta.
2: I anar a comprar ceràmica allà.
1: La família és d'un poble, jo soc nascut aquí, però els meus pares són d'un poble tocant a Catalunya. O sigui, allà València no l'anomenaven per res. Tot ho venia a fer aquí a Barcelona, tot.
2: Oi, encara.
1: Tot.
2: I encara, els partits
1: Barça-València, a la plaça del poble, es cridava Barça, no es cridava València. Però
2: sí,
1: és el
2: sí,
1: segon.
2: Santa Benicarló, Madalena i Benicarló, que és d'on era la família.
1: El segon poble.
0: La relació de Castelló amb Esplugues en concret és molt forta.
2: Sí.
0: Perquè tenim la Baronda, que venen d'Ona.
1: Sí.
0: Entrevistes que hem fet, per exemple, amb la Mercè Vidal, que vam parlar de tot el que és l'associació de la ceràmica. Tota la relació que hi ha hagut d'Esplugues amb Castelló.
2: Cert, sí, és veritat.
1: Una gran persona,
0: Sí, i a més tota l'afluència que va haver-hi poblacional, eh? Un viatge que hagis fet inoblidable, no cal que sigui amb la família.
1: Salzburg.
0: Clar, havia de ser.
1: És, com és no? El porto encara aquí, eh? Encara el porto aquí, sí. Vaig visitar tot el que feia referència a Mozart, vaig sortir d'allà, ple de Mozart pels quatre costats. Bueno, també hi ha hagut altres viatges, també, he estat molt... Holanda la tinc bastant trepitjada, perquè jo treballava amb una multinacional, la Philips, que era holandesa, i aleshores hi viatjava molt per qüestions de feina, no? Però Àustria, per mi, és diferent. Àustria, Viena, sol. Ja, no parlo... Aviam, una cosa són els monuments i les grans jardins i tal. I l'altra cosa és l'aire que l'envolta, l'ambient que l'envolta. Jo trobo Viena i París, les dues ciutats per excel·lència. Poso Viena al davant, eh?
0: Viena al davant i Salzburg sí, després.
1: Jo reconec que París és més majestuós, etc. Però em sento d'una manera diferent. Jo entro Viena i em trobo a casa meva. Trobo casa meva.
0: Però tot és música,
1: sí,
0: eh?
1: Perquè més, sí, no, però és que contacto bé amb la gent allà. A París no he tingut tanta ocasió, però amb la gent allà sempre he contactat molt bé. És molt... No sé, li trobo molt oberta, molt diferent, eh? No sou Mozart, eh? No sou Mozart.
0: I l'altre, Ramon, un viatge inoblidable que tinguis?
2: París amb la Maria. A primavera.
0: A la primavera.
2: A l'abril. Molt bonic, el 2007.
0: Què voldríeu explicar-nos, més enllà del que hem estat parlant fins ara?
1: Una mica és una pregunta més aviat que ens fem, o que em faig jo, no? És, on anem? A on ens dirigim ara? El món està en plena ebullició. Va haver fa anys enrere el plan d'unificació universal i tal i qual. Això ha portat en conseqüència una sèrie de coses que no estan bé, no? Com per exemple la homogenitzar el que són les cultures. Han volgut amb l'anglès, anglès tothom. Està molt bé que tothom parla anglès. I el xino també, no? Però, aviam, d'alguna manera es perd la pròpia personalitat. Llavors, què hem de fer per combatre aquest afany d'unir-ho tot en un sol bloc?
0: Això que li diem ara, globalitzar-lo.
1: Mantenir cada poble mantingui les... Llavors, dintre d'això, és... Jo dic, hem més música. La música eixampla l'ànima, eh? Fa falta música, molta música, perquè us asseguro, jo personalment, que els moments més difícils de la meva vida l'he superat escoltant música, també, eh? No sol escoltant música, però també escoltant música.
0: També.
1: Hem de treballar-hi més, no sol per la música, però tot el que és cultura, eh? I, en fi, seguir una mica, potser, i entraria en un terreny més delicat, però seguir, hi ha doctrines molt bones que no la seguim gaire, i una d'elles és la de Jesucrist, eh? És una doctrina que deixem-nos estar al part ara la qüestió teològica i tal, no? Aplicar la doctrina de Crist a la vida diària seria posar oli en un llum, eh? Apavegar ja tota aquesta sèrie de coses rares que hi ha, i jo ja tinc 90 anys, esclar, mirant enrere, has passat moltes fases de la teva vida, i aleshores hi ha fases que et creus ser l'amo del món, creus, escolta, i després te n'adones que no, ets una petita cosa, però, ojo, és una petita cosa que té ànima, té cor, té pensament, i per tant no és tan petita, és gran. El que passa és que nosaltres ens fem petits, ens hem d'obrir, tirar endavant, vinga, què és el bo? Què és el bo? Aprofitem més el que és bo i deixem estar el que no ho està. És un pensament una mica filosòfic, però...
0: I per la vostra sensibilitat i pel que m'esteu comentant ara, jo estic segura que us preocupa molt tot el tema de l'escalfament del planeta.
1: Això
0: com estem tractant el planeta?
1: Tot això està inclòs en el que jo t'acabo de dir.
0: Sí,
1: o sigui,
0: per això.
1: Si canviem la nostra manera de viure, si breguem tots o remem tots en una mateixa direcció, aquestes coses les podem anar solucionant. Ara, mentre hi hagin els interessos de països i tal, serà molt difícil.
0: Els interessos econòmics industrials, sí, de consum, sí,
1: sobretot econòmics.
0: Sense mirar absolutament res l'explotació i esclavització que hi ha laboral en molts sectors.
1: I aquí a casa nostra, no cal anar fora, aquí la trobem, La trobem a vegada per tot arreu. les jornades de 8 hores, qui fa una jornada de 8 hores? No hi ha ningú que fa una jornada de 8 hores. El que es vol guanyar la vida ha de treballar més de 8 hores, però si no, no li dona. O sigui, és una cosa és el que diem i l'altra el que fem, no? Són moltes coses a millorar, però si analitzem la història, hem avançat molt, eh? Molt, moltíssim. Però, home, venim d'una cultura de guerra, pràcticament, no? I que, ojo, que sembla que hi tornem. Semblava que l'havíem superat i ara ha tornat el Putin i companyia, o, bueno, en fi, jo crec que és de tots, culpa una mica de tots, no? Però hem de remar tots en una mateixa adreça i posar el bé comú davant del bé propi, això és molt difícil. I això és començant per mi, és molt difícil. Quasi tots fem, tots escrivim la història adaptada als nostres interessos. Una mica, tu fas una lectura d'una història, i és completament diferent, la mateixa lectura és completament diferent a la meva.
0: És que
1: tu defenses uns interessos i jo en defenso uns altres. El dia que tots dos defensem el mateix, el món millorarà.
0: És que anem sempre amb el que hay de lo mío, primer sóc jo.
1: Exacte, sí.
0: Tot i que sí que és veritat que hi ha moltes entitats i molts col·lectius que estan procurant perquè...
1: O estan lluitant, sí.
0: Ojo,
1: hi ha molta gent bona, El que passa és que no es veu tant, Però hi ha molta gent bona. L'ésser humà no neix dolent. S'hi fa. Normalment s'hi fa, No neix dolent. Tots neixem igual, Neixem sense res i a partir d'aquí ens hem d'obrir la vida. Bueno, estic filosofant massa.
2: Russonians o cartesians? Jo sóc russonià, també. Jo sóc com ell, russonià. Que tothom neix bo. Jo sempre he pensat que no... que es torça pel camí, passen coses, no? Però que tothom neix bo, com va dir Jean-Jacques Rousseau. Si parlem de filosofia, jo sóc russonià, també. Però, bueno, ens torcen. No és que ens torcem, potser és que ens torcen. I, lligant amb això, jo crec que estem, ara mateix, estem en una cultura de la immediatesa brutal. Tot ha de ser satisfacció immediata. Tot ha de ser egoisme, individualisme, estar bloquejats, tancats, viure en pisos molt petits. I el gran capital ens controla i ens domina, que és una barbaritat. I anem cedint amb això. L'única satisfacció que tinc és que veig molta gent jove que això no li agrada. I que diu, per comprar-me un pis aquí, em compro una casa amb terreny gran, amb bosc i tot, i me'n vaig fora. I faig teletreball, que el teletreball em serveixi per marxar d'aquí. I no vull que tinguem unes densitats de població com tenim a Can Vidalet, a la Florida, a l'Hospitalet, que això són salvatjades, no es pot viure així. No és normal. O sigui, estem vivint com a Hong Kong, ojo al dato, o com a Taipei, com a Beijing. No és el correcte, els xinesos volen viure millor. Nosaltres tornem enrere. Jo, aquesta immediatesa que ens han venut com una necessitat per viure i que realment l'únic que volen és tenir-nos controlats, com antigament els industrials catalans ens tenien a les colònies, que sabien qui anava a missa, qui no anava a missa, qui no sé què. Des de la casa, el patró, instigat per l'amo, vigilava absolutament a tothom que només tenien festa diumenge a la tarda. Si hem de tornar a això, jo no estic d'acord. Per això em vaig posar en política, perquè això ja ve de temps, no és nou, però ara és bestial. I tot busquen xarxes socials on hi hagi una satisfacció immediata, però ens robin les dades. O sigui, sabran el que vull, a última hora m'ho vendran. A casa sembla que ens escoltin, no, a vegades? Amb aquests dispositius que hi ha. Escolta, estàs buscant una cosa al mòbil i apareix. Dius, ho he teclejat? Sembla que aparegui, sembla que ens escoltin, no? De fet, és una escolta diferent, no és una escolta real, però saben el que pensem, perquè ho tenen.
0: Una conversa privada. Què et sembla si anem un cap de setmana a un lloc que m'han dit, justament a Castelló, una conversa amb la meva germana, que m'han dit un lloc molt maco, ara no recordo el poble, no sé si era Benicassin o Benicarló o per allà. Arribo a casa, obro el meu Twitter i el primer anunci que em surt és unes vacances a la costa de Castelló. Dic, però amb aquest Twitter qui li ha dit que jo he parlat fa dues hores a la meva germana de vacances?
2: I no veu buscar res al mòbil? Ho veu parlar només?
0: Ho vam parlar.
2: És que no sembla que ens escoltin. Però és que a molts llocs, mira, sembla que ens escoltin. Molta gent ho està dient ara ja.
0: Sí.
2: I a veure, hi ha escoltes que no cal que siguin gravacions, no? De fet, tot el rastre que deixem amb tot, a nivell informàtic, és brutal. I la intel·ligència artificial, realment, el meu fill és informàtic, m'ho diu. Diu que si el dia que t'hi posis i ho estudis, això t'espantaràs de veritat. Diu, ara ho veus, no? Però realment fa por. És una cosa que s'ha de controlar. I que hem de controlar nosaltres mateixos, els primers, no? Realment és així. Però, bueno, també hem de lluitar amb això, que això forma part del nostre món avui mateix. Hem de mirar de torejar-ho com puguem, no?
0: Doncs ja gairebé que només em resta donar-vos les gràcies a tots dos, en Ramon Cervera, i en Ramon Cervera per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer amb aquest programa que amb dues persones en recollim una i una pot representar les dues, perquè teniu moltes coses en comú, no solament les aficions, l'afició a la música, sinó també com enteneu la vida.

0: Explicat que a part de la ceràmica doncs hem fet aquesta recuperació del camí ral i que està senyalitzat, també hi ha algunes antigues fonts que formen part d'aquest patrimoni d'Esplugues i que sempre és una idea que hem tingut doncs, de poder-les recuperar i senyalitzar-les.
1: Sí, perquè les fonts i els safrejos és un patrimoni cultural que també estem perdent.
0: Exacte, sí, sí, perquè en la zona mateixa on ara hi ha això de Finestrelles, aquest centre comercial, doncs en allà les cases aquelles tenien al davant uns safrejos amb uns horts que són, eren molt similars amb un carrer que existeix encara a Barcelona, que és el carrer d'Aigua Freda, que també tenen aquesta mateixa tipologia d'unes cases baixes, de planta baixa i pis, amb uns safrejos al davant, perquè aquest carrer d'Aigua Freda és on, bueno, la gent que vivia allà el que feia era rentar la roba de moltes cases burgeses de Barcelona, que després doncs, les és a Horta, és anar a la zona d'Horta, sí, de Barcelona.
1: Allà hi ha molta cultura Horta. Jo recordo també de petita al carrer Sant Llorenç, que hi havia un safreig.
0: És aquest, això és el que jo estava parlant,
1: aquest,
0: del carrer Sant Llorenç.
1: El del carrer Sant Llorenç.
0: Exacte.
1: Doncs ens quedem amb aquest projecte que teniu,
0: La publicació, les sortides, el fet de, sobretot la publicació, que això és molt important, no? Perquè es torni a reconèixer la importància de Pujol i Bausis.
1: Moltes gràcies a la Mercè Vidal, que en nom dels amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ens ha fet aquests 5 cèntims, aquest pessic d'una part de la nostra cultura, la nostra ciutat. Gràcies.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugues FM.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, proseguim dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. Vinc de la pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'oli sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa. Vinc del misteri que amaga la

de lluita inesgotable, històries prohibides que no ens explicaren el Mansur a la RAC, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades, segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara, vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
6: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
7: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui em trobo a l'aula d'acollida de l'Escola Piaget del barri del Carmel de Barcelona i tinc el plaer d'entrevistar el José Manuel Agostopa, que és originari de Bolívia. Benvingut al Xerrem d'Arreu. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Ja. Fa molt de temps que la teva família viu a Barcelona?
1: Fan 4 anys. Diu 3 anys, suposo.
0: I tu saps per què la teva família va venir cap aquí?
1: Perquè m'està aquí la nacionalitat espanyola.
0: Tenen la nacionalitat espanyola, la teva família?
1: L'han fet, sí, l'han fet.
0: Ja, que bé. I el teu pare i la teva mare treballen?
1: Sí, la meva mare treballa en limpieza i el meu pare treballa de constructor.
0: Ah, mira que bé. De paleta, sí. I tu et vas sentir bé de seguida aquí a l'escola? Et vas trobar acollit?
1: Sí, i me sento acollit per saber una mica de català i me sento bé.
0: I allà a Bolívia devies anar a l'escola també?
1: A l'escola de Bolívia no havia una similar a aquesta. És una quasi diferent, una semi. Semi, que és no tan parecit.
0: Ja. Amb què era diferent l'escola?
1: L'escola Piaget era com una P i con un cubell i una cosa verd. Però de Bolívia no. Solo havia descobrint escoles pequeñas per això. I havia una mica similar. Una miqueta similar a que l'escola petita per la ESO de primari.
0: I allà devies tenir molts amics. La teva vida era semblant a la d'aquí o feies coses molt diferents allà? Allà vivies en un poble o en una ciutat com Barcelona?
1: Jo faig coses diferents que en l'escola de Bolívia. Jo, òbviament, vivia en la ciutat, en el poble, ciutat del poble.
0: I allà, que jugaves molt al carrer?
1: Jo jugava una miqueta. Una miqueta jugava.
0: I aquí, jugues més?
1: No tant. És que els meus pares... La meva mare, en cap de setmanes, ma mare treballa de vender fruites, però no me dava temps de jugar a fora.
0: I a on treballava de vendre fruites, aquí o allà a Bolívia, la teva mare?
1: Bolívia.
0: Ah, ja. I aquí treballa la neteja?
1: Sí. Treballa la neteja.
0: Tens més germans, tu?
1: No, soc l'únic fill dels meus pares.
0: Ah. I a casa teva viviu el teu pare, la teva mare i tu? O viviu amb altres persones?
1: Jo vivo amb el meu mare i pare.
0: Yeah. I a més de l'escola, fas altres activitats, tu?
1: Clar que sí.
0: Què més fas?
1: Jo faig les matèries com matus, matemàtiques, socials, càstig i català. En anglès, sí, faig aquesta feina per terminar-la.
0: Clar, tot això ho fas a l'escola, tu. Però després, quan surts de l'escola, vas cap a casa directament, sempre, o fas algunes altres coses?
1: Jo vull anar a la meva casa sol. Sol, perquè jo recordo molt bé el camí.
0: Veus? I els teus pares confien en tu, no? Que saben que arribaràs a casa.
1: Sí.
0: I tens deures de l'escola per fer a casa?
1: Ah, sí, són moltes. Moltes de una miqueta de matemàtiques, moltes de una miqueta de natus, moltes socials, moltes de castellà i català.
0: I et costa fer els deures? O t'ajuda el teu pare o la teva mare?
1: M'ajuda? Jo lo faig sol. Ja, una miqueta cuesta, i jo penso i penso.
0: Penses i al final et surt.
1: Ah, crec que sí.
0: I els professors de l'escola també et deuen ajudar.
1: Una miqueta.
0: Que quan una cosa no ho entens, tu els hi dius que no ho entens i t'ho tornen a explicar?
1: Ah, jo no l'he dit això als profes, però una miqueta l'ho digo.
0: I llavors t'ho expliquen?
1: Crec que sí.
0: I a l'aula d'acollida hi vas venir de seguida, tu, quan vas arribar?
1: Sí.
0: I fas coses molt diferents a l'aula d'acollida o a l'aula on vas amb tots els nois i noies de la teva edat?
1: Jo faig els companys de la meva edat.
0: Però a l'aula d'acollida esteu més barrejats, no?
1: Sí.
0: I què aprens a l'aula d'acollida? Perquè a l'aula d'acollida no deus fer matèries, les que deies abans, de matemàtiques i socials i tot això. Què fas a l'aula d'acollida?
1: Jo aprenc català sobre fer de les unitats d'acollida i és aprendre català.
0: I a vegades també feu sortides, no? Que aneu a fer coses fora de l'escola. Quines sortides feu?
1: He anat sortides a Catalunya i a Passeig de Gràcia i aquestes coses de quan he anat a on estava la tenda. En desembre hi havia una tenda on hi havia coses de decoració navideñas. Llavors he aprendit a conèixer com conèixer amb un amic, el Piero.
0: Vas conèixer un amic en aquesta sortida que veu fer per Nadal, que veu anar a veure una fira que hi havia coses de Nadal?
1: Sí, he aprenent com conèixer-me amb companys d'acollida. I altra sortida havia. Havia una altra sortida que havia anat, era la de l'altra escola. L'altra escola que hem preguntat com ell és i jugar una mica de jocs. Perquè aquesta sortida d'anar a l'altra escola ha parecit una mica rara, una mica estranya.
0: Ah, sí? Veu anar a visitar una altra escola i ho vas trobar estrany? Què et va estranyar?
1: No, un mica estrany. Estrany, molt rar.
0: I per què era... Que era rara l'altra escola, era rara, o l'activitat que fèieu?
1: Rara l'escola, que hem fet la sortida.
0: Era una escola que... Ah, era molt gran l'escola aquella, sí. I veu visitar tota l'escola o només veu anar a algun lloc determinat de l'escola?
1: Jo anar en un lloc determinat de l'escola, anar en un altre lloc. Ja.
0: I veu fer activitats amb nois i noies d'aquella escola?
1: Sí, feia activitats.
0: I a qui vas conèixer, dius?
1: Jo coneix... No me recordo els noms del que coneixo.
0: I us heu tornat a veure amb aquells nois i noies de l'altra escola? O us heu comunicat d'alguna manera?
1: No.
0: No, Però tu te'n recordes d'ells?
1: Una miqueta.
0: I

0: Tu, quan acabis l'escola, saps què voldràs fer?
1: Sí, jo podria fer continuar la miqueta de feina perquè una mica sobrat durant els mesos i anar a caminar a altres llocs perquè hacer eso al final.
0: Voldràs anar caminant a altres llocs. A tu t'agrada ser que confiïn en tu, no? I ser autònom i ser independent i poder anar sol als llocs, no?
1: Jo amo els meus pares. Sí, jo amo els meus pares per i es sentim molt feliç.
0: Tu vols que els teus pares se sentin feliços de tu o dius que tu ets feliç amb els teus pares?
1: Ben feliços a mi.
0: Ja, vols que els teus pares estiguin contents de tu. I tu què has de fer perquè ells estiguin contents?
1: Que practiqui molt la fe, que practiqui molt les matèries, yes, i que tinguin bona nota de boletín papel del boletín, perquè tinguin molt bona, perquè els meus pares estiguin orgullosos de mi.
0: I tu procures fer tot el que et demanen a l'escola perquè els teus pares estiguin contents.
1: Clar que sí.
0: I a casa fas deures de l'escola?
1: Sí.
0: Perquè estiguin contents. I et costa molt o no? O et surt, ho entens bastant tot el que t'expliquen a l'escola?
1: L'entenc molt bé.
0: I quan acabis l'escola, tu ara quin curs estàs fent?
1: Ara, que canvi l'escola i no sé què curs. Jo faig el tercer.
0: Ah, fas tercer d'ESO. I encara et queda l'any que ve fer quart, no? I després hauràs de pensar què vols fer.
1: Mira, te cuento algo. És que fa uns mesos que he anat a una mestra. Era l'altra, on estava una mica cerca. Era d'aquí, de la porta, amb l'escritori i els dibuixos. I deia que no faig que trobo una escola per a mi, perquè treballi el meu futur. És que perquè treballi un bon futur. El meu futur de ser de reposteria. Sí, i per això jo és que ha dit la mestra que no reveli el secret, però ara se l'he revelat. Sí, l'he revelat. Estava, aquesta professora que coneixia estava a baix del pati, jo en la sala de profes. Llavors està l'altra porta que està per l'esquerra. Està per ahí, que la coneixo.
0: I quin secret li has revelat? Que tu et vols dedicar a la repostería?
1: Sí, ella ha dit que troba una escola perquè treballi molt el meu futur. Perquè les de cor se van anar i no sé com.
0: Et van fer com proves, no? Per veure quines capacitats tens i què és el que podries fer en el futur quan acabis l'ESO, no? I et van fer dibuixos i altres coses.
1: I això fallo quan trobo les... Quan, mira, jo trobaria els dibuixos i per altre lloc. O per altre lloc jo dibuixaria i treballo tot quan termini l'ESO. Això, que estic fent tercer. Però les demà se faran quart, excepte jo, perquè aquesta mestra de baix, on estava la sala de profes, que està per l'esquerra d'aquesta porta, no molt recta, per aquí, per la segona, a una taula circular, que aquesta professora estava sentada en una cadira, un escritor rectangular.
0: I et va preguntar coses sobre això de com t'imaginaves el teu futur i això, perquè Però tu acabaràs fins al quart de l'ESO aquí, no?
1: Però ells acabaran i no tornen al xinat. És una mica confús. On estava la professora? On estava la porta? La que m'ha dit que el futur, que treballi el meu futur, que quan vull ser gran.
0: A tu t'agradaria fer coses de pastisseria i de reposteria i això?
1: Sí, eso recordo, que en Argentina mamá feia esa cosa de repostería, feien cupcakes. He provat i seré perfecta, que ha aprendre a l'escola de repostería. Se m'ocorre fer una mica de repostería, que ha fet la meva mare en Argentina fa uns anys.
0: Ah, que tu també has viscut a l'Argentina?
1: Sí, sí, en Bolívia, mira... En quan tenia 3 anys, ja s'ha anat a l'Argentina, els meus pares, i he creixut acá. Luego he anat a Espanya, aquí, amb els meus 3 anys.
0: Sí. O sigui que... Tu vas néixer a Bolívia, però després veu viure uns anys a l'Argentina, no? Perquè l'Argentina està més a prop que Espanya.
1: Sí, he fet. Sí, era part d'aquesta història que he anat a l'Argentina, he anat a l'Argentina als meus 3 anys i he anat a Espanya amb els meus 3 anys.
0: Uh-huh. I allà a l'Argentina... Veies com la teva mare feia reposteria i t'agrada.
1: Sí, m'agrada. I me faria reposteria on es encontrava en Espanya.
0: I ara l'ajudes a la cuina, la teva mare?
1: Jo l'ajudo a la cuina, la meva casa. Jo l'ajudo en fer cuinar el menjar i limpiar els plats i netejar els plats.
0: Amb això també deu estar contenta la teva mare.
1: Sí, sí, això fa jo quan netejo els plats, les forquilles i cucharons.
0: Yeah. Aquí a l'escola també teniu responsabilitats?
1: Sí, tenen bones responsabilitats.
0: Quines responsabilitats teniu aquí a l'escola?
1: Responsable de portar-se molt bé i estar molt tranquil i per la bona actitud. Sí.
0: I tu ets responsable en aquest sentit?
1: Sí.
0: No t'han de renyar mai?
1: Una miqueta me'n renyen.
0: Per què? Perquè et distreus? O per altra, o perquè fas coses que no s'haurien de fer.
1: Sí, m'han renyat una mica els profes i la meva tutora, perquè ells tinc mica de por, perquè ella diu a mi, vine un moment en mi, perquè això m'ha assustat una mica.
0: T'espanta quan et diuen que hi vagis?
1: Sí, i que veig un moment amb ella, l'Anna Pava, la meva tutora, i per a contar què coses he fet mal. Sí, i per això m'ha assustat, perquè això passara.
0: Bueno, però segur que et fan pensar que tu diguis les coses que trobes que has fet malament per ajudar-te a millorar, no? Perquè no les tornis a fer.
1: Sí, això m'ha dit. I penso, sí.
0: Però per què t'espantes? Perquè segur que t'ho expliquen de bones maneres, no? I que t'ho fan entendre, que no et criden ni et tracten malament.
1: A més, a xarra privada de l'Anna Pava me senti una mica d'incomoditat.
0: Et fa sentir incomoditat?
1: Sí.
0: Bueno, però segur que ho fa pel teu bé, no? I perquè aprenguis.
1: Sí, això tracta de fer-lo.
0: Però estàs una mica enfadat amb ella.
1: No, no, no, no, incomoditat.
0: Doncs, mira, que ja s'acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver volgut parlar i fins una altra. Espero que segueixis tan autònom i fent les coses perquè els teus pares estiguin contents de tu i també els mestres, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Adeu.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Domingos Campos, que va néixer a Portugal, en un poble a prop de Lisboa. Hola, Domingos, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda. Encantada d'estar aquí.
0: Gràcies. Tu vas néixer a Portugal i vas viure tota la teva infància i la joventut. Parla'ns una mica de la teva terra, del teu poble. Devia ser molt diferent la vida al poble o a Lisboa.
1: Sí, jo vaig néixer en un petit poble que es diu Sant Lluís, dins de la zona que és Alentejo, i vaig viure allà fins a acabar els estudis primaris, i després, a partir d'aquí, dels 14, vaig venir cap a Lisboa, on vaig fer tots els estudis i formació professional que em vaig dedicar, doncs, a l'hostaleria, i dins de l'hostaleria la recepció d'hotels. I allà a Lisboa, doncs, va ser la meva ciutat de sempre.
0: Mm-hmm. Quins records en tens?
1: Doncs molts records. L'adolescència pràcticament tota a Lisboa, treballant i estudiant, i sempre en contacte amb la família, i la vida normal de treballar, i després la mili, que va coincidir durant la guerra. I jo vaig estar lògicament en els anys 69, i vaig estar mobilitzat per anar per a Moçambic, que era la zona en conflicte on jo estava destinat, i per desgràcia, o també la mala sort del meu germà, que va ser tirotejat d'allà, jo ja no vaig anar. I llavors ja em vaig quedar completament tot el servei a Lisboa. Concretament era tanco, si estava en el braç armat de paracaidismo, i estava en tancos. I allà vaig passar tota la meva adolescència fins ja 22 anys, que després, a l'any 73, ja vaig venir per Barcelona.
0: I després de la mili encara vas tornar a treballar de recepcionista?
1: Sí, vaig estar un any encara treballant després d'acabar la mili. I concretament va ser un dels hotels en què he estat treballant d'allà, vaig venir a Barcelona i de seguida vas tornar a Lisboa i vaig fer l'acomiadament a Lisboa i vas venir definitivament aquí.
0: I com és que vas venir a Barcelona?
1: Molt bé, doncs la meva estimada,
0: sí,
1: la Glòria Trepat de Viu, em va conèixer quan jo treballava a Lisboa en un viatge de vacances que ella va fer. Això seria l'any 68,
0: abans de fer la mili.
1: Abans de fer la mili, correcte. I doncs ja aquí ens vam començar a escriure cartes. En aquell temps eren cartes i alguna visita. Ella anava allà a visitar-me i jo venia aquí, i quan vam acabar la mili jo ja ens vam casar.
0: Ai, que romàntic.
1: Sí.
0: I a més, bueno, sou una parella d'això que heu estat tota la vida junts, no?
1: Sempre.
0: Que heu constituït, sí, una família, heu tingut
1: molt.
0: Tres filles.
1: Sí, molt. Una família, bueno, molt avinguda. Ens estimem.
0: Sí. Quina importància ha tingut per tu la família?
1: Doncs la família jo crec que és el bàsic per a la persona poder viure amb plena felicitat. Vull dir que és allò que necessites per viure el dia a dia. A part de menjar i dormir, necessites la família per tirar endavant.
0: I com vas fer de pare?
1: Va ser, bueno, tota una experiència que et dones, que ja ets adult, tens la primera filla que vam tenir nosaltres, la Fàtima, i a partir d'aquí ja t'adones que, bueno, ets pare i has d'estar per la família. Ja, a part de tenir la teva parella a casa, tens algú més, i aquí és on hi ve la plenitud ja de la persona.
0: Però que ets un dels pares, bueno, que compartíeu força la responsabilitat, no? Tu amb la Glòria.
1: Sí.
0: De les nenes.
1: I tant, nosaltres, bueno, nosaltres sempre hem combinat moltíssim la feina amb els horaris, perquè quan jo no hi era a casa era ella per estar amb les nenes. Llavors les nenes tenen uns horaris, quan va anar a l'escola alemana tenen un horari fins a les 2 de la tarda. A la tarda estava ella ja amb les nenes i fer tot l'acompanyament fins a ser grans.
0: Què en recordes de la teva arribada a Barcelona? Era com, va ser com t'havies imaginat?
1: Doncs mira, sincerament vaig quedar molt content d'arribar a un lloc on les persones aquí de seguida et reben molt bé i et motiva molt per seguir la seva cultura. És una cosa que jo vaig notar, que de seguida vas començar a fer amics per tot arreu, al barri on visc, a la feina, molt a gust amb la gent, vull dir, vas trobar molt a gust, i d'aquí també m'ha estimulat molt immediatament fer un curs de català per poder parlar amb la gent tranquil·lament, i bueno, i com tenia una bona correctora a casa,
0: clar,
1: que és la Glòria.
0: Sí.
1: M'ha anat molt bé.
0: Sí, segur. I vas trobar feina de seguida del mateix que treballaves allà a Portugal, de recepcionista d'hotel?
1: Sí, no em va costar gens. Jo vaig arribar aquí i en el mateix dia vaig veure 3 hotels que m'havien cridat per anar a fer l'entrevista, i dels 3 vaig analitzar bé tot i vaig decidir el que era més correcte. Per això m'he quedat allà des de l'any 73 fins a l'any 2015.
0: Oh, quina fidelitat. Sí. Sempre de recepcionista.
1: Sempre de recepció.
0: Devia ser el recepcionista de confiança, no?
1: Bueno, jo, clar, quan portes 40 anys a la mateixa casa i al mateix lloc de treball, doncs tens una confiança amb tothom, amb els directius i la gent que està al teu costat, important. I això és una gran facilitat per anar a treballar a gust.
0: Clar.
1: Això és més important.
0: Parles moltes llengües o parles només allò per lo just per entendre't amb els clients?
1: Bueno, l'anglès ha estat la meva segona llengua a Portugal. Era la llengua que nosaltres teníem com, diguéssim, des de l'estudi, doncs, fins la part laboral. Doncs després jo vaig aprendre el català, lògicament, per poder treballar aquí i viure aquí, el castellà, i després vas començar a estudiar altres llengües com l'alemany, el francès i l'italià. I després alguna cosa més por ahí de rus i japonès.
0: Sí, i vas intentar aprendre basc també, no?
1: Exacte, el basc també. Sí. Molt bé.
0: Perquè sí. A mi em sonava.
1: Sí, d'Euskal Etxea, vaig estar allà un parell d'anys. Un idioma que, bueno, és complicat, però el que comences a conviure amb la gent d'Euskadi, d'Euskal Herria, t'adones que és agradable. Sí.
0: Però deu ser difícil, eh?
1: Sí, has de viure al lloc per poder parlar aquest idioma.
0: És que això, bueno, en general totes les llengües, no, són comunicació.
1: Sí.
0: Que si no tens possibilitat de parlar-les, no?
1: És més complicat. És més complicat.
0: I si no, també es van perdent, no?
1: Sí, l'has de practicar diàriament.
0: Tu vas venir aquí que encara no havia tingut lloc la revolució dels clavells.
1: Doncs no, jo vaig venir al 72 i això va succeir al 74, doncs va ser 2 anys després, però jo quan encara era a l'Emili jo sabia de que havia un moviment dels capitans que a partir de l'any 70 ja estàvem organitzant i fent algunes trobades clandestines. El que no sabíem ningú era quan el moviment de les Forces Armades, que va ser el moviment que va realment preparar tot, no sabíem quan podria sortir al carrer i juntar-se amb el poble, que aquesta era la idea.
0: I evidentment has triat una cançó d'acord amb aquesta revolució.
1: Home, clar, Grandola Vila Morena, que va ser la que va donar la senyal. La cançó va sonar per la emissora Ràdio Renascença cap a la mitjanit la primera vegada i després cap a les dues la segona vegada, que era la senyal que les tropes sortien al carrer. I va ser a partir d'aquí que realment va haver, doncs, o sigui, el que era un aixecament militar es va convertir el dia següent, que era el 25 d'abril, amb una revolució perquè estava el poble junt dels militars.

0: Quina emoció, oi?
1: Sí, sí.
0: Jo no sóc portuguesa i és una cançó que sempre que la sento em posa així
1: sí.
0: La pell de gallina, i encara el 25 d'abril circula molt per les xarxes socials, que hi ha molta gent doncs, que la reenvia,
1: sí.
0: I això, bueno, jo ho faig també, i el símbol aquest de la nena amb el clavell, no? Amb el canó,
1: el fusell.
0: Sí. Jo aquí encara estàvem en plena dictadura i va ser com una alenada d'aire fresc, no? Vull dir, allò que no sé, me'n recordo d'haver-ho viscut molt, no? I tu que ets d'allà. Ah, encara molt,
1: encara
0: més, suposo.
1: Sí. Va ser era molt difícil tombar una dictadura que estava molt bé organitzada, molt difícil, però l'avantatge que teníem és que el govern dictatorial portuguès, Marcel Caetano, bueno, Salazar primer, Marcel Caetano era el que estava, estava doncs defensant unes riqueses de 3 o 4 portuguesos a Angola, Moçambic, Guinea, Cap Verd, Sant Tomé, aquestes bueno, colònies, i que estava massacrant tot el poble allà, els soldats. Ells volien soldats per anar allà a defensar unes terres que no eren nostres, eren dels angolanos, dels moçambicanos. Llavors això no es podia mantenir. I doncs el moviment de les forces armades de Portugal, els capitans, van organitzar-se, i amb l'ajut de general Spindler, que era un dels generals que portava el comandament, totes les tropes estaven allà, i Costa Gomes a Portugal, van donar com una mena de vistiplau al moviment, i quan del mes de març, el mes de març van ser destituïts pel govern de dictatura, i amb la destitució d'ells és quan ja es va donar peu el 25 d'abril de sortir al carrer per fer la revolució.
0: I una altra data que celebreu vosaltres és l'1 de desembre, no?
1: Ah, sí, l'1 de desembre.
0: Què celebreu l'1 de desembre?
1: Doncs l'1 de desembre celebrem que el 1640 els portuguesos es van preparar i van fer fora el govern civil espanyol de la dinastia de la casa, no sembla que era... Bueno, d'Àustria, que estaven allà dominant, que l'únic que volien de Portugal eren els diners i soldats, no en volien res més, i es van armar perfectament per fer-los fora aquell dia, 1 de desembre 1640. I és un festiu que allà és molt celebrat. Molt celebrat.
0: No us aneu penedit mai?
1: No. I veient de que era el sistema que tenen ells per a reprimir tota la gent que no són de la seva corda, doncs encara menys.
0: Doncs aquí tu també t'has implicat, no?, amb moltes entitats, i segueixes implicat encara, no?
1: Sí, mira, als anys 80 la Glòria i jo, nosaltres hem donat d'alta com a socis d'Òmnia Cultural. Després, uns anys més tard, ens hem fet d'ANC, i doncs a partir d'ahir nosaltres hem estat sempre dins dels moviments de, anem a parlar de barri, de Sant Martí, doncs dia 1 d'octubre i tot el que ha vingut després de l'1 d'octubre, i encara hi som. Sí, estem ficats aquests moviments.
0: Com et va néixer tu la, no sé, la consciència en relació a Catalunya, diguéssim?
1: Bueno, jo, a veure, de seguida que em vaig arrelar aquí amb la meva família, m'he donat de seguida que Catalunya era un país ocupat i que el seu poble hauria de lluitar per desfer-se de la repressió espanyola i anar cap a la independència. I això, el primer que he fet jo, intentar col·laborar amb tothom.
0: I com veus el panorama ara?
1: Doncs ara, escolta'm, ho veig molt millor de que fa 5 anys, segurament estàvem en una situació

0: no voldrà mai negociar perdre la gallina dels ous d'or que té a Catalunya, però segurament altres països el forçaran a seure i a negociar.
1: Esperem.
0: Esperem.
1: Tu ara ja estàs jubilat, com vius la jubilació?
0: Ui, una jubilació, bueno, és un privilegi arribar a la jubilació i poder fer-la com bona salut, dignament i, bueno, fent activitats diàries amb l'agenda plena de coses, les netes, tota la família. I això és un privilegi. Estic molt content.
1: Sí. A part de la teva militància, diguéssim, amb les entitats i amb la causa de l'independentisme català i això, quins hobbies tens o en què ocupes el temps? Bueno, fas d'avi també?
0: Faig d'avi, lògicament. Sí. Doncs mira, ocupo bàsicament el temps entre al gimnàs 4 dies a la setmana, a part de fer doncs totes les activitats de body pump i badminton i natació i tot això, doncs faig altres activitats que estan dirigides al barri, com ara estem treballant allà al barri de Sant Martí per ajudar en el rebost del barri, que és fer aportacions al rebost per ajudar a famílies que no tenen res. Llavors estem tot treballant amb altra gent i fent aquestes tasques.
1: Hi ha molta col·laboració?
0: Sí, sí. Nosaltres tenim allà com unes 50 famílies que venen doncs un cop a la setmana a recollir productes per a l'alimentació i neteja i tot això, i escolta'm, sempre tenim molta gent que fa aportacions i no en falta, eh?
1: Que bé. Sí. Com ho difoneu per les xarxes socials?
0: Fem boca a boca, fem xarxes i tenim uns pamfletos que enganxem a les porteries de les cases, als edificis i al carrer, i bueno, és aquest sistema que tenim.
1: I llavors teniu un punt de recollida?
0: Sí, tenim habilitat un espai tancat en què la gent aporta els productes o fa una aportació financera a la caixa que tenim. I nosaltres ens encarreguem d'anar a comprar els productes que més falta fan.
1: Està bé. I has anat tornant a Portugal? Has vist molts canvis?
0: Sí, bueno, jo no he deixat mai d'anar a Portugal, mai. Entre altres coses, que ens hem deixat de parlar dels castellers de Sants.
1: Ah, això mateix?
0: Ei!
1: Sí, que allà ens vam conèixer.
0: Sí, és veritat. Doncs que vam anar al 2014, crec jo, el juny 2014, a fer castells a Lisboa, eh?
1: Sí, sí,
0: que sí. Això va ser tot un èxit.
1: A la Torre de Betlem.
0: Torre de Betlem. Sí. Exactament. Doncs sí, jo sempre he estat en contacte molt directe amb Portugal. Lògicament tinc allà la meva família i sempre hem anat allà molt sovint. Quan m'he jubilat, doncs, fora de la pandèmia, lògicament, cada 3 mesos, 4 mesos hi vaig a veure la família i passejar. M'agrada molt anar allà també.
1: Com tu diràs, no?
0: El menjar, l'aire.
1: Les filles també s'hi senten lligades?
0: Sí, sí, molt, molt. Filles i netes, ara també.
1: Clar, clar, clar.
0: Ja falo en portuguès.
1: Ah, sí? Quina il·lusió.
0: Que bo.
1: I quins projectes de futur tens?
0: Els projectes són el dia a dia aquí amb la meva família i anar a Portugal, fer vacances a Portugal, fer vacances aquí i fer el dia a dia que fem ajudant la família també.
1: Sí, sí, segur que amb la vida que portes, no? Seguir com fins ara ja...
0: Sí.
1: És aspirar a molt, no?
0: I tant, no em puc queixar de res, absolutament, sí, sí. Tenim salut, escolta'm, i...
1: Sí, això és el més important, i amb els temps que corren encara més.
0: No, això és important, és el que nosaltres valorem més.
1: I tant. Doncs res, ja s'acaba el temps del programa, ja veus que passa ràpid.
0: Molt ràpid, massa ràpid.
1: Sí.
0: Molt bé, Sota.
1: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos brindat l'oportunitat de poder parlar amb tu i haver-nos explicat les teves vivències.

0: són molt riques i a veure si se'ns encomana el teu optimisme i les teves ganes de viure i d'implicar-te.
1: Moltes gràcies.
0: Tot el que fas.
1: Moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

Doncs bé, acabem d'escoltar el senyor Rashan Roland Kirk en una de les seves gires europees, que va fer parada a Alemanya, concretament a Frankfurt, i que va aprofitar per enregistrar un disc titulat Rotherman in the Fatherland. Com deia, es va enregistrar en una actuació en viu, concretament el 3 de febrer de l'any 1972. Roland Kirk, als saxos, Ron Burton, al piano, Henry Matthias Pearson, al contrabaix, Richie Goldberg, a la bateria, i Chabad Teixidor a la percussió han estat, com deia, els protagonistes. Bé, i el nostre següent convidat, ja hem tingut l'oportunitat d'escoltar-lo i ho hem fet com a component del quartet de John Coltrane. Estic parlant del pianista McCoy Tyner, que 11 anys després, al front del seu trio, també ens va deixar la seva particular lectura del tema d'avui, com deia aquest Afro Blue.

Doncs bé, hem retrocedit fins l'any 1973 per escoltar aquesta versió esplèndida i jo diria que d'un gran virtuosisme del trio de McCoy Tyner. El tema va ser enregistrat en viu i editat en un àlbum titulat genèricament Song of the New World, editat, com deia, pel segell discogràfic Milestone. McCoy Tyner al piano, Johnny Wood al contrabaix i Alfons Mouzon a la bateria. Impressionant, el seu solo d'una gran dificultat tècnica. Bé, continuem, com sigui que el temps se'ns escapa, farem un salt cronològic fins l'any 1994 per retrobar-nos amb un dels guitarristes més influents de les últimes generacions. Estic parlant del senyor John McLaughlin, aquest músic anglès que combina elements del jazz, del rock i del blues, i que va ser, entre altres, fundador de la Maravishu Orchestra, aquell grup dels anys 60 que tant va influir en la música rock. Doncs bé, ell també va fer la seva pròpia versió d'aquest afroblu. Escoltem-lo.

Doncs bé, tal com dèiem a la presentació, l'any 1994, John McLaughlin va editar un disc amb el segell Verve, amb el títol de After the Rain. El podríem definir com un disc, com un àlbum de jazz fusió, tot i que tota la seva carrera artística del guitarrista jo diria que s'ha mogut dins d'aquests paràmetres. John McLaughlin a la guitarra, Joey DiFrancesco a l'orgue Hammond i Elvin Jones a la bateria han estat els protagonistes. I ara, tot i que teníem molts més temes per oferir-vos, doncs el temps sempre és el nostre pitjor enemic, doncs ens traslladarem fins l'any 1997, any en el que el pianista de Santo Domingo, Michel Camilo, al front del seu trio enregistra un disc amb el títol de Through My Eyes. Ho fa pel segell RMM Records. Com bé podeu imaginar, doncs no és cap sorpresa dir que en ell inclou la seva lectura d'aquest afroblu, el tema de Mongo Santa Maria, i que ha estat el protagonista del programa d'avui.

Doncs bé, amb aquest afroblu del pianista dominicà Michel Camilo comencem a acomiadar-nos. Com deia, ha estat d'un disc titulat Through My Eyes i ha estat, com sempre, un plaer compartir amb vosaltres aquests 60 minuts de bon jazz. Gràcies, gràcies per la vostra sintonia i només afegir que us esperem, doncs bé, la propera setmana, mateix dia, mateixa hora i amb una nova edició de Jazz Setmanal. I ens acomiadem, com fem habitualment, amb aquest A Reveure, amics.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, us parlarem de transició ecològica, energètica, de consum responsable, de gestió del consum que sigui eficient i respectuós. Tot això són paraules que, darrerament, escoltem molt sovint, perquè ens preocupa molt la natura, el medi ambient i, sobretot, que siguem responsables. Avui parlarem amb el Marçal Musté. Ell ens parlarà no solament d'això, de moltes coses més. Així que, atents. Bon dia, Marçal.
3: Bon dia.
2: Avui ens parlaràs de Aquelea Consultors. Tu ets enginyer.
3: Això mateix.
2: I el que fas és un projecte, i avui volem parlar dels projectes que la gent jove d'aquí d'Esplugues està tirant endavant. I un d'aquests projectes és el que porteu vosaltres, i vull que m'expliquis què és Aquelea Consultors.
3: Molt bé, moltes gràcies. Doncs mira, Aquelea Consultors som una cooperativa de nova constitució. És un projecte que hem engegat en Raimon i jo. Vale, llavors, una mica la nostra visió és la d'apropar la transició energètica, apropar la sobirania energètica, no?, a la ciutadania. Bàsicament, nosaltres som persones que portem un recorregut, jo en el meu cas, en l'àmbit de les renovables, no?, de l'enginyeria sobretot encarat en la fotovoltaica, i en Raimon porta més experiència en la part legal i administrativa, no?, d'aquest tipus de projectes. Llavors, bàsicament, on ens volem encarar és a poder oferir aquestes eines a la població. Vale? Al final, la transició energètica és un assumpte que portem molt temps parlant-ne, no?, però que poques vegades ha arribat en mans de la ciutadania que hi pugui participar, no d'una manera activa. Llavors, ara, a través de les comunitats energètiques, és com volem que la gent hi pugui participar.
2: Ens preocupa molt tot aquest tema, i això ve definit perquè, clar, ja no solament a nivell comunitari o a nivell de ciutat, sinó que a nivell mundial hi ha aquesta preocupació perquè es faci aquesta transició ecològica o energètica. I, per tant, per poder fer-ho, s'ha de començar a implementar des de baix, des de casa. I aquí us tenim a vosaltres, que ens podeu ajudar. Com podem fer aquesta transició energètica a casa nostra, per exemple? Quins serien els elements que hem de fer servir?
3: Una mica la idea és poder trobar la manera de col·laborar-hi, i tenim moltes opcions, no? Diguem que la transició energètica es pot fer a petita escala, no? És a dir, que podríem començar amb una comunitat de propietaris, no?, amb una comunitat de veïns, on simplement ens posem d'acord entre uns quants o tothom que hi vulgui participar per fer una instal·lació i compartir l'energia, no? És a dir, dotar aquesta comunitat d'una generació d'energia renovable en la qual hi participem tots, de manera, inclús pot ser de manera diferent, i ara mateix diguem que la legalitat ens permet compartir l'energia de diverses maneres, no? Llavors, bàsicament, podem fer que hi col·labori tota l'escala, una part. Aquí és una mica el tema d'interessar-s'hi i trobar la manera de col·laborar. Tot i així, hi ha altres maneres, no? També des de les administracions ja s'està començant a treballar amb el que són comunitats energètiques de participació ciutadana a més gran escala, no? El tema de la comunitat energètica es pot encarar de moltes maneres. Una de les maneres que més ens agrada a nosaltres és encarar-ho com una cooperativa, vale? Una cooperativa de consum en la qual hi pot participar moltíssima gent i que pot tenir també temes molt, molt potents, no? A nivell social es pot fer projectes en els quals es treballi també per tractar amb la pobresa energètica. Llavors, vull dir que hi ha moltíssimes opcions. A partir d'aquí, tot és posar-s'hi, tot és treballar-hi en aquesta línia.
2: També es parla molt, per exemple, de les plaques fotovoltaiques, i tu és un tema que domines.
3: 100%, sí, sí.
2: Val? Aleshores, la teva recomanació, si ara plantejaré un fet. Jo, a la meva escala, ens volem posar d'acord per posar plaques solars a dalt a la teulada. Quin és el primer pas que hauríem de fer?
3: El primer pas seria buscar una persona que hi toqui, no?, en aquest sentit, que una persona que s'hi dediqui. Precisament d'on surt la nostra idea de treballar amb aquest projecte és perquè actualment totes les instal·ladores que s'hi dediquen no es dediquen gaire al tema de les comunitats, no? És un tema una mica farragós, un tema que on s'hi ha de posar esforços perquè s'ha de parlar amb tots els veïns, trobem problemes legals, trobem complicacions, no?, en aquest sentit. També a nivell més burocràtic, de permisos, és una mica més farragós, no? Llavors nosaltres el que volem oferir des de Kelea Consultors és un servei integral en aquest sentit, no? Ens encarreguem de fer tots els serveis necessaris per tal de que el projecte pugui anar endavant, no? Per tant, si estàs interessada en mirar com es podria fer això, és posar-se en contacte perquè puguem mirar.
2: Veiem moltes cases unifamiliars, bueno, dic moltes, veiem habitualment, quan ja sortim d'aquí d'Esplugues, doncs cases particulars, unifamiliars, que tenen les seves plaques. També veiem serveis municipals o de l'administració pública que tenen les seves plaques, però sí que és això, que a l'hora de posar d'acord tota una comunitat és molt difícil.
3: Exacte, sí, sí. I de fet és aquesta, no?, la barrera que fa que fins ara no s'hi hagi entrat gaire, no? Nosaltres aquí el que volem és apropar a tota aquesta resta de la ciutadania, no?, que al final som la majoria de població, que vivim en pisos, no?, que vivim en comunitats de propietaris, i per això volem aportar, no?, el nostre granet en aquesta transició energètica des d'aquest punt de vista. Tot és posar-s'hi, vull dir que ara mateix no s'hi ha entrat gaire, però sí que és un concepte que avui en dia està sobre la taula i el tindrem durant els propers anys.
2: Oferiu un servei tècnic i un servei jurídic administratiu, que seria la part que porta el Raimon. Per tant, aquestes serien els dos serveis bàsics que oferiu. Hauríem d'afegir alguna cosa més?
3: De cara al que seria les comunitats de propietaris, s'engloba bastant en aquests dos departaments, no? Evidentment hi ha una part més tècnica, més d'enginyeria, de projectes, d'instal·lació, que garanteixi, no?, la qualitat i el servei del producte que busquem, però després, com dius, també hi ha la part aquesta més jurídica, no?, que cal en els estatuts de la comunitat, cal descriure ben bé com es repartirà aquesta energia, quines clàusules hi haurà, si hi haurà algú que marxi, com quedarà això, si hi ha algú que vol entrar després, no? Vull dir que nosaltres ja hi tenim experiència en això per treballar acuradament cada detall, però aquests dos departaments són les dues branques, diguem, que sustenten aquests serveis. Després, ja quan parlem de projectes més grans, no?, de cooperatives de consum on hi pugui participar ciutadania, on hi puguin participar administracions, on hi puguin participar empreses, no?, llavors és quan sí que ja es treballa amb molt més detall, moltes més branques.
2: A nivell d'aquí a Catalunya, com tenim el tema de la sobirania fiscal i com tenim el tema d'aquesta transició i el suport que hi ha des de l'administració, perquè en aquest cas seria la Generalitat i el departament que li pertoqui, que hi ha un departament ara de transició ecològica.
3: Això mateix. Fins ara és un tema que ha estat molt oblidat, és un tema que se n'ha parlat poc i ho demostren les dades, no? Sí que en la comarca d'Osona hi trobem bastanta feina feta en les comunitats energètiques i a l'Agència de l'Energia Local d'Osona, que està fent molta feina en això i que hi trobem tècnics ja especialitzats en el que són les comunitats energètiques, però la resta del territori és un tema per explorar. En general, el nombre de comunitats constituïdes és molt baix i hi ha un potencial increïble, no? Un potencial enorme. Aquí ja podem parlar de sessions de taulades públiques per fer arribar l'energia a la ciutadania, podem parlar de sessions de taulades privades, no?, d'empreses o inclús d'habitatges amb gran superfície disponible, no?, que puguin col·laborar d'alguna manera en aquests projectes. Però tot això és un tema que s'està treballant. Ara precisament comencen a sortir les primeres subvencions per encarar aquests temes i també ens alegra que s'està donant força també a l'economia social i solidària, no?, en aquests formats de cooperatives per enfortir aquests projectes i donar-li un caire social i participatiu en aquests projectes.
2: més enllà de fer aquests tràmits i aconsellar quin tipus doncs, de plaques o com s'ha de fer i totes les gestions que s'hagin de fer, també aconselleu, per exemple, quin tipus de finestres, tancaments, perquè hi ha pèrdues energètiques en els edificis, quan hi ha una rehabilitació, també toqueu aquesta vessant?
3: Sí, quan es tracta de parlar d'eficiència energètica, és un tema clau, diguem, en les comunitats energètiques, no? Vull dir que no podem basar la transició energètica només en la generació d'energia renovable, sinó que també hi hem de fer un pas important en el que és la reducció del consum, no? És a dir, que hem de treballar per l'eficiència, per tant, sempre que es treballa en comunitats energètiques, hi ha una feina de conscienciació, d'estudi, no? De millora de les condicions energètiques que hi ha en el projecte en qüestió. No? Llavors, sí que és molt important tot el tema aquest que comentaves, no? D'aïllaments, tèrmics, també a l'hora de consumir energia, quan parlem de renovables, no és una energia que estigui disponible 100% totes les hores, no? Per tant, hem d'apropar, no? Diguem, la nostra corba de consum, el nostre consum, centrar-ho en les hores en què tenim la generació, no? Precisament per això, per no dependre de la xarxa, no dependre dels combustibles fòssils.
2: Hem passat de no preocupar-nos absolutament de res, fins i tot si deixàvem l'aixeta oberta, passem a que hem de mirar l'etiqueta de la nevera que comprem, de la rentadora, i hem après a mirar els consums de quant val el quilowatt hora depenent del dia que hem de posar la rentadora o no. O sigui que hem fet un canvi mental bastant important. Ara faltaria, a més, fer aquest pas, no?, de fer aquestes comunitats energètiques.
3: Sí, sí, precisament també s'ha fet un gran avanç també en digitalització d'energia, dels consums, no?, tenir-ho tot ben controlat per saber quan estem gastant, com estem gastant i quan ens està costant aquesta energia, no? Precisament des de l'any passat, no?, que hem vist números estratosfèrics en els costos de l'energia, és quan s'ha començat a posar més sobre la taula com fèiem aquesta gestió de l'energia. Precisament en les comunitats energètiques, el control, la digitalització i la conscienciació sobre com es fa aquest ús de l'energia és clau perquè el projecte tingui un rendiment òptim, no? Llavors, sempre, això és una cosa que es sol preguntar també, no? A l'hora de, un cop ho tinc tot funcionant, com sé si està funcionant? Com sé què m'està generant? No? Doncs hi ha aplicacions digitals, no? Diguem, que ens proporcionen totes aquestes dades, i llavors així fem un seguiment de tot el que estem aconseguint.
2: Us estem parlant de Kelea Consultors, són dos emprenedors d'aquí del Baix Llobregat, d'Esplugues i d'Hospitalet, que porten endavant tot aquest tema, i podeu trobar la seva pàgina web a keleaconsultors.com i allà trobareu tota la seva informació. Mireu, ells creuen en aquesta transició energètica perquè ja estan conscienciats. És proximitat, perquè són gent d'aquí, són gent jove que coneixen la ciutat. Ells també estan conscienciats en tot aquest context actual. Els projectes que fan són a mida i, per tant, ens garanteixen un compliment de les nostres necessitats. I la seva expertesa, són joves, però tenen una àmplia formació en aquesta matèria. Per tant, només ens quedarà dir-nos que això, que consulteu la seva pàgina web, si teniu algun correu electrònic o un telèfon més directe, el dius tu, Marçal?
3: A la pàgina web teniu tota la informació, el nostre correu és projectes@keleaconsultors.com i us podeu dirigir per qualsevol tipus de consulta. I tant.
2: Marçal, no voldria acabar sense fer-te aquesta pregunta. Quina seria la ciutat o la comunitat ideal energèticament parlant?
3: Bona pregunta. Precisament crec que està molt a prop en el concepte aquest de comunitat energètica de participació ciutadana. No? Aquests agents són els que permeten que la ciutadania s'impliqui en aquest canvi, no?, que representa el canvi de model, no?, de passar d'un model centralitzat d'energia, no?, en el qual ens arriba l'energia de grans centrals lluny de la nostra casa, no?, del nostre punt de consum, a un model completament descentralitzat, on hi ha petites instal·lacions que reparteixen l'energia per tothom. També va acompanyat de molts més elements, no? Parlem d'eficiència energètica, podríem parlar també de mobilitat elèctrica, no? Cada vegada ens sentim a parlar més, però és un tema que també està per explorar moltíssim, no? Aquesta sobirania energètica, no? Que estem dotant a la ciutadania en quant a generar energia, no? Doncs també ens dota de capacitats per fer coses més enllà de cobrir el nostre consum actual, no? Per tant, hem tendir cap a l'electrificació de tots els nostres consums i fer-ho d'una manera eficient i sobretot amb base de participació ciutadana, és a dir, que estigui en mans de la ciutadania.
2: Doncs si pensem en sobirania energètica o en transició energètica, us convidem a que en Ramon i Marçal us acompanyin, us facin aquest seguiment i us poseu en contacte amb ells a través de queleaconsultors.com. Gràcies, Marçal, per estar aquí avui amb nosaltres a Esplugues FM.
3: Gràcies, Isabel.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florensa. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Isabel.
0: En Josep Florensa és fill de Can Cargol, del carrer Montserrat, nascut a l'any 1958. I la seva professió és mestre de primària. Però la teva dèria, el teu gran amor és la història.
1: Sí.
0: I Esplugues.
1: Sí.
0: I el 2018 això et porta a publicar un llibre,
1: sí,
0: que es diu El paisatge agrícola i ramader.
1: Sí.
0: I que va estar publicat pel grup d'estudis d'Esplugues.
1: Sí.
0: Josep, primer de tot, explica'm una mica com era la vida a Esplugues quan tu vas néixer, doncs, si ets de l'any 58 cap a l'any 60-65, que deuries jugar al carrer.
1: Sí.
0: Del carrer Montserrat. Ara és un carrer peatonal i de passeig. No veiem criatures allà jugant de dia.
1: Ui,
0: oi?
1: El carrer Montserrat, en aquella època, als anys 60, hi havia molta canalla. Sí. En aquests moments alguns ja correm per aquí Esplugues, però els que jo vaig conviure, el carrer Montserrat potser seríem uns 10 nens, 10-15 nens, que cadascú anava a escola, cadascú feia el seu món, perquè els nens de l'escola anaven separats de les nenes.
0: Sí.
1: Però que, per exemple, quan arribava a Sant Joan, fèiem la foguera del carrer de Sant Joan i tots els nens, doncs, preparàvem els ninots que s'havien de cremar i tota la festa de Sant Joan al costat dels tilers, doncs fèiem una foguera i després amb tots els amics, que sempre, els caps de setmana i a l'estiu, fèiem fresa i xivarri per tot el carrer Montserrat.
0: Sí.
1: I els indrets, és a dir, pujant cap al Raval i pels camps de conreu que hi havia per allà al voltant.
0: Com és això de viure sota del campanar del poble?
1: Totes les nits sonava el campanar, els quarts d'hora i les hores, durant tot el dia, i mai, és a dir, hi ha una qualitat humana, que és que quan has de conviure amb un soroll permanent no la perceps. És a dir, el teu cervell l'ha interioritzat i aquell soroll és imperceptible, és a dir, no et molesta, de fet.
0: Forma part del teu ADN, ara que està tan de moda dir-ho, això del,
1: sí, sí,
0: ADN, i tu ja no notes que l'has campanat.
1: Sí, vaig viure allà fins als 16 anys.
0: Molt bé.
1: Als 16 anys vam vendre la casa en el Xavier Corberó i ens vam anar a viure a la Miranda de Sant Just.
0: L'any 2018 publiques aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues, però és una feina de molts anys. Què et porta a estudiar, perquè has hagut d'estudiar primer la història,
1: sí,
0: i a voler publicar aquest llibre? Què et porta?
1: És a dir, primerament, a casa meva, jo de petit, jo em dic Florença Brilles, i el germà de la meva àvia materna, mossèn Esteve Carbonell, vam viure a casa sota el mateix sostre, eren dues masies i vivíem allà. Llavors jo en aquella època de petit no tenia pas aquestes inquietuds. El que passa que quan vaig estudiar batxillerat a mi m'agradava la història. Després vaig estudiar magisteri, vaig fer l'especialitat d'història, però no, mai la vaig poder exercir. Quan vaig acabar magisteri vaig començar a fer la carrera de geografia i història. I llavors quan tenia 33 anys vaig acabar la carrera, però clar, és a dir, tu estudies unes assignatures, el que sigui, però aquests coneixements els tens interioritzats, tranquils, però estan allà com una cultura passiva.
0: Uh-huh.
1: Però quan vaig fer 50 anys em vaig plantejar el fet de començar a investigar a nivell del meu poble.
0: Sí.
1: El poble que t'estimes, que és Esplugues. I va ser com vaig començar a fer recerca. El grup d'estudis, la Rosa Bosch, em van proposar que si volia fer alguna cosa. Vaig fer un parell de conferències. La tercera conferència va ser explicar el paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat. I vaig fer una cosa que va ser primer fer les conferències i després redactar el que havia estat investigant. Jo, quan tenia 50 anys, em vaig plantejar de fer tres treballs de recerca d'història contemporània. Un, que és l'agricultura, en quant a la transició d'una Esplugues de paisatge natural a evolució cap a l'industrial.
0: Sí.
1: Un segon, que seria la indústria, en l'altre tercer de l'urbanisme. Aquests dos últims, això no sé si ho faré mai, però el primer El primer és aquest.
0: Aquest que tenim a les mans.
1: Aquest em va portar 5 anys de treball, bàsicament 3. Els 3 primers, que va ser un treball d'entrevistes, de localitzar antics pagesos, gent que feia bastantes dècades que havien deixat el seu ofici, el seu o el de la seva família, i llavors vaig anar buscant, entrevistant, i vaig fer un treball mixte entre l'arxiu municipal i aquestes entrevistes, i vaig anar construint un relat que tingués una coherència.
0: Perquè us feu una idea, aquest llibre té unes 230 pàgines, de mida d'IN A4, o sigui, no és un llibre de format petit, amb moltes fotografies.
1: 500.
0: I això porta molta feina.
1: Sí.
0: La documentació i recopilació també de fotografies.
1: Sí, sí, sí.
0: Ens expliques a la teva primera part, perquè hi ha dues parts amb aquest llibre, no podrem tocar-ho tot avui, Josep, però en general parles de l'agricultura, del sol d'Esplugues, de l'activitat que hi ha ramadera i de la població agrícola. I també parles en aquesta primera part de les masies, però ja dic que no podrem parlar de tot, perquè ara no podem resumir aquestes 230 pàgines, i el que sí volem és fer-vos 5 cèntims aquest llibre, perquè l'heu de comprar. O sigui, avui el que volem és potenciar la nostra cultura, però que aquesta cultura s'ha de transmetre, i i trobareu el llibre, no sé si a través del grup d'estudis i també de la llibreria Esplugues, Josep.
1: Efectivament, la llibreria Esplugues. De fet, per Sant Jordi del 2018 va ser quan el vam editar, i hem venut 270 llibres. És a dir, 270 llibres pel que és el municipi.
0: Està força bé,
1: és a dir...
0: Doncs vinga, encoratgem a les persones que ens estan escoltant que aquest Sant Jordi del 2021 teniu aquest llibre per regalar-vos sobre el paisatge agrícola i ramader aquí a Esplugues, i és Esplugues de Llobregat durant el segle XIX i XX.
1: Sí.
0: L'agricultura aquí a Esplugues era molt extensa, perquè clar, Esplugues és un terme municipal petit.
1: Esplugues té 4,6 quilòmetres quadrats, i el que passa que jo el que diria és que això va en funció de la població. La població d'Esplugues fins a mitjans del segle XIX era reduïda, 1.000 habitants com a molt, i anteriorment menys. Llavors, és una agricultura de secà, no hi ha riu, per tant, l'aigua que es podia extreure del subsol era escassa a través de pous, i llavors bé, bàsicament si era de secà eren ametllers, oliveres, tot un seguit de conreus, vinya, i fins al 1851, que aquí en el llibre figura aquesta data, fins al 1870 bàsicament, 1888, perdó, que és quan apareix bé la filoxera i tota la vinya desapareix. Fins aquells moments, bàsicament, el 60% de l'agricultura era vinya, i l'altre 40% era cereal. A partir d'aquells moments que la vinya és mort a tot Catalunya, per després replantar-la, el que succeeix a Esplugues és una diversificació dels conreus. S'introdueixen fruiters, es comencen a plantar ametllers. A Esplugues no hi havia molt poca olivera, no n'hi ha hagut ni hagut molt poca, llavors es va diversificant el conreu. El que passa que, clar, per la proximitat a Barcelona, serà a mitjans, a principis del segle XX, quan aquesta proximitat farà que Esplugues comenci a créixer urbanísticament i comencin a aparèixer algunes primeres indústries.
0: Exacte.
1: Però fins al moment el que havia era agricultura, i el que explico aquí és aquesta agricultura de mitjans del segle XIX fins la desaparició, i el que faig en aquest llibre és anar relatant com aquesta agricultura va sent va desapareixent. El gran canvi de l'agricultura és després de la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil molts camps s'abandonen, hi són, però els molts conreus, llavors hi ha un canvi constant que anirà transformant la població d'Esplugues com a poble cap a ciutat.
0: Sí. En l'últim capítol d'aquesta primera part ens parles de les masies i les cases de pagès. No són el mateix, Josep?
1: No, per mi no. És a dir, hi ha una part, hi ha un capítol, hi ha un capítol que parlo de l'estructura de la propietat.
0: Sí.
1: Sí, exactament, el punt 9, que parla de l'estructura de la propietat. L'evolució de l'estructura de la propietat, Esplugues, com en altres municipis, ha passat de grans propietaris, terratenents, en el cas d'Esplugues no, terratenents no, perquè és reduït,
0: sí,
1: però hi havia una vintena de grans propietaris que pràcticament tenien el 80% del municipi. D'aquests 20-30 propietaris, 12 tenien el 1851 tenien el 49% del territori. Però aquests grans propietaris no treballaven la terra, no s'embrutaven les mans. El que tenien eren o bé masovers, el masover treballa amb una masia per cuidar aquelles terres que el propietari les cedeix, o bé arrendaven les terres. I aquí està la diferència amb la casa de pagès. La carretera, Laureà Miró, avui en dia la carretera, Àngel Guimarà, tot el carrer Mossèn Cinto de Verdaguer, a l'inici de la Plana, totes aquestes zones que molts de vosaltres heu vist, cases molt velles, Esplugues el 1950 i ha comptabilitzat uns 70 cups de vi.
0: El 1950, vull dir que no fa gaires
1: anys. No fa gaires anys, és a dir, a mesura que aquelles cases velles que alguns de vosaltres heu vist es van anar enderrocant per edificar els pisos que avui en dia ocupen aquests carrers principals,
0: sí,
1: aquestes cases s'enderrocaven i a nivell del terra sortien els cups. Què indicava això? Indicava que els seus antics propietaris o els seus arrendataris era gent que treballava del camp. La gent tenia, doncs, el cavall, el carro, i tenien una vinya arrendada normalment o en propietat, depèn, a vegades la gent tenia una vinya petita pròpia, i la gent el que feia era cuidar la vinya, fer el seu raïm, portar-lo a casa, premsar-lo i fer el seu vi. El seu vi que podien bé vendre'l o l'altre consumir-lo. Aquest costum que hi ha avui en dia de prendre cerveses i refrescos gassejats, això no existia. La gent bevia aigua o bevia vi. I el consum de vi era habitual i era sa. I és, sí, sí.
0: Diuen que fa sang el vi.
1: Bueno, el que permetia el beure vi és que hi havia la seguretat de que, com que el vi és la fermentació d'un producte natural, alcohol que es transforma en sucre, el sucre es transforma en alcohol i tal, el que permetia la fermentació és que si aquella aigua estava contaminada deixés de ser-ho.
0: Molt interessant.
1: I llavors, clar, si tu anaves a veure amb un pou d'aigua que estigués contaminat, era, o que estigués net, però tu que et pensaves que estava net i hi hagués algun tipus de contaminació, potser t'infectaves d'algun problema. El que tenies molt clar és que beure vi no era dolent.
0: Clar, perquè com has dit al principi, no tenim riu aquí a Esplugues, alguns pous, torrenteres sí que en tenim,
1: sí,
0: però aigües freàtiques tampoc en,
1: sí,
0: tenim.
1: Sí que n'hi ha.
0: Però són abundants, bueno, en aquella època eren abundants, perquè clar, si no, molt de conreu no es podia haver produït si no haguéssim comptat amb les aigües freàtiques.
1: El rec constant de les aigües freàtiques no s'aconsegueix fins a la dècada del 1900-1920, quan apareixen les primeres bombes i es fan els pous que baixen fins a nivell freàtic, és a dir, hi ha un capítol que parla de les aigües, el capítol 6, que hi ha un plànol en què hi han dibuixades els corrents freàtics que baixen. És a dir, aviam, els grans propietaris tenien mines. La família Vidal i Ribas, sobre el 1840, porta de Sant Just la mina Vidal. Aquesta mina Vidal, que la construeix, que li val una fortuna, quan porta l'aigua de Sant Just cap aquí a Esplugues, ell no necessita a la seva casa de canvi d'elèctric, no necessiten tota aquella aigua, i el que fan és vendre-la. venen en plomes, la mesura era la ploma i es va distribuint.
0: Podríem trobar la primera, com ho dia jo, no picabaralla, però sempre se'ns sent dir els cargolins, els rifenyos.
1: Sí.
0: I jo pensava que això era molt recent, però poder ja bé per l'obtenció de l'aigua que ja venia des de Sant Just.
1: No ho sé.
0: No?
1: Això
0: em passa pel cap a mi, no és història.
1: No crec que sigui per l'aigua, sinó més aviat per un tema de faldilles.
0: Ah, val, doncs això serà un altre capítol, no serà cap llibre, eh?
1: Sí, sí. Les parts més fèrtils eren els fons dels barrancs. Per exemple, Can Cervera, Can Vidalet, els fons dels barrancs, on hi ha Can Rigal, a la part de sota,
0: són més humides,
1: allà sí que hi havia aigua, i allà hi havia una producció d'hortalisses molt importants.
0: Clar.
1: En aquests moments, si passeu pel pont que separa Can Vidalet de Can Clota, i es veu Can Clota sota,
0: sí.
1: Tot
0: allò de petita, quan jo era petita, tot allò eren camps d'ordi.
1: D'ordi i hortalisses, també.
0: Alguna, però més cap avall, sí. Més que a tocar cap a la masia de Can Cervera,
1: I avui en dia encara, és el poc que queda.
0: Per situar-nos, per la gent que ens esteu escoltant, estem parlant de la Ronda, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: On està la Ronda eren camps d'ordi i d'hortalisses.
1: I llavors, clar, això és el fons dels barrancs. A partir del 1920, és a dir, hi havia mines, la mina Viladir i Ribes, la mina que venia de la Miranda, que anava a les Monges. Després del Raval cap a Sant Pere Màrtir baixaven dues mines. Del Torrent de la Moneda, és a dir, la falda de Sant Pere Màrtir, en baixava una altra que passava cap a les masies de Can Aguilar i anava cap a Hospitalet, cap a Pobilla Cases. I aquestes mines el que feien era recollir les aigües que venien de Collserola, que es filtraven a través de la licorella de la muntanya, es canalitzava i baixava avall. I els propietaris el que feien era usar-la pels seus camps i vendre-la a qui corresponia.
0: Però això a partir, has dit abans, de 1920.
1: No, això, 1820, que tinguem testimonis, però segurament que són anteriors, eh?
0: Val.
1: La de Can Vidal i Ribes és del 1830-1840. Clar, què passa? Havien pagesos que tenien una altra forma d'obtenir aigua. Fer un pou, el nivell freàtic passa a l'alçada de l'autopista, passa a 26 metres de profunditat, no és cap broma, i té una ruta concreta que va de Sant Pere Màrtir, baixa, fa una corba i baixa pel torrent de la Creu i baixa avall, i allà es van fer pous, i quan el 1920 i 1930 hi ha bombes elèctriques que permeten pujar aigua,
0: sí.
1: Allà hi ha un ús més intensiu d'aquestes aigües. Però què passa alhora, entre el 1820 i el 1840, que la companyia d'aigües de Sant Just, que era la que va aparèixer propietat del marquès de Monistrol, que va començar a fer la canalització d'aigües cap a Sant Just, de Sant Just cap a Esplugues, i els primers les primera aigua corrent, per això es deia aigua corrent, perquè obries l'aixeta i tenies aigua, va arribar un moment, el 1920, aquesta companyia d'aigua, que era local i privada, és comparada per la
0: Aigües
1: de Barcelona.
0: Per això, no fa tants anys, jo de petita anava a pagar el rebut amb els meus pares al carrer del Nord, el rebut de l'aigua, sí, a Sant Just.
1: Sí, clar, però de fet el que succeeix és que, clar, és a dir, Esplugues, tenim un... Quan la companyia d'aigües de Barcelona, a través del projecte del senyor Pearson, es fa la canalització de les aigües, el rec, l'aigua corrent de Barcelona, comença a Esplugues, a Sant Pere Màrtir, on hi ha un gran dipòsit d'aigua, jo no l'he vist mai, i l'altre és a l'altre extrem, i llavors, clar, a través de la carretera de les aigües hi ha una canalització que el que fa és distribuir tota l'aigua cap a Barcelona, i per decantació, perquè baixa i agafa pressió i baixa. Però el gran dilema és pujar l'aigua del Llobregat, de Sant Joan d'Espí, dels diferents pous, pujar-los cap a l'estació d'Esplugues, Esplugues Sant Just, perquè aquella finca que havia estat propietat de la família de la família Gelabert de Campí, a finals del segle XIX, s'instal·la la companyia d'aigües i d'allà es bombeja cap a Sant Pere Màrtir. I els l'aigua és... Bueno, és a dir, què pretenc amb això dir? Que l'ús de l'aigua ha anat evolucionant en funció de les necessitats de la població i del sistema productiu. El sistema productiu agrícola necessitava poca aigua. O tenia pous, o utilitzava l'aigua de l'aigua de la pluja, o els grans propietaris tenen la capacitat de fer-se mines. Mines d'aigua. Els romans ja tenien mines d'aigua.
0: Sí.
1: Els perses també. O sigui que això és més vell que el napeu. I el que succeeix és que la crescuda demogràfica de Barcelona i els pobles de la Rodalia obliguen a crear un sistema molt potent que substitueix els anteriors. Llavors, clar, el sistema de mines va desaparèixer i el de pous també.
0: I dona pas a un altre tipus d'economia.
1: Exactament.
0: A la nostra ciutat.
1: Exactament.
0: La segona part del teu llibre parla de les masies, de les cases de pagès i enumera tota una sèrie de cases que ja no existeixen, perquè jo m'ho estic llegint i veig si Can Cervera, que està a baix de tot de Can Clota, sí. Can Clota, Can Cortada també hi és, Cal Esteve, bueno, Can Biel, aquesta la coneixes tu perfectament, però n'hi ha moltes que no les conec absolutament per res.
1: No, perquè no existeixen ja.
0: Ja no existeixen, han estat enderrocades o...
1: Sí, clar.
0: Clar, perquè ara, per exemple, coneixem Can Rigal, que està a Hospitalet.
1: Sí.
0: Can Oliveres, ho coneixem també perquè li han posat nom al metro amb aquestes masies que
1: sí,
0: hi ha allà.
1: Sí, sí.
0: Val? Can Clota, també han respectat. Can Clota se li han posat el nom a l'abaixador del tramvia. Però bé, veiem aquí un llistat de 81 masies o sí. Cases de pagès, no?
1: Sí, sí. I excepte tres hi ha lleteries i després hi ha la Torre de Picalquers i després la barriada de Sant Llorenç. Que aquí el que faig és explicar molt breument quatre coses de les cases del barri de Sant Llorenç. Clar, hi ha cases molt humils, que és allò que comentava abans, gent molt humil, amb cases d'estructura molt simple, sí. I després hi ha les grans cases potents, és a dir, les grans cases potents, històricament, primer, el castell de Picalquers, sí. Que era, el sabem que era el gran terratenent d'Esplugues, el gran senyor d'Esplugues. El 1714, com a totes les fortaleses catalanes, com Catalunya va ser vençuda per les tropes castellanes, Felip V les fan derrocar, malgrat siguin fidels i els de Picalquers siguin fidels i defensors de la causa borbònica, la seva muralla es fan derrocar i queda només el que és l'estructura del quarter, perquè era un quarter, una fortificació molt simple, però que el que hi havia simplement era unes instal·lacions agrícoles en què l'administrador de Picalquers, el pagès que vivia allà, quan els arrendataris de les terres de la muntanya anaven a portar el vi, una part se la quedava el senyor, una altra part se la quedava el pagès. I llavors, de fet, el que podia haver estat un castell passa a ser, a finals del segle XIX, una gran masia. Després ja tenim les grans cases.
0: Can Ramoneda també és una de les grans.
1: Can Ramoneda, Can Cortada, Can Pi, Can Clota. Can Clota sí. és magnífica, que perdura en aquests moments encara.
0: Perdona, Josep, situem-nos, Can Ramoneda i Can Pi estan al costat de l'església, perquè la gent que ens escolta...
1: A la Sagrera, al voltant de l'església, hi ha les grans masies que van començar com a petites, però van anar creixent en la funció que els seus propietaris tenien més beneficis. I és Can Cortada, Can Ramoneda, Can Casanovas, que després seran les monges, el convent de Montsió, Can Pi, que és potser una, és més petita,
0: sí.
1: I després baixant al carrer Montserrat, cases més humils, que era Can Cargol, Can Vialet, i després cases, que ja no eren masies, que és Cantello, però això és el cantó de la Sagrera. I després fora d'aquesta zona, el que tenim la principal casa més gran i més espectacular és Can Clota, que Can Clota ve del segle XV, que sapiguem. Uh-huh. I després hi ha cases del segle, construïdes del segle XVIII-XIX, que serien Can Cervera, que en aquests moments ara està ja mig enderrocant, Can Oliveres,
0: Can Cervera, una llàstima que s'està perdent.
1: Després Can Oliveres, que només queden les parets externes. Can Esteve, Cal Esteve, que també queden només les parets externes, allà on hi ha el Mercadona, a la parada del metro de Can Clotes,
0: sí.
1: És a dir, el que hi ha és, hi ha una política simplement de deixar enderrocar el que és vell, perquè aquestes masies velles, aquestes cases molt velles, les parets són fetes de tàpia, llavors no cal que ningú les endorroqui, l'aigua, els agents, els
0: sí,
1: agents,
0: l'erosió, els agents naturals,
1: els agents naturals ja fan la seva feina.
0: Exacte.
1: Llavors no cal, bueno. I després el que hi ha són moltes, moltes casetes, que això que explicava, de pagesos que treballaven pels altres, és a dir, o que treballaven per propi benefici. Hi ha pagesos que tenien terres fora d'Esplugues, a Cornellà, el pla del Llobregat, que és terra molt fèrtil,
0: sí.
1: I llavors aquesta gent amb el seu carro i se n'anaven a treballar allà, havien de fer el que havien de fer i tornaven a casa d'Esplugues. Esplugues té un avantatge, o tenia un avantatge, és a dir, a partir de l'última gran inundació del Llobregat, si no m'equivoco, va ser el 73, no el tinc present ara, fins als moments el Llobregat, de tant en tant, periòdicament, a la primavera, però principalment a la tardor, el riu sortia de llera i inundava els camps. Però clar, els romans ja fa més de 2.000 anys van fer la Via Augusta Romana, i la Via Augusta Romana no passa per la llera del riu,
0: no.
1: Perquè el riu se l'emportaria.
0: Uh-huh.
1: Llavors sortia de Barcelona, pujava a Collblanc, de Collblanc pujava per Hospitalet fins a Can Rigal, bueno, per sota de Can Rigal, agafava el carrer de Sant Mateu, que el carrer de Sant Mateu és l'antiga Via Augusta, pujava cap al Raval, arribava a Can Carbonell, entrava pel Raval, bueno, el Raval, pel que hi havia per allà, i anava cap a Sant Just, sempre seguint aquesta cota elevada que possibilitava el fet de que no hi haguessin greus incidents climatològics de pluges i de torrenteres, potser sí, però que el camí es mantenia estable i segur.
0: Els romans eren molt savis.
1: Van fer créixer Europa, i llavors,
0: sí.
1: Bueno.
0: Josep, haurem d'emplaçar-te per un altre dia per continuar parlant del teu llibre, i a mi ja m'agradaria finalitzar, si et sembla,
1: sí.
0: Per l'inici del teu llibre.
1: Sí.
0: Tu comences, i això m'agrada molt, amb els agraïments. Normalment la gent fa els agraïments cap al final, i a mi m'ha agradat perquè obres el llibre i un cop veus l'índex fas tota una sèrie d'agraïments a moltes persones.
1: Sí.
0: I entenc que són les persones que t'han ajudat a estudiar i a recercar tota la documentació que tu aportes en el teu llibre.
1: No, aviam, les quatre persones primeres sí. És a dir, jo el que vaig fer va ser iniciar el treball a través de l'estudi del Sindicat Agrícola d'Esplugues. L'últim president, en Josep Caselles, i Vilà, el mosover de Can Cortada, després l'Anit Hernández, la Roser Llorenç de Cal Carratxec, i el Joan Puiggròs, el Quico Malivern, ja, que ja és mort. Llavors, tota la informació que jo vaig aconseguir a l'arxiu municipal d'Esplugues sobre el Sindicat Agrícola, que vaig anar fent llistats de pagesos, vaig anar-ho contrastant amb ell i amb ells, i llavors el que vaig fer va ser contrastar a quatre persones diferents que havien treballat en àmbits diferents. Vull dir, el Josep Caselles com a pagès, i membre del sindicat i president durant molts anys, i tota la vida siguem pagès. La Neit Hernández, també de Cal Carboner, dels Camp Preciós. La Roser Llorenç, com a carreters, com eren els que eren carreters. I el Puig, i en Joan Puiggròs, el Quico Malivern, com a matarife, que anava per totes les cases. Ells coneixien en tothom. Llavors, clar, jo, la informació que jo aconseguia en els documents oficials escrits, jo els havia de contrastar amb la realitat.
0: Clar.
1: Llavors, jo el que vaig fer va ser, d'aquelles 80 masies, vaig trobar 60 descendents directes o indirectes, o gent que va portar aquelles masies, i un per un els anava entrevistant. Vaig estar 3 anys contínuament buscant i anar-los a entrevistar. Llavors, d'aquelles masies he trobat tot aquest llistat de persones. Algunes són vives, la majoria, moltes són mortes.
0: Sí. O algunes recent mortes, sí. Perquè estic veient el nom d'alguna persona que no fa ni un any que s'han mort.
1: Ui, tant, aquí n'hi ha uns quants.
0: Uns quants, oi?
1: Uns quants.
0: Josep, això segurament et donaria per fer un segon llibre, no? Amb tot el que m'estàs dient ara, amb aquestes entrevistes?
1: No, perquè tot això està escrit.
0: Ja està recollit.
1: Aquí. Això ja està recollit. Jo el que no vaig fer va ser recollir, que tu un dia m'ho vas proposar, perquè no entrevistaves amb Ràdio Caset? No, perquè no hagués acabat mai.
0: Clar.
1: I el que feia era un treball de síntesi. Jo anava recollint dades, sí. Contrastava, i clar, la meva gran sorpresa va ser veure que aquesta gent tenien imatges, fotografies de quan ells eren joves.
0: Clar.
1: I llavors jo, la meva intenció és seguir fent recerca per d'uns altres temes.
0: Doncs, Josep, moltes gràcies
1: a tu,
0: per haver estat amb nosaltres.
1: Sí.
0: També gràcies a totes aquestes persones que t'han ajudat i ha fet possible tenir el llibre a les nostres mans. I us recomanem aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader, d'en Josep Florensa, que el trobareu a la llibreria Esplugues, i és un llibre dintre dels quaderns que editen el grup d'estudis d'Esplugues.
1: Moltes gràcies, Isabel.
0: T'emplaço per una propera, perquè segurament tens moltes més coses que explicar-nos. Avui hem estat poca estona amb tu i segurament que ja deus estar preparant algun llibre.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs ens retrobem ben aviat.
1: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada a tothom,
1: gràcies,
0: com sempre. Des d'Esplugues FM, com sempre, una forta abraçada. I ja sabeu, si heu escrit un llibre, poseu-vos en contacte a esplugues.fm.cat. Bona tarda i bon dia.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: amb aquesta quarta edat, no? o aquesta tercera, no? que la canviem per la quarta, diguéssim, assegures que hi poden haver més separacions. Per què?
1: Bueno, perquè jo no vull que hi hagi més separacions.
0: No, ja ens entenem.
1: Però jo crec que la gent, abans, quan arribava a certa edat, parelles que no funcionaven, parelles on potser la dona depenia més econòmicament de l'home, t'estic parlant de dècades atràs, eh? Uh-huh. Pues la gent no se separava també perquè socialment estava més mal vist, uh-huh. Però ara, algú que tingui 60, 65 anys, una parella que tingui aquesta edat, i diu, no estem bé. Lo mateix que una parella fa quan ne té 40 o 50,
0: sí.
1: Vale? Que dius, per a què seguir si no estem bé? Uh-huh. Pues als 60 o 65, encara més, i en més motiu, si els fills ja són grans, jo crec que la gent s'ho està plantejant molt, molt més. Abans, molt poques parelles de 60, 65, 70 anys se separaven.
0: Clar.
1: Ara, cada vegada més, jo crec que en el moment que tu te planteges, el que et dia, te queden molts anys de vida i se tracta de fer este pla de vida, d'entendre com vols viure'ls. Bueno, hi ha persones que, hi ha parelles que també és un dels temes a analitzar. Mm-hmm.
0: Pere Estupinyà, jo no sé si de petit a tu et van preguntar allò de què vols ser de gran, però ara, que si no m'equivoco, tens 51 anys, sembla que tens bastant clar, si t'ho pregunten, tens bastant clara la resposta.
1: No, perquè, bueno, sí que la tinc, però dels diferents punts, no? Jo sé que hi ha algunes coses que em fan molta il·lusió, com anar a Boston altra vegada a fer una cosa determinada que és una cosa que pensava que ja no tindria temps per a fer, perquè he tingut filles relativament gran, que ara tenen 4 i 8 anys, i dic, uau, quan elles siguin grans i jo estigui del llibrat del tot, potser ja seré massa gran per anar-me un any a Boston. I dic, no, ara me'n dono compte que no seré massa gran per a fer-ho, no? Uh-huh. Llavors sí que vull seguir vinculat a la divulgació científica, però potser d'una altra manera, i algunes aficions, i també m'analizo a on viure, i, bueno, sí, és... Sí, no sé, sí, tinc coses, però
0: tampoc... No, però t'entenc, escolta. No, sí que tens idees, sí que tens il·lusions i sí que tens plans. Ara, si et diuen que englobis en una sola paraula què vols ser de gran, doncs no, potser no cal, no? Però sí que tens plans, il·lusions i projectes.
1: Sí, vull viatjar moltíssim. O sigui, a mi sempre m'ha agradat viatjar, i et dic, ara, en la situació familiar que tinc, doncs no me'n puc anar 3 setmanes alegrement a viatjar per ahí. Però jo sé que viatjaré seguríssim si tinc els diners per a fer-ho, no? Però és algo que estic clarament a la meva tercera edat estarà el viatjar, igual que estiran altres coses, no?
0: Doncs benvinguda sigui aquesta quarta edat. I
1: no, la quarta no, la tercera.
0: La tercera, exacte, però aquesta quarta edat és la que ens permet, no? Hem afegit la quarta edat i ens permet reubicar la tercera, diguéssim.
1: Exacte,
0: no?
1: molt bé. Sí,
0: per tant, escolteu, si us ha agradat aquesta reflexió que hem compartit ara aquí amb el Pere Estupinyà, doncs us recordo que podeu ampliar-la amb el llibre Què quieres ser de mayor, editorial Debate, que per això hem convidat en Pere. Doncs moltes gràcies, una abraçada.
1: No, a vosaltres.
0: I molta sort en el futur, és que només et puc dir això.
1: Sí, parlem d'aquí un temps, a veure com ha funcionat això.
0: Exacte, moltes gràcies.
1: Vinga, abraçada.
0: Bona nit.

Ja sabeu que aquesta setmana estem llegint, estem escoltant el recull de contes de Jaume Cabré, Quan arriba la penombra. I avui comencem un conte que l'acabarem demà. Un conte que té un narrador ben especial, ja ho veureu, suposo que ho sabreu identificar, i el conte es titula Butubata. És una habitació espaiosa, de sostre alt. Totes les parets estan folrades de llibres. L'amo entra a l'habitació i mira, neguitós, al voltant, la pipa en l'aire, com si la fes servir per assenyalar. Sembla que ja no recordi per què hi ha entrat. Segurament per fer memòria, contempla la tauleta, el telèfon o el bloc de notes. Mira al voltant i es distreu fixant-se en el llum groc del manual dels inquisidors, en l'edició d'Anvers, que havia comprat feia 10 o 12 anys, quan encara vivia tranquil, quan encara ningú no li havia ficat l'infern del dubte dintre, amb aquell insistent, ara és que sí, tu. L'amo no ho sap, però està examinant l'escena del crim mentre encara és, només, una extraordinària i plàcida biblioteca amb llibres de bibliòfil, dos incunables i altres meravelles de la impremta, i llibres ben vulgars, fins i tot, i em sap greu dir-ho, de butxaca. I jo, que encara que no ho sàpiga ningú, sóc el més antic de la biblioteca. Ara s'asseu a pensar. Què havia vingut a fer-hi? El telèfon. Això, volia encertir-se que el telèfon estigués ben penjat. Perquè de vegades, quan més el necessites... L'amo assegura que el telèfon estigui ben penjat. Mira al voltant sense fixar-se en nosaltres, que tota la vida li hem fet companyia. O sigui que no, l'aparell estava ben penjat. L'arma amb què s'haurà de cometre el crim reposa damunt la taula. És de vidre i s'oculta en la forma d'un cendrer ben anudi. L'amo hi pica la pipa apagada. Amb un llumí de fusta en remena la cassoleta i torna a picar contra l'arma del crim. Encén el llumí, un núvol de fum blau i olorós. Que confortable, si no fos que... L'amo té 57 anys. Ho sé perquè els ha fet avui, precisament avui. No ho ha dit a ningú, però la Maria, per fer-li la llesca, perquè tingués ben clar que ella no s'oblida d'aquestes coses, li ha fet arribar un pastís amb els dos números vermells de cera i amb el ble d'espelma per barret. El malparit del pastisser, perquè es necessita ser malparit, havia col·locat primer el 7 i després el 5. O potser era cosa de la Maria? L'amo els havia canviat, indignat, sense saber que mai no arribaria a aquella edat. Potser ell era la víctima del cendrer. Ho fos o no, ell no ho sabia i encenia les dues espelmes i les bufava amb un sentit litúrgic molt elevat perquè, tot i estar sol, després d'haver-les apagat, aplaudia, com sempre havien fet a casa quan a qui li toqués bufava les espelmes del pas del temps enmig de flaixos de la màquina que immortalitzava el gest dins d'una foto que, després de ser examinada amb rapidesa i desinterès, quedava emmagatzemada a la capsa de sabates d'on no havia de sortir mai més.

Mira el rellotge. El consulta perquè sí, perquè res no depèn del pas del temps. Tot depèn de la trucada. Tant se val que sigui ara com d'aquí a 10 minuts o una hora. La trucada, si us plau, la trucada, i que s'acabi aquest infern de cada tardor, que això no és viure. Com si el destí jugués amb certa ironia, sona el timbre. Però és el de la porta. Ara sí que mira l'hora, estranyat. És evident que no espera ningú. Surt de la biblioteca mentre instintivament escorda el cinyell de la bata. No pot dir-se té l'assassí, perquè qui truca encara no és un assassí, si és que ho ha de ser. Des de la biblioteca sentim una remor esquerida de veus i un cop suau de porta. L'amo fa passar el nouvingut, un home que no sé com es diu, més jove, amb una gabardina plena de taques de pluja recent. Per educació, l'amo li demana la gabardina. El nouvingut se la treu i la sacseja sense cap mena de tacte. Algunes gotes moriran a la catifa gruixuda que esmorteirà els gemecs sords del crim. Dona la gabardina a l'anfitrió que surt a penjar-la a qualsevol perxa. Quan torna, més aviat impacient, delerós, tot i que ho dissimula molt bé, veu que el nouvingut està embadalit contemplant lloms de llibres. El visitant es tomba en sentir entrar l'amo i somriu. Mai no n'havia vist tant de junts, confessa. Comentari estúpid que per desgràcia hem de sentir de tant en tant i que no mereix cap resposta de l'amo. En canvi, el que fa és seure, assenyalar vagament una altra butaca i dir, vostè dirà. Ja sap per què vinc? No, vaja, mira instintivament cap al telèfon, somriu amb timidesa, una mica desorientat i conclou. M'ho imagino, però de fet no, jo esperava una trucada. No és el que m'han dit que fes. Així, vostè no ve per... O sí? Silenci. Sembla que cap dels dos homes no tingui gens d'interès a moure peça, o que vulguin esperar que l'altre es decideixi primer. Es miren i no somriuen. Al final, el nouvingut s'acomoda a la butaca disposat a callar el temps que faci falta. No té res a veure amb Estocolm? Acaba fent amb un fil de veu l'amo? No, que jo sàpiga. Què vol dir que jo sàpiga? Que mai no se sap, que la vida és l'hòstia de complicada. Doncs vostè dirà. No, res, doncs que només he vingut a matar-lo. Calla i l'altre no replica. Tots els llibres callem. Noto que un veí meu s'esgarrifa. A la sala domina el silenci perquè cal una bella estona per assimilar la notícia. Ara... No ha dit com, per què, qui, no. Ni res de més previsible, com ara socors, policia o auxili. Ha dit ara, amb una punta d'enuig a la veu, com si la cosa important de la notícia no fos el què, sinó el quan. Com si la informació sinistra, en comptes de temorir-lo, només l'enutgés. He de reconèixer que l'amo aquí m'ha agradat. Sí, ara, respon l'home, que no sé com es diu, i que deu ser l'assassí. Sembla estranyat per la reacció de l'amo de la biblioteca i de la casa. L'amo rumia una mica. No vol fer-se el graciós, però no es pot estar de...

Obre l'ampolla i aboca amb delicadesa una mica de beguda a cada copa. N'agafa una, la passa al seu assassí i pren l'altra copa amb tota la mà oberta i bressola el líquid suaument mentre ensuma amb delicadesa. És Armanyac, avisa de sobte, per evitar conflictes abans que no es produeixin. L'home, que ja no du gabardina, agafa la seva copa i imita el gest de l'anfitrió. Gosa llepar, potser massa precipitadament, el líquid vermellós. Extraordinari, reconeix admirat, i contempla en silenci com l'amo encès un llumí i escalfa el líquid a través del vidre. No fa cap comentari perquè no deu voler quedar com un ignorant. Escalfa el líquid amb la mà i ensuma el cim de la copa. Ara l'amo sense bata fa un glob d'armanyac. Bé, el líquid el reconforta per dins. Tot just ara torna a pensar en el telèfon. És massa, dues coses a la vegada. Fa veure que no està gens afectat i diu, sense mirar el seu hoste, que li agradaria saber per què l'altre l'ha de matar i sobretot de part de qui ve, si ell no té enemics. Per raons òbvies no li puc dir qui em paga. No tan òbvies, fa l'altre sense abandonar la copa. Si sóc mort no podré pas fer servir la informació ni que em matin. Somriu per excusar-se d'aquest joc de paraules tan barat. Silenci. Ni el telèfon no vol torbar tanta quietud. Els dos homes paladegen l'armanyac. Al final, com venint de lluny, l'home sense gabardina diu: m'envia un tal Orestes Puig. Davant la possibilitat, fins llavors impensable, que algú se'l volgués treure de sobre, qui tenia tots els números era en Puig, però mai no s'ho hauria imaginat l'amo sense bata. Li ha dit per què em vol veure mort? Sí, per controlar tota l'empresa. Glob de conyac. Deixa la copa a la tauleta, amb el capciró dels dits toca delicadament el telèfon com si volgués animar-lo a sonar i es dedica uns minuts a la pipa. En buida la cendra picant contra l'arma del crim i la carrega amb tabac nou de la capsa metàl·lica que és damunt de la taula, al costat del cendrer. Si no fos octubre, de debò s'hauria espantat. Però ara té altres coses al cap i tot plegat és més relatiu. Fumar escurça la vida, diu, una mica juganer, l'assassí. A l'amo li ha fet gràcia l'acudit, però no ho vol demostrar. Prepara amb calma la pipa i l'encén. Per uns instants desapareix rere el núvol d'aroma. Mentider dels pebrots, remuga mentre torna a agafar la copa i es posa bé a la butaca, la pipa en una mà, l'armanyac a l'altra. Perdoni? Si en Puig em vol mort, no és per controlar cap cony de collons d'empresa. I perdoni el vocabulari, però és que em sulfura. I vostè com ho sap? Perquè no tenim cap empresa, ni ell ni jo. Li ha pres el número. Si vostè ho diu, ho dic. Li somriu per primer cop. Se l'ha rifat, però ha pagat trinco-trinco. Una cosa no treu l'altra. El client té dret a no dir-me el seu secret. Jo li explicaré el seu secret. No tinc ni la més remota intenció de saber-lo. Faig la feina i punt. Tant me fa perquè li penso dir, si no em mata abans. Fa un glob. L'Orestes Puig és el meu millor amic. Carai! Sí. Mira endavant cap als llibres sense veure'ns, perquè al cap hi té l'Orestes Puig. És un home dèbil, diu com a conclusió. I obscenament ric. No es pensi. I sense amagar la ironia de la pregunta, ja li ha pagat tot? Una part, la resta quan... Esclar, però li vaticino que la part que encara li deu se la pintarà l'oli. L'assassí veu un altre glob. Pobre d'ell. Jo li puc avançar el doble del que li hagi ofert ell. Se'l mira i torna a somriure. Jo sí que sóc ric i pago el comptat. No em semblaria ètic acceptar una oferta així. No em faci riure. No, no, ho dic de debò. Hi ha una ètica de la... Vostè és un cínic. Ara l'ha tallat amb certa mala educació. Millor que calli perquè no li he demanat l'opinió sobre el meu client. El senyor Orestes Puig em vol matar perquè em té enveja. Se me'n refot. A mi no. Si em mata vull que reconegui que sempre m'ha admirat i m'ha valorat d'allò més. I com que les coses sempre m'han anat bé, llevat d'avui, no? 57 anys de sort, diu l'amo, una mica més calmat. Xerrupa en armanyac en silenci. L'amo mira cap al telèfon. Ai, no, era un escallarinc de bicicleta al carrer. L'home que no du gabardina s'hi ha fixat. Qui li ha de trucar? Em temo que no n'ha de fer res. Sóc l'amo de la seva vida i diu que no n'he de fer res. Ara fa un glob ben conscient. Au, vinga, no sigui ridícul. A més de cínic tafaner, qui li ha de trucar? L'Orestes Puig. L'home de la gabardina quasi s'ennuega de la sorpresa, però sembla que pensi que ho ha pogut mig dissimular. De debò? Diu amb la veu presa pel pas de l'armanyac per la gola. Deu voler saber si vostè ha fet la seva feina. Em sembla del tot imprudent fer un truc en una casa on hi ha hagut un... una intervenció per part meva. I fins aquí...

0: Aquest conte del llibre Quan arriba la penombra de Jaume Cabré. Demà tindrem la segona part. Us esperem a partir de les 12, a la nit dels ignorants.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un terratrèmol de magnitud 7,5 ha sacsejat aquesta matinada al centre de Veneçuela. Ha ensorrat edificis a Caracas i s'ha deixat notar a bona part del país. Ana Alfonso.
3: L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país, i a 300 quilòmetres de la capital. El sisme ha estat als voltants de les 6 de la tarda, hora local, i l'han seguit diverses rèpliques. Les autoritats encara no han donat cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran greus, per les imatges que han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos.
4: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Com sentíem, a Caracas diversos edificis s'han ensorrat i molts ciutadans han sortit als carrers per protegir-se dels tremolors. També hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. En un primer moment, els Estats Units han emès una alerta de tsunami per a Puerto Rico i les Illes Verges nord-americanes, però poc després han desactivat aquesta alarma. L'últim terratrèmol similar a Veneçuela va ser el 2018, de magnitud 7,3, i va afectar almenys 10 països de la regió.
2: Repassem ara altres informacions en format més breu. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El Partit Popular l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles.
3: Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls, al voral de la carretera, i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
2: Crida la calma de l'Organització Mundial de la Salut després que s'hagi identificat un cas d'Ebola a França, el primer fora d'Àfrica relacionat amb el brot desfermat al Congo. Es tracta d'un metge que tornava a París des del país africà. L'OMS manté que el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
3: Jornada històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan a Valls. S'han descarregat 6 castells de cama extra. Tant la Colla Vella com la Colla Joves Xiquets de Valls s'han aconseguit descarregar un 4 de nou net.
2: Creix l'èxit dels booktokers, creadors de contingut d'àmbit literari a TikTok amb milers de seguidors.
3: L'agència Lenke és la primera que els representa amb una trentena de booktokers de tot l'estat. La fundadora, Guillermina Rosés, confirma aquesta emissora l'interès creixent de l'ecosistema editorial per aquest segment.
5: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
3: Viena Edicions és una de les primeres editorials que va connectar amb ells. Per la seva editora, Blanca Pujals, la comunitat catalana de booktokers és una de les més potents.
6: Recomanant moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, un munt d'autors que realment ho compares doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
3: Els booktokers es defensen d'algunes crítiques que diuen que fan més promoció que crítica literària i asseguren que no són crítics, sinó prescriptors.
2: Esports, el Mundial de Futbol s'ha tancat la primera fase del grup P amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, suïssos i canadencs, classificats ja per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. 3 també passarien a la següent ronda el Marroc i el Brasil. I a les 3 es tanca el grup A amb aquests partits: Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia, Mèxic.
3: El Barça ha perdut la final de l'ACB després de perdre el quart partit de la sèrie